0: Hoy por hoy. Ràdio Girona. Cadena SER.
1: Viu l'emoció del capvespre empordanès al Castell Gala Dalí de Púbol. Fins al 21 d'agost explora aquest espai únic que reivindica la figura de Gala. Visita les seves estances i jardins mentre el sol es pon i el castell pren un aire encara més màgic. Un lloc ple de simbolisme i bellesa on cada detall et desvella un aspecte de Gala Dalí. Reserva la teva visita guiada en grup reduït a salvador-dalí.org.
2: Saps per què les cuines de Movalpa són úniques? Pel seu disseny personalitzat i per la comoditat que ofereixen cuidant tots els detalls. Movalpa sap com facilitar-te el dia a dia. I això marca la diferència. Visita'ns a la carretera de Barcelona 133. Pots demanar la teva cita a movalpa.es. Movalpa, cuines dissenyades per a tu. Si estos
3: idiotas supieran... Gaudeix del festival Occident Summer Fest a la Cerdanya amb Pablo López, Lax Ambusto, Joan Dausà, Rosario i molts més. Del 13 al 22 d'agost. Compren ara les entrades a occidentsummerfest.com. Occident Summer Fest. Aquí l'estiu sona diferent.
4: Quan el peix arriba, porta allà i a la nostra gent, perquè Octopus Girona Restaurants volem ser els primers. Tu podràs triar el que vols a les paradetes als restaurants mateix. Peix i marís de la màxima qualitat, amb menú diari al migdia de 21:90. A la nit, menús per a parelles i grups. Dos Octopus Girona Restaurant, carrer Migdia 2024 i a la plaça Pompeu Fabra, i una web octopusgirona.com. Bon profit!
5: A l'estiu, l'esport segueix donant molt de joc.
6: Cata Coll, què tal? Molt bon dia.
7: Hola, molt bon dia.
6: Feia molt temps, no, que no podíeu tenir unes vacances llargues. El calendari del futbol s'ha apretat d'una manera brutal i aquest estiu sí que podeu afluixar una mica el ritme.
7: Sí, sí, et diré que fa que no tinc estiu 5 anys, però ara sí, a disfrutar-ho. Crec que ja, sobretot mentalment, a les costes estic apretant que necessitaves descansar més de lo millor 2 dies seguits, no? Que tot acaba de descansar bé amb la teva gent, amb els teus amics, a la playa, on sigui.
5: Fins a finals d'agost, engeguem el mode estiu del Què t'hi jugues. Cada migdia de 12 a 1 a la cadena SER i SER Catalunya.
8: Què t'hi jugues?

0: Hoy por hoy. Ràdio Girona. Cadena SER. 12 concerts, 8 espais únics de Girona. Música clàssica, jazz, indie i molt més. Notes al parc. Arriba a la desena edició del 8 de juliol al 25 d'agost. Amb entrada gratuïta i sota les estrelles. No t'ho perdis. Més informació a girona.cat/notes al parc. Ajuntament de Girona i Auditori de Girona.
1: ¡Atención! Disfruta estas vacaciones estrenando coche. Llegan las rebajas de verano de Ocasión Plus. Aprovecha 3.000, 5.000 y hasta 8.000 euros de descuento en miles de coches. Solo este verano, del 3 al 14 de agosto. Más de 120 centros por toda España. ¡Mójate y ven a por tu coche!
2: Vull pintar el pis per acabar les reformes.
3: Bona decisió. I ara, l'altra bona decisió?
2: Quina?
3: Triar Mercadal Pintors, amb anys d'experiència. També treballen al microciment, estucs, paper pintat, façanes... Demana pressupost. Són molt professionals, fins i tot per empreses.
4: Mercadal Pintors, Girona i Comarques. 645-913-173 i a Instagram. Transformem llars.
5: Cabells secs, encrespats, arrissats sense definició? Vine a Veg Hair a Girona. La botiga amb els productes i material per tot tipus de cabell i mètode curly. Marques coreanes, tractaments, tints, planxes, assecadors, superpreus i descomptes tot l'any. Veg Hair, a Girona, carrer Migdia 17 i carrer 9-20. Ah, ara protectors solars i mides de viatge.
6: El teatre en un minut, amb Rosa Badia.
7: L'octubre de 2026 farà 10 anys que la Sala Beckett va obrir la nova seu a l'edifici de l'antiga cooperativa Pau i Justícia del barri del Poble Nou de Barcelona. El barri els va acollir molt bé i per celebrar-ho el 5 de juny van fer una festa al carrer Pere IV que va durar tot el dia. Hi va haver vermut, paella, xocolatada, concerts, poesia, xerrades i lectures dramatitzades de textos sorgits dels cursos de l'obrador de la Beckett. A més, es va presentar la temporada 26-27 en la que comptarem amb alguns dels creadors més estretament lligats a la història de la Sala Beckett i que manté l'aposta constant de promoure la nova autoria catalana. Una nit amb Andrés Villarrosa, de Mar Rosic, amb Oriol Genís, serà el primer espectacle i és que Oriol Genís serà un dels grans protagonistes amb el cicle Paraula, cos i caràcter. El veurem en 4 espectacles, per exemple, Compto cada passa meva sobre la terra.
8: Jo tinc força memòria per les cares, per la gent. I a vostè el vaig veure a l'entrada del nou centre de congressos de la ciutat.
7: Victòria Spumber, Sergi Balbel, Ferran Dordal, Oriol Pla, Pau Matas, Pepa Plana, Mario Gas, Maria Velasco, Mercè Sàrries i el col·lectiu Padana, Missa i Repicant són alguns dels noms de la nova temporada de la Sala Beckett.
9: SER Catalunya, al costat de les arts escèniques.

0: Bon dia. La consellera d'Interior, Núria Parlon, considera que molts dels desplaçaments previstos a les zones on millor es podrà veure l'eclipsi aquest vespre ja s'han produït.
1: També és veritat que hem vist pel flux de dades al Servei Català de Trànsit que molta gent probablement ja s'ha desplaçat i que, per tant, doncs això també farà que no sigui una mobilitat molt concentrada, sinó que la gent ja hi és per veure l'eclipsi i llavors també es preveu doncs, que la mobilitat de retorn també sigui esgraonada.
0: A aquesta hora hi ha diversos trams de l'AP-7 en sentit Tarragona amb retencions. Sobre les precaucions que cal tenir aquest vespre al marge de les ulleres protectores, s'ha de preveure posar un filtre també als mòbils. Ho ha explicat a l'Aquí Catalunya Alfons Bielsa, vicepresident del Col·legi d'Òptics de Catalunya.
2: No queda fregida, queda carbonitzada, està en benzopirenos i tot, com la torrada aquella que es fa a la barbacoa. No? Vull dir, és una inconsciència total. Això mai, en cap sistema òptic, mai.
0: L'Ajuntament de Barcelona destinarà 100.000 euros a donar suport a les autoritats colombianes després del terratrèmol de magnitud 7,4 que va sacsejar el país aquest dilluns.
3: Segons ha informat el consistori en un comunicat, aquests recursos es canalitzaran mitjançant el memoràndum d'entesa vigent amb Santiago de Cali, una ciutat amb la qual tenen una relació estable de col·laboració. Així mateix, posen a la seva disposició els bombers de Barcelona per si cal enviar personal tècnic especialitzat en l'avaluació d'estructures col·lapsades i en gestió de l'emergència. L'oferiment s'inscriu en el Sistema de Resposta Internacional Coordinat.
0: I una dada més, Catalunya va crear més de 2.100 empreses al juny, és gairebé un 10% més que el mateix mes de l'any passat. Arribem a les 11 i 5 minuts.
4: Si no hay novedad, volvemos a mediodía con más información. Sigue Hoy por Hoy con Pedro Blanco.
5: Cadena SER. Servicios informativos. Toda la información y lo más destacado de la actualidad en cadenaser.com y la aplicación de la SER.
6: Las ofertas solo 3 días en frescos duran eso, solo 3 días. Por eso son tan buenas. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el jueves, sandía entera El Corte Inglés a 0,99 euros el kilo. En tienda web y app.
7: Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
6: Precios válidos en Península y Baleares.
5: Te quedas con las sobremesas que se alargan hasta las tantas. Con el primer baño de las vacaciones. Y con la promesa de repetir el año que viene. Porque el verano no va de dónde estás. Va de con qué y con quién te quedas. Gracias por quedarte en El Larguero, donde encuentras todo lo que te mueve. El Larguero, con Iago de Vega y Álvaro Benito. Tu verano en la SER.
8: Si crees en el planeta, si Estabón es tu colchón, porque si no lo compras, vamos a ir a un río y vamos a echar dentro todas las cosas chungas que encontremos. Plutonio, mercurio, aceite de freír usado. No va a quedar ni un pez, ni un pato, ni una rana, ni un cangrejo. Así que, si amas la naturaleza, demuéstralo y cómprate un Siestabón.
9: La publicidad no necesita llegar a esto para ser eficaz. Basta con que salga en la radio, porque la publicidad en radio genera más confianza. Por eso es más eficaz para tu marca. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
10: Soy Aida, de Carglass. Como especialistas en lunas, siempre te ofrecemos el mejor servicio. Por eso, puedes pedir tu cita directamente en Carglass, por teléfono o en nuestra web. Así de fácil. Además, te ayudamos con los papeles del seguro.
11: Carglass cambia, Carglass repara.
12: En la cadena SER. Hoy por hoy. Con Pedro Blanco.

0: Hoy por hoy. Ràdio Girona. Cadena SER.
1: Aquest estiu descobreix el Teatre Museu Dalí de nit, on podràs gaudir d'una nova experiència visual i sonora a l'aire lliure. Visita el de nits envoltat d'una atmosfera relaxant i inspiradora. De l'1 al 23 d'agost, entre 2:15 i les 12, i deixa't sorprendre per la màgia dels seus espais. Reserva la teva entrada a salvador-dalí.org i brinda amb nosaltres amb una copa de cava per un estiu de somni. Aquest estiu, amb aquesta calor...
2: A la piscina!
1: Ah, no hi ha piscina? Un altre any i encara no hi ha piscina a casa. Mira que ho sabies, eh?
3: Piscina Rei Girona. Especialistes en piscines d'obra. Al web piscinareigirona.com, al 972-839-153 i a Llagostera.
1: Piscina Rei Girona. Per tenir piscina a casa. Sabies que amb Servei Estació la calor la surfeges? Passa-li pel damunt amb un aire condicionat portàtil. A Servei Estació hi ha el que millor s'adapta al que busques. Te l'emportes i ja tens aire condicionat el mateix dia. No cal instal·lació, ni obres. I refreden de forma ràpida qualsevol habitació o estança de la casa. Servei Estació Girona. Sèquia 20. Surfeix a la calor.
4: Sabies que amb Aliments Unyà compres bons productes i col·labores en un gran projecte? Pasta artesanal, pasta i pizzas ecològiques, salses i conserves vegetals, qualitat gastronòmica amb impacte social. Aliments Unyà és la marca gastronòmica de la Fundació Ramon Noguera. A alimentsunyà.org hi trobaràs els establiments on comprar. A Girona, al carrer Indústria 22. Aliments Unyà, compromís amb el territori.
5: Saps per què les cuines de Movalpa són úniques? Pel seu disseny personalitzat i per la comoditat que ofereixen cuidant tots els detalls. Movalpa sap com facilitar-te el dia a dia. I això marca la diferència. Visita'ns a la carretera de Barcelona 133. Pots demanar la teva cita a movalpa.es. Movalpa, cuines dissenyades per a tu.
6: El teatre en un minut, amb Rosa Badia.
7: Després de Nosaltres és un musical de Jumon Erra i Miquel Tejada que s'ha estrenat dins la programació del Grec i que farà temporada a l'Espai Texas a partir del 22 de setembre. És un musical de nova creació, inspirat lliurement en el trio en bi bemoll d'Erin Romer. Aquest és només el punt de partida. Els protagonistes són dos actors que es van conèixer fent Maricel, la Júlia Jové i el Xavi Navarro. Després de Nosaltres té música en directe d'Andrea Mir i és el primer musical que estarà a l'Espai Texas.
8: La nostàlgia va guanyar.
7: Els protagonistes de la història són l'Adrià, compositor de bandes sonores, i l'Ena, que treballa en un festival de música. Fa un any que ho han deixat, però malgrat els canvis de vida, de ciutat, de feina o de que arribin noves parelles, no es volen perdre. Tenen un repte. És possible continuar estimant-se després de l'amor?
6: SER Catalunya, al costat de les arts escèniques.

0: El País, en el seu 50è aniversari, presenta Moments, una exposició que recorre mig segle d'història a través de la fotografia. Imatges en gran format i experiències multimèdia que ens conviden a mirar, recordar i retrobar-nos amb el que hem viscut. Descobreix-la fins al 15 de setembre als Jardins del Palau Robert, amb el patrocini de Telefònica i el suport del Palau Robert i la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom. El País, un futur per escriure.
1: Atención a este temazo de Línea Directa, directo al número uno.
2: Valorado.
1: Y tanto que valorado, porque nuestro seguro de moto es uno de los mejor valorados en España.
3: El éxito está asegurado.
1: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
4: Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
5: Menudo notición, tu cervecita con ofertón. Disfruta del 20% en todas las cervezas que te llevas en un cupón que te renta un montón. Solo el 12 y 13 de agosto.
6: Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casals, muy útil para tu coche.
7: Carglass cambia, Carglass repara.
8: Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 29 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
9: Hay tres cosas imprescindibles para hacer este mes: relajarte en la piscina, quedar con amigos y renovar tu casa con las ofertas de Leroy Merlin. Porque es tiempo de hacer hogar, ahora tienes hasta un 20% de descuento para pintar, renovar tu cocina, tus muebles de jardín. Consulta condiciones en tienda y web.
10: Aquest estiu, Cadena Ser i Ser Catalunya.
11: I tu, em fas anar del cul i no t'ho ha dit ningú.
10: Referents amb tu.
12: Penso en tu.
13: Canvien els governs, l'economia, el clima i amb ells tota la resta. Estar informat no és només entendre què està passant, sinó també el que vindrà. Subscriu-te a El País per tenir accés il·limitat a notícies, investigacions i anàlisis en profunditat. Entra a elpaís.com o descarrega't l'APP i subscriu-t'hi.
14: Aquí comença el Que t'hi jugues amb Joan Tejedor. El programa d'esports on t'ho expliquem tot.
15: Caracolea 1, caracolea 2, remata.
16: Es un animal.
15: Golazo, gol.
16: Qué golarro que acaba de hacer la miña mal.
15: Cose el esférico a su bendecido pie izquierdo y con el 10 a la espalda.
16: Veus la escaira, allá te la coloco.
14: Que t'hi jugues amb Joan Tejedor.
17: Bon dia, Coste, 11 i 7.
18: Què passa?
17: No, ho hem aconseguit, eh?
18: El què?
17: Hem preparat un programa.
18: Sí.
17: Sencer.
18: Sí.
17: Fins la una.
18: Sí.
17: I no tenim cap contingut previst de l'eclipsi.
18: Hòstia, però bueno...
17: Hem aconseguit esquivar-lo.
18: Ja, a veure, no l'esquivaràs. Ja t'aviso jo, no l'esquivaràs.
17: No l'esquivaré, eh?
18: No esquivaràs res.
17: Hi ha sorpreses. Tinc
18: no l'esquivaràs.
17: Tinc
18: no
17: trampes en aquest guió, eh?
18: No, perquè hi hagi trampes, perquè d'alguna manera...
17: Sortirà d'alguna manera. Lluís Solà, com estàs? Bon dia.
19: Hola, què tal? Joan Tejedor, molt bon
17: dia. Dichosos los ojos, que diuen a casa meva, eh?
19: I no perquè no hagi treballat fins i tot de vacances.
17: No, he treballat moltíssim, però clar, hem tingut durant voltes...
19: Fa temps.
17: I pendent de totes les operacions, que ara les actualitzareu, que ja sentíem ara el butlletí, que el Follan ens explicava que de moment jugarien normal.
19: Normal.
17: I s'ha lesionat Sorloth. Per tant, si l'Atlético ja no et volia traspassar Julián, si comença la temporada amb sort lesionat, la cosa promet. Però avui, el nom del dia és Ferran Torres.
20: Que t'hi

0: la Barça i s'està a l'espera, com dius, d'arribar a un acord final. Rondarà aquests 55 milions d'euros que el Barça tassava Ferran que volia per Ferran Torres, però el que ens apunten fonts properes a la negociació és que no és una cosa imminent que s'hagi de tancar ara, inclús avui. És a dir, que pot ser una cosa que s'acabi de tancar entre demà i divendres, però totes les parts estan d'acord en que, si no hi ha cap sorpresa majúscula, Ferran Torres convertirà aquesta setmana en nou futbolista del Paris Saint-Germain.
1: Anem cap a París amb l'Andrés Onrubia. Hola, Andrés, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
1: ¿Cómo va el jet lag? Ya te he visto dando vueltas al mundo este verano.
2: Bien, bien, bien, todo bien, todo bien. Ya con... Ayer ya volvimos a trabajar, pero no hay nada de jet lag, la verdad. Pero algo más, pero todo genial.
1: Ya te escuchaba en la gradería del balcón con Ana Palet ayer por la tarde. Anoche sabíamos eso, que Ferran ya no entrena con el Barça. Y ahí en París pues ya esperáis a un campeón del mundo, ¿no? Una operación que tendría que cerrarse próximamente. ¿Va a estar alrededor de los 50 millones y algo más en variables?
2: Eso es, sí, sí. Según trasladan desde el PSG, en torno a 55 millones de euros, incluyendo... los bonus desde hace semanas, como bueno bien habéis ido informando, ya había un acuerdo entre el conjunto parisino y el delantero español. Ha sido clave la figura de Luis Enrique, que durante el Mundial ya tuvo un primer contacto con Ferran y vio el PSG que estaba por la labor, incluso antes de darle el Mundial a España, de unirse a la disciplina del conjunto parisino. Es una oferta económica bastante importante la que ha realizado por el todavía jugador del Barcelona, pero va a ser jugador del PSG en las próximas horas. Y desde París Saint-Germain también, que después de la Supercopa Europa de esta noche, pues todo se va a acelerar y antes del viernes debería a priori estar cerrado el traspaso de Ferran Torres.
1: Ara farem la prèvia de la Supercopa, que esta nit Unai Emery i Luis Enrique s'enfronten per la Supercopa d'Europa, Aston Villa, París Saint-Germain, París Saint-Germain, Aston Villa. Y vamos a ver qué rol consigue ganarse Ferran en ese equipo, ¿no? Andrés, tú que lo sigues, sabes que es un conjunto que ha ganado las dos últimas Champions y se está convirtiendo en referencia por la movilidad que tiene de los jugadores de ataque, es decir, un equipo que juega sin nueve fijo y que, a pesar de que Dembélé, Doué, Kvaratskhelia, incluso Barcola son más fijos, sí que está haciendo una renovación de esas piezas móviles que le sirven de fondo de armario a Luis Enrique, que quiere eso, 5 o 6 delanteros de garantías siempre para poder afrontar cualquier eliminatoria.
2: Tal cual, sí, sí, eso. Es un equipo muy móvil, que no tiene delantero, como bien has comentado. Prácticamente los tres de ataque se mueven por todo el campo. Es verdad que está haciendo bastantes movimientos en ataque este año el PSG. Tenía cerrado prácticamente a Diomandé, pero finalmente se marchó al Real Madrid. Tiene también cerrado prácticamente a Mika Gotz, el extremo del Ajax, que es otro jugador perfil muy polivalente, y el perfil es claro, ¿no? Futbolistas que puedan jugar en cualquier demarcación. Es cierto que yo creo que Ferran parte como suplente en el inicio de temporada, porque el PSG con Doué, Dembélé y Kvaratskhelia en la Champions estuvieron los tres a un nivel fantástico. Llega como recambio, en teoría, de Gonzalo Ramos, aunque Gonzalo Ramos sí es verdad que era una pieza más fija, ¿no?, del equipo parisino. No tenía esa movilidad que puede aportar Ferran Torres, pero bueno, es un jugador que va a tener muchos minutos. Luis Enrique a lo largo de la temporada pasada rotó muchísimo. Creo que va a rotar también a lo largo del presente curso, porque hace mucho hincapié en la recuperación física de los futbolistas y va a tener su oportunidad para intentar ganar su puesto en el once, que, como digo, va a ser difícil al principio de temporada que sea titular por el gran nivel de esos tres de ataque. Y también tiene a Barcola, ¿no?, que no va a renovar. Ya le ha dicho al PSG que no iba a renovar, pero el PSG pide 150 millones por el extremo francés y va a ser otro jugador que va a tener mucha competencia para intentar ganarse el puesto en el once.
1: Bestia, 150 por un jugador que no es ni titular indiscutible.
2: No, es una locura, sí, sí. O sea, el Liverpool creo que ofreció recientemente 115 millones por Barcola, pero el PSG, aunque no vaya a renovar Barcola, que acaba contrato en 2 años, pide 150 millones y el equipo que no llega a esa cifra pues no va a aceptar ninguna oferta por el internacional francés que no baje de los 150 millones d'euros.
1: No, és que si el Barça ho hagués volgut intentar, és que ficant Ferran no pagaves ni els cordons de les botes de Barcola en aquesta operació. Pues Andrés, vamos a estar atentos de cómo se desarrolla todo después del partido de esta noche y que el Paris Saint-Germain, que está esta tarde centrado en la Supercopa, acabe de culminar esta operación. Vamos hablando.
2: Gràcies, un fort abraç a tots, adiós.
1: La resta d'internacionals sí que han tornat avui a entrenar-se, eh? Nil, Pedri, Rosplatí i companyia.
0: Pedri i Rosplatí, Lamine després de la festa que va celebrar ahir pels seus 19 anys, que ja és un clàssic en els primers dies de pretemporada, aquesta tornada de Lamine després de fer la seva celebració. Tot amb normalitat, l'únic que no hi ha estat Ferran Torres.
1: Doncs Lamine, per cert, que va estar ahir a Montmeló fent una festa a una masia, que els expliqui als diversos promotors de festivals de música de Catalunya quina masia és, perquè la solen fer a Can Guitet, que és una zona on, on tot el Vallès, és a dir, des de la Garriga se centren els festivals de música de Can Guitet, que les facin a la Major, les va fer la Min, que ahir els veïns d'aquella zona no
3: se sent res.
1: No se'n va enterar ningú de la festa de la Min i Amal, perfectament discreta, per tant, escolta'm.
3: Bueno, és que hay muchas cosas que hay que saber, hay que entender... Y vosotros, es que vosotros no las entendéis.
1: A este no te lo lleves, ¿eh?
3: El problema es que vosotros hay muchas cosas que no las entendéis.
1: A la Min no te la emportis, ¿eh?
3: ¿Quién es este?
1: La Min Yamal, no te la emportis,
3: sí,
1: ¿eh?
3: el chavalillo vuestro. Ah, no te preocupes. Todo estará bien.
1: ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás?
3: Pues todo bien,
1: bueno,
3: hombre.
1: Bueno,
3: muchas gracias, muchas gracias.
1: Avui Supercopa.
3: Pues sí, muchas ganas de a ver si podemos acabar de hacer algún fichaje, si podemos acabar de hacer alguna incorporación. Por ejemplo, Ferran.
1: Avui Supercopa i demà Ferran, sí senyor. Que...
3: Aquí mucha gente ya ha incorporado al PSG.
1: Que amb tu, estava... feia hat-tricks contra Alemanya, amb la selecció espanyola.
3: Sí, hacía tonterías.
1: Un xaval que li ha estret rendiment.
3: Efectivamente. Nada, quería hacer una carta por si acaba fichando por nosotros.
1: Sí, per acabar-lo de convèncer, per si hi ha alguna cosa...
3: Como tú quieras.
1: Si el tens convençut.
3: Lo que tú digas.
1: Carta de Ferran a Luis Enrique per Ferran Torres per acabar de tancar aquest fitxatge.
3: Eso es. Querido Ferran, ya casi quería darte la bienvenida aquí al PSG. Somos un club muy humilde. La verdad que, bueno, propiedad de un señor que se ganó la vida con la compraventa de bienes fósiles. Pero bueno, a ti qué te importa, ¿no? Si celebraste el Mundial con una gorra de Donald Trump. Ya sabes que por A o por B, los Martínez siempre hemos apostado mucho por ti. En la selección yo, por ejemplo, por lo cual me llevé hostias como panes hasta que me echaron a patadas. Y otro miembro de esta familia que también apostó por ti acabó encerrada 3 días en su cuarto escuchando La Oreja de Van Gogh y viendo Lo Factual y en bucle. Pero aquí estamos, otra vez venimos a por ti. Oh, Ferran, te voy a ser sincero. La verdad que he visto que Arbeloa quería chetar al Real Madrid. Y pues yo no voy a ser menos para el Barça, le voy a chetar un poco. Chetar, es una palabra de estas que decir los jóvenes. Que, bueno, yo como soy joven, más que nadie, ¿verdad que sí?
1: Hombre,
3: sí me gusta. Si vienes a París, ya sabes lo que te espera. A las 5:30 de la mañana estamos todos en pie, vamos con la bici a hacer 3 etapas del Tour. Luego hacemos doble sesión de entreno, luego comemos algo, porque sin movimiento no hay alimento. Vamos todos juntos a hacer clase de georgiano con el bueno de Kvaratskhelia. Evidentemente cada 20 minutos paramos para hacer flexiones. Y luego, pues ya a la que te das cuenta, has ganado la Liga y la Copa de Francia, que eso es un chupirritín. Y estás en cuartos de final de Champions, que para eso nos fichan, en el fondo, ¿eh? Nos van a fichar para 5 partidos de temporada, ya lo sabes. Hasta entonces, del chill, como decís, con la bici, cuesta abajo y sin frenos, ¿eh? Un abrazo y hasta pronto, espero. Ja veremos.
1: I cap a París, que s'anirà Ferran Torres quan s'acabi de tancar aquest fitxatge. La mala notícia de la setmana ha sigut la lesió de Roni Bardakji. Nil,
0: sí.
1: Ens ho venies explicant fa 2 dies, però vaja, des d'ahir la tarda el club ja ha fet pública la informació mèdica que s'haurà d'operar del genoll.
0: Sí, s'haurà
1: d'operar del genoll, no s'ho farà ell.
0: L'haurà d'operar d'aquest genoll, lligament encreuat anterior de la seva cama dreta. Ja és la segona vegada que es fa aquesta lesió a Roni Bardakji, tot i ser tan jove, que només té 20 anys. Ho ha fet uns partits reduïts als últims exercicis de l'entrenament del dilluns, i això ha fet que el Barça, doncs, com explicàvem ahir, hagi adoptat aquesta posició d'apartar, com mínim en certes parts de l'entrenament, a futbolistes que creu que han de sortir. I després del cas de Roni Bardakji, doncs és més senzill que els futbolistes també ho entenguin, perquè evidentment quan estàs en un equip que t'apartin pot crear polèmiques, però veient el que ha passat al seu company, doncs i els jugadors del Barça com Héctor Forte o Casado també entenen, perquè saben que hauran de sortir, i el cas de que patir una lesió greu pot crear els problemes a la seva carrera.
1: Entenc que no deixa agradable pels que ara entrenen al marge, que això vulguis que no sempre et pot tocar l'amor propi, però en el fons han de fer l'exercici de que s'han d'agafar com que és protegir-los perquè puguin trobar un destí on demostrar els futbolistes que són. Cosa que Roni trigarà temps a poder fer, perquè Martí Junca, com estàs? Bon dia.
4: Bon estigé.
1: Ahir, quan coneixíem el diagnòstic, parlaves amb el doctor Tramulles i t'explicava que aquest genoll de Roni, que ja s'havia lesionat una vegada, no és del tot estrany que hagi tingut la mala sort que li torni a passar.
4: Sí, perquè sobretot amb els jugadors joves, tal com és Roni Bardakji, que té 20 anys, doncs la probabilitat de recaiguda és molt més elevada, i després el procés de recuperació d'aquesta lesió doncs també és molt més llarg. Estem parlant de que una lesió de creuat, ara mateix els tempos que es porten és de quasi bé un any, i en cas d'una recaiguda, doncs, i en un jugador jove, estaríem parlant de 13-14 mesos de recuperació, perquè un dels factors que més influeixen doncs en aquest procés és la recuperació preparació psicològica, i més per un jugador com ell, que és un extrem explosiu dinàmic, doncs encara els hi costa molt més recuperar la confiança.
5: És evident que estem parlant per sobre de l'any. El tema d'una lesió d'aquest nivell, com és una lesió de creuat amb un jugador jove, un jugador adolescent quasi, no? Es deu, em deia, a molts factors, però no ens oblidem del tema mental, de com afecten aquestes edats i en edats més joves, que és el que es veu ara amb nois i noies de jugant a futbol a unes edats molt petites, en la qual ja tenen lesions de creuats, l'impacte psicològic és brutal. La pròpia confiança i factors psicològics del jugador, si torna a recaure, això s'incrementa, l'estrès, l'ansietat, la taxa de lesió, de recaiguda d'un lligament creuat està entorn al 20-30%. Però que amb adolescents, i podríem dir que el Roni pues, bueno, és a la vora d'adolescència, puja fins al 40%.
4: A més, Roni, el context que tindria per tornar a incorporar-se al Barça no és gaire favorable, aquesta temporada no ha tingut gaires minuts, és el suplent de Lamine Yamal, s'ha fitxat a Adeyemi, doncs diríem que no és el context més favorable per poder tornar a agafar rodatge, i el doctor Tramulles doncs creu que ho tindrà difícil per tornar a tenir minuts com a jugador del Barça.
5: Tens tots els ingredients perquè sigui difícil. La major dificultat per fer una gestió integral d'aquest cas o de qualsevol lesió o de qualsevol problema d'un esportista, que no són les i en sol, no? És que tots siguin capaços de treballar i aportar els seus coneixements sobre la taula per un únic objectiu, que és la millora física i mental d'aquest jugador. I estic convençut que el Barça el té i ho farà.
1: Al final és el més important, que el futbolista pugui recuperar-se plenament al 100% i quan estigui bé físicament, doncs que trobi on tornar a tenir continuïtat per tenir el seu màxim nivell. Ja veurem on són tots plegats quan torni Roni Bardaggi. Gràcies, Martí, que he quedat per aquí, que m'has d'explicar més coses, però encara en clau Barça, ja ho vam dir, Nil, que Rodri anava per més llarg que per la sortida de Ferran fins i tot.
0: Sí, que l'operació que més semblava a prop en aquest moment era de Ferran, bastant a prop que ja avui no s'entrena. El tema de Rodri pendent de que el Barça faci una nova oferta. Les dues parts, hi ha optimisme, sembla que s'han d'acabar entenent, que no hi haurà cap problema perquè això passi, però és evident que el City de moment manté aquesta postura. El Barça, que podria fer una segona oferta que arribés als 60 milions d'euros, a mi la sensació, si em preguntes d'opinió, és que el traspàs acabarà tancant per uns 60 fixes, més variables que poden arribar a 70. Ara mateix el Barça, de moment, sembla que farà una altra oferta que pugui rondar els 60-65 entre fixes i variables. Veurem què diu el City. En tot cas, tot continua igual. Les dues parts volen que es faci respecte a la decisió del City del jugador, però vol cobrar el que creu que val el seu futbolista, que ha estat el millor jugador del Mundial.
1: Per tant, recalquem, primera oferta 45-5 no acceptada, la segona oferta amb els variables aniria fins als 60, i pel que vas palpant del que poden arribar a oferir uns i estan disposats a vendre uns altres, creus que ens anirem amb variables inclosos cap als 70?
0: Sí, jo crec que es tirarà el Manchester City una mica més per sobre d'aquests 60.
1: Veurem. Em va cridar l'atenció i l'agradaria del balcó. Ana Palet, com estàs? Bona tarda.
6: Què tal? Bona tarda.
1: Que ja hi ha dos entrenadors del futbol formatiu del Barça, ahir va ser Albert Sánchez, que ens han dit que l'arribada de Rodri no té per què ser tan mala notícia com sembla per Marc Bernal.
6: Exacte, ho va fer l'Albert Sánchez, que actualment és l'entrenador del Dunkerque de la segona divisió francesa, però la temporada 24-25 va ser l'entrenador del Barça Atlètic. Abans havia estat també a l'equip com a assistent de Rafa Márquez i va dir que, tot i que, evidentment, Rodri traurà minuts per Bernal al mig del camp, el Marc és un jugador que pot jugar a moltes posicions.
7: Si un jugador com Rodri, doncs, li traurà en protagonisme. Això és així, no? Però, bueno, és que estem al Barça. És que el Barça ha d'haver competència, el Barça han d'estar els millors. I és així. Jo crec que inclús ell és sent més còmode tenint amb aquest doble pivot, no? Que pot estar una mica més suelto per arribar, no? A nosaltres moltes vegades jugava d'interior, jugava de 8, perquè té bona arribada. Un migcampista modern, polivalent, gran, amb capacitat de recorregut i tècnicament molt, molt, molt bo.
6: Per tant, posant en valor l'arribada de Marc Bernal a l'àrea, que podria avançar la seva posició si arriba Rodri Hernández, també va parlar de Marc Casado, un jugador que ho venim comentant, acabarà marxant del Barça aquest estiu. Marc Casado, per Albert Sánchez, va ser el seu capità.
7: Bueno, a mi Casado ha sigut el meu capità 3 anys al Barça. Li tinc un apreci, una estima espectacular. El més important de Casado és que és culer, que és el més culer que hi ha allà. Però al final jo crec que hi pot estar tranquil, que ha sigut capità a totes les etapes del futbol formatiu del Barça, que ha sigut un exemple, que ha guanyat 2 lligues amb el primer equip, que ha complert el seu somni. Sí, fa pena, no? Fa pena perquè ell és culer. I llavors, bueno, doncs jugadors que venen de baix, doncs que al final marxin, doncs bueno, com a culer, ja et parlo com a culer, et sap greu.
1: Sempre quan un somia, les expectatives són altes, però, òbviament, com diu l'Albert, s'ha de posar en valor el que aconsegueixen els que arriben a estar diverses temporades consecutives amb el primer equip i si poden guanyar títols amb el club de la seva vida, com és el cas de Casado, millor. I ara, doncs, si li toca guanyar-se les garrofes a un altre costat, segur que trobarà on brillar, que no oblidem que quan va tenir continuïtat 6 mesos al primer equip, va arribar a ser internacional i el Meana ens deia, para de la Fuente, si sigue jugando en el Barça... És futbolista per a l'Eurocopa, que va acabar guanyant a Espanya. Va perdre minuts aquella recta final de temporada i no hi va anar, però que ningú s'oblidi en els moments de menys protagonisme de Casado, que és un futbolista on hi ha fusta. Palet, a part d'això, fa dies que no ens portes a PortAventura, eh?
6: No us porto
1: més que a PortAventura, al parc aquàtic.
6: No us porto a PortAventura, però em sembla que avui tornem a tenir entrades.
8: Avui tornem a tenir entrades. De fet, mira, sí? Farem una cosa.
1: Avui t'ha d'obrir Bermúdez perquè tinguem entrades a PortAventura?
8: De què he dit el TG que no ens lliuràvem avui?
1: Eclipsi.
8: Efectivament. Doncs a partir d'ara, quan sentiu en algun moment la paraula eclipsi, truqueu al 933-44-1411, si és que el telèfon encara no ha canviat.
1: No, és el mateix.
6: Moment és el mateix, la gent ja està trucant, però és que no és ara. No, és quan tornin a escoltar la paraula màgica.
8: Exacte, ara les línies estan compromeses. Doncs això, quan sentiu la paraula eclipsi, aquesta no val, sinó a partir d'ara... Truqueu, que us endureu entrades per Caribe Aquatic Park, que és el parc aquàtic de PortAventura, que ara la veritat és que fins i tot ve més de gust.
1: Home, ja han posat la zona pirata aquesta, la Coral Bay, que és fantàstic.
8: És una passada, eh? A més, zona familiar per totes les edats, amb una piscina multiaventura única al món, múltiples tobogans i la primera water coaster d'Europa. Només a PortAventura World, ja ho sabeu.
1: Saps que tot es veu molt bé, això que passarà aquest vespre?
8: Ep,
1: des de Galícia.

0: perquè la nit, just en directe, en Larguero, Nil, ens avançava ja que avui Ferran no s'hauria de reincorporar amb la resta de campions del món a la disciplina del Barça. Té permís del club per no entrenar-se perquè està molt a prop el seu traspàs al Paris Saint-Germain, tot i que no sembla imminent. És a dir, no estem pendents aquí en directe a veure si...
1: No.
0: Es tancarà abans d'acabar la setmana, segurament. Però, de moment, Ferran ja té permís per no entrenar-se.
1: Aquesta és la situació. Avui s'havien de reincorporar tots els campions del món que faltaven per reincorporar-se, i no ho ha fet Ferran Torres, amb permís ahir ja des de, per part del club, també de Hansi Flick, el millor per totes les parts, sabent que Ferran té un acord amb el PSG que vol marxar i que hi ha negociacions en marxa. Ha estat que el futbolista no entrenés amb el

0: Avui allà el Real Madrid juga el trofeu Teresa Herrera, el trofeu més mític dels trofeus d'estiu que es juguen, més antic fins i tot que el Carranza.
1: És que Teresa Herrera i Carranza són, bueno, els trofeus que
0: són
1: sortien...
0: Són els estius de la nostra vida,
1: els que sortien al PC Futbol, no ens enganyem, són els guais.
0: Són els estius de la nostra vida i el Madrid juga contra un Depor que entrena un català com és Antonio Hidalgo, que és un tros d'entrenador, on hi juga un tio molt estimat aquí com és Aubameyang, que va deixar molt bon record els mesos que va estar al Barça i que aquest any torna a primera divisió. Amb el Madrid a Coruña acaba d'aterrar Héctor González. Hola, Héctor, ¿cómo estás? Muy buenas.
2: ¿Qué tal, TG? Saludos desde el aeropuerto, donde, nada, en 10-15 minutos aterriza también el Real Madrid.
0: No llega todavía con todos los mundialistas, ¿no?
2: No. Se incorporaban el lunes Cucurella, Konaté, Tchouaméni, Mbappé. Ninguno de ellos ha viajado hasta a Coruña. Tampoco Diomandé, el fichaje estrella que desde el viernes entrenaba en solitario en la ciudad deportiva. Solo dos entrenamientos con el grupo. Mourinho le quiere ver más tiempo con el resto de compañeros antes de hacerle debutar. Seguramente será el domingo en el último amistoso en Alemania frente al Schalke 04. Y tampoco viene Courtois, así que es un... a convocatoria con varias ausencias, se parece mucho a los que viajaron a Hungría el pasado sábado. El gran reclamo aquí en Galicia puede ser hoy Vinicius Junior o Fede Valverde, que también jugó en las filas del Deportivo en la temporada 2017-2018, y por supuesto el que está siendo el mejor jugador de lo que va de pretemporada, que no es otro que el turco Arda Güler.
0: Pues vamos a ver con qué ensaya hoy Mourinho, que ya nos decías el otro día que no había plan B para el centro del campo una vez Rodri eligió el Barça. No sé si estos días, ahora ya todo con un poco más enfriado, la plantilla se da por cerrada, puede haber algún movimiento más.
2: Yo creo que lo de transmitir que la plantilla estaba cerrada fue un poco calentón o despecho, o llámalo como quieras, después de lo de Rodri. No hay un plan B con nombre y apellidos de momento, pero sí que el Madrid está atento al mercado, ver si hay alguna buena oportunidad, algún jugador que no sea muy caro y que sobre todo mejore lo que tiene actualmente el Real Madrid en el centro del campo, que mejore a Valverde, Camavinga, Tchouaméni, que ofrezca algo diferente, unas características diferentes, y en ese caso el Madrid sí que intentaría fichar a ese jugador, que insisto, todavía no hay nadie en la pole por ser el candidato a ser fichado. Sí que hay, bueno, varios nombres que tiene la dirección deportiva entre manos, pero no hay nadie decidido todavía para ser el sustituto a Rodri, una vez que dijo no al Real Madrid y se decantó por el Barça.
0: Héctor, gracias.
2: Un abrazo, hasta luego.
0: El Madrid juga a Coruña, ciutat que torna a primera divisió. Javier Tebas els ha preparat una gran benvinguda. El Depor reapareix a la màxima categoria del futbol estatal, tot un campió de Lliga, dilluns. Per tant, haurem d'esperar a dilluns per un retorn esperadíssim, com ha sigut el del Depor a primera, però avui hi ha una mena d'etapa pròleg, una festa com és el Carranza, en una ciutat que ja respira un altre cop futbol de màxima categoria. Adrián Candal, Coruña, què tal? Muy buenas.
3: Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis?
0: Chup-chup, estos días de vuelta a primera, ¿cómo está la ciudad esperando ese regreso tan ansiado?
3: Bueno, pues con muchas ganas, y este plato fuerte del verano, que es el partido de hoy frente al Real Madrid, pues que vuelva a poner todo el orgullo, ¿no?, de esta ciudad tan futbolera ahí encima de la mesa. Hablabais ahora de ese Teresa Herrera, es que es el más antiguo del mundo del fútbol, ¿eh? Se juega además desde el 46, y por aquí hubo una época, Teje, que lo jugaban este torneo los mejores del mundo, pero de caviar absoluto, ¿no? Por aquí pasaron pues Pelé, Di Stéfano, todos los grandes Kubala, todos los grandes jugadores de la historia pasaron por aquí por el Teresa Herrera, y nada, de momento a disfrutarlo. Y lo de la Liga, si no fuera por el mal rollo que hay ahora mismo un poco entre el Depor y parte de su afición, estaría todo maravilloso, pero eso sí que lo empaña un poquito.
0: ¿Por qué? ¿Qué pasa?
3: Bueno, hay un cabreo sobre todo centrado en una parte de la grada donde les van a exigir, donde, para que os hagáis una idea, es donde se sitúan los Riazor Blues, detrás de una de las porterías, pero no solo son los Blues, sino, bueno, pues es toda la grada en general, donde a partir de ahora pues van a tener, digamos, el Depor lo que quiere es controlar esa animación para que no haya multas, entonces van a tener que identificarse con DNIs, no van a poder ceder el carnet, tendrán que firmar un código, digamos, de buena conducta, tendrán que asumir que no van a poder decir ciertas cuestiones, bueno, vamos, que quieren modelar un poquito esa grada ante las multas que estaba recibiendo el Depor, y eso ha sentado muy, muy mal.
4: Prohibido divertirse, ¿no?
3: Sí, prohibido exactamente. Divertirse. Sonríe, pero no demasiado. No, ¿no?
0: Y pensaba que, claro, la afición del Depor, que bueno, el mundo lo sigue mucho, ha llenado Riazor incluso estando en primera federación, no solo cuando tocaban playoffs. Claro,
4: sí, en jornadas, o sea, normales, por decirlo así.
0: Se suben categorías, sí. Y lo que pasa que los abonos pues vuelven a precios de primera división, pero claro... Imagino que la subida ha sido importante, ¿no? También allí.
3: Bueno, brutal. Hacemos el estudio. Hay carnés que subieron un 70%. Uf. La media de subida es de 45%. Es decir, el término medio de subida por abono, 150 euros 200. Claro, tú imagínate, haz la cuenta. Una familia, sois cuatro, te suben 800 pavos de repente y... Hombre,
0: no,
3: es una faena.
0: No, tenerlo, sí, sí, es...
3: O sea, pero ¿sabes lo que pasa? Que como también en el mundo del fútbol en general, o en el Mundial, veíamos esas entradas carísimas, al final se venden igual. O sea, el Depor ha copado ya, ya no hay opción para que haya más abonados. No, los ha vendido todos. Es decir, aunque los haya subido esta burrada, los ha vendido todos. 27.000 socios con asiento, cerca de 30.000, 32 caben en Riazor. O sea, que a pesar de todo esto, se ha vendido todo. Lo que acusa, digamos, este sector de la grada al club es que quieren elitizar un poco Riazor, que sea pues para los ricos, digamos, ¿no? Pues ahora le llaman zonas hospitality, zona no sé qué,
0: sí,
3: VIP.
0: Sí, sí, sí.
3: Bueno, eso también está de moda. A mí no me gusta absolutamente nada. Hablabais de ese fútbol popular. Yo me acuerdo haber estado con el Depor en Teruel y estaba Teruel lleno de deportivistas en Primera Federación. Y cuando digo Teruel, podría decir 20 ciudades más o pueblos incluso donde estuvo el Depor con su gente.
0: Sí. Ha caído bien ahí Aubameyang, ¿eh?
3: Pues muy bien, aparte viene fino, viene con muchas ganas, nos contaba que todavía tiene esa sensación de que va a hacer cosas importantes, había la duda de, oye, ¿llega bien físicamente? Muy bien, o sea, llega con velocidad, con hambre y vamos, ha ilusionado muchísimo a Uba aquí en A Coruña.
0: Bueno, que aguante, porque es un tío que las irrupciones suelen ser así, pero vaya, con un míster como Antonio Hidalgo, que aquí lo queremos mucho también, nos subió el Sabadell hace unas temporadas, es un tío de la generación de Xavi Hernández, formado en la Masía y futbolísticamente no nos deja dudas, y ahí ya habéis visto que te puedes ir con él al fin del mundo.
3: Sí, Antonio además es que es súper metódico, aquí ha cambiado, al principio había run, que si el juego, que obviamente no es el Barça de Guardiola, pero el Depor tampoco jugaba muy mal, y los resultados le han dado la razón, y ahora es que ha sido lo de masas aquí Antonio Hidalgo, y hay mucha confianza en él en este proyecto en primera.
0: Pues Adrián, que lo disfrutéis, sobre todo esta temporada más que
3: sí.
0: Otra cosa.
3: Yo creo que sí, después de tantos años ahí fuera hay ganas de disfrutarlo y de quedarse, ¿eh? El proyecto del Depor es para quedarse y con mucha pasta por detrás, a ver si salen bien las cosas.
0: Un abrazo fuerte.
3: Abrazo, compañeros.
5: A més, el Hidalgo, que és un nano que és metòdic com jo, no? De la meva quinta, bona
0: quinta
5: gent,
0: no?
5: La quinta meva, la quinta meva. La veritat que és un nano que em cau bé, hombre, no és Xavi Hernández, perquè m'entenguis, vull dir, estem parlant de... Però, escolta, el césped de Riazor, jo sempre havia pensat que era un bon césped. Són equips, hi ha equips que tenen que estar a l'elite, perquè allà hi ha bons céspeds, i això és així com es juga a futbol.
0: Doncs ja ens ha dit el Lèctor que no hi serà Cucurella encara, però el fitxatge de Cucurella pel Madrid ha provocat un bon efecte dominó, que no sé si ens portarà també millors céspeds. Perquè, Nil, dintre dels traspassos, ja sabeu que hi ha un percentatge... petit si comparem en proporció als que són les xifres finals, però que són vida pels clubs formadors i que han tingut els futbolistes fins als 23 anys. I clar, el Madrid s'ha endut Cucurella del Chelsea, el Chelsea ha hagut d'anar a buscar un substitut i ha anat a fitxar un futbolista català format en clubs de la casa nostra.
6: Sí, ha anat a buscar un futbolista nascut a Figueres que va passar el triomf del treballador, no? Un futbolista que va passar per la Pedrera del Figueres, que després va anar a l'Olot, que després va anar al Saragossa, i ara amb 28 anys li arriba l'oportunitat de la seva vida de fitxar pel Chelsea, estem parlant de Pep Xavarría, i clar, això pels clubs humils no representa també una petita gran loteria.
0: Sí, quin pessic s'emporten?
6: 1%, sí, pel que tinc entès, l'Olot, 2% de la traspàs al Figueres, per les xifres que ara estic acabant de consultar, ens diuen que el traspàs ha tancat en 19 milions d'euros fixes, més 3 en variables. És a dir, que estem parlant pràcticament de que al Figueres li poden haver caigut pràcticament, o li han de caure al voltant de 400.000 euros, i a l'Olot, doncs, 190.
0: Dani Sala, president del Figueres, bon dia.
7: Hola, molt bon dia.
0: Em sento com el 22 de desembre i truquem a on s'ha repartit la loteria. És la sensació que teniu, una mica?
7: Doncs la veritat és que sí. La veritat és que molt contents. Primer de tot, deixeu-me felicitar el Pep, un noi de Figueres, un noi de la casa, per desitjar-li molta sort en aquesta aventura estrangera i desitjar-li molts èxits, primer de tot. Això és el primer i principal. I el després, doncs sí, la veritat és que no hem tret el cava, perquè amb aquesta calor, doncs, potser no toca, però com si ho haguessin tret, la veritat és que
0: s'escalfa,
7: sí.
0: S'escalfa ràpid. Clar, ens deien aquestes xifres, a veure quan acaba sent el traspàs i quan us acaben assignant, però si parlem d'això, de 400, 500 mil euros, de quants anys de pressupost del Figueres estem parlant?
7: Doncs, pues bueno, això, la veritat és que, bueno, cobriríem ben bé un, pràcticament un any de pressupost, però, bueno, la veritat és que també, quan venen això, també hem de mirar de tocar una mica de peus a terra i fer les coses ben fetes, intentar, pues, bueno, sobretot avançar projectes que ja teníem previstos i que havíem començat a fer, pues, intentar agilitzar-los i avançar-los amb el temps.
0: És el primer que pregunten, no? Què faràs amb els diners? Què faràs amb els diners?
7: Sí, la veritat és que sí. La veritat és que d'idees n'hi ha moltes.
0: Més de projecte esportiu o més d'infraestructures, de club, d'instal·lacions?
7: Sí, sí, bé, hi ha diferents projectes, no? Hi ha diferents idees. També una mica tenim la idea que jo crec que aquí els socis haurien de disfrutar una mica d'aquest impacte econòmic, els nois del futbol base, també, perquè sobretot és d'això del futbol base. I sí, sí, ara ben bé el que dèieu vosaltres, la primera de tot és saber exactament de quan ens toca i quan tinguem la xifra exacta, després, doncs, bueno, posar-ho sobre la taula i treballar sobre això.
0: En tot cas, que serveixi per reivindicar el paper que feu els planters, a Catalunya, que sembla que els nanos 5, 7 o 8 anys no estan ja un planter dels de Barça o Espanyol o el Madrid o el Villarreal. No, clar, ja és tard pels nanos. Escolta'm...
6: Xavarria jugava al juvenil A del Figueres i no va anar fins després a Olot, i és el clar exemple de que pots estar tota la carrera de futbol base a un club com el Figueres i acabar jugant al Chelsea.
0: I és que això vol dir que hi ha grandíssims entrenadors de formació també a molts clubs de Catalunya, al Figueres.
6: Saps qui el va tenir a Figueres? Narcís Pèlac Chicho, que ha estat entrenador aquesta temporada de l'Stoke City, que ha estat segon entrenador del West Ham amb Graham Potter, i que ara, de la mà de Jürgen Klopp, s'ha anat cap a Japó, a la segona divisió de Japó.
0: Doncs volíem felicitar-vos, Dani, no, ja no només per aquest episodi concret, sinó per això, per la feina que feu i que tingui visibilitat quan es dona un cas així mediàtic, però reivindicar el paper de tots els planters de Catalunya, entre ells el del Figueres, que és un club que ens ha donat moltes alegries i que estem segurs que tornarem a veure més amunt ben aviat.
7: Esperem-ho, per això treballarem. Gràcies per la felicitació i repeteixo, sobretot, felicitar el Pep, que s'ho mereix.
0: Clar que sí, li desitgem tota la sort del món a Pep Xavarria, i que li vagi bé al Chelsea, igual que el Figueres ha sigut beneficiat de que Cucurella hagi marxat amb Mourinho.
8: Què t'hi jugues?
0: Un Mourinho que aquesta passada nit ha presentat el seu documental a Netflix. Arnau Santero, bon dia.
9: Què tal? Tens
0: bona tarda, això vol dir que ja tinc gana. I ha deixat diverses perles. Ara sí, que sí. Tornarà a ser arxienemic del Barça, o arxirrival esportiu, si no us agrada la paraula enemic.
10: Arxienemigos, sí.
0: Per recuperar.
10: És una obsessió la vostra.
0: Tu ja i la teva no, eh?
10: Jo? Soy el entrenador de Real Madrid, no puedo... ¿Qué tengo que hacer?
0: Què ha explicat Mourinho dels seus anteriors anys contra el Barça?
9: Doncs moltíssimes coses. El documental consta de 3 capítols només, tot sigui dit. Repassant la seva història, la Champions amb l'Oporto, l'arribada a Chelsea, el triplet amb l'Inter, i òbviament parla d'aquesta guerra oberta que té contra el Barça en aquell moment de Pep Guardiola.
10: Que el Barcelona tiene contra mi. Tienes que hablar bien.
9: Una guerra que, per cert, aquest any haurà de tornar a lluitar, ja que en el context l'acompanya completament. Un Madrid que no pot contra un Barça governat pel talent de la Masia i que reclama la figura trencadora de Mourinho per intentar canviar aquesta situació. Expliquem com explica en el seu documental què significava aquella lluita en aquell moment.
11: From the first game, I knew that we couldn't be better than them doing the same as they do. To beat them, we had to be different, both on and off the pitch.
9: I, de fet, estic fent tota l'estona metàfores bèl·liques, i no per quedar bé davant de la ràdio, sinó perquè així és com ho explica el propi Mourinho. Ell els hi volia fer entendre als seus jugadors d'aquesta manera, que era una guerra, que tot i compartir vestidor a la selecció entre ells, la rivalitat havia de passar per sobre.
11: There are things that I don't accept and I will never accept. And when somebody doesn't respect me, is a problem. I say, this is Barcelona, Real Madrid. When you go to national team... Then you can kiss the guy, but you, not now.
10: This when is you, well, exactly.
0: You can kiss the guy, però si vas fer que es barallessin entre ells a la selecció.
10: Claro. Tienes que tener una pelea con tu compañero de selección porque tú eres de Madrid y él es de Barcelona. Igual que Tú, si tú estás talle... en otra emisora, yo te voy a meter el dedo en el ojo.
0: El tall de Kiss, no Kill the Guy, ¿no?
10: No, no, no Kiss.
9: Bé, és una guerra, tal com ho descriu Mourinho. I si hi havia un protagonista d'aquella guerra, l'objectiu de totes les armes de blanc, l'home a batre, era Leo Messi. I no només era protagonista al camp, al vestidor blanc, durant la preparació dels partits, tot girava al seu voltant. Així ho explica un dels soldats de Mourinho d'aquell moment, Sami Khedira.
8: Preparing the games was so funny because we spoke 2 minutes about Barcelona and then like 40 minutes about Lionel Messi.
9: 40 minuts parlant sobre Leo Messi a cada xerrada d'abans dels partits del Barça. I com tota bona història, la de Mourinho ha de tenir un antagonista. No vull entrar en qui és el bo i qui és el dolent d'aquesta història, però està clar que si algú ha sigut l'oposició, tant per joc com per mentalitat, com per personatge directament, ha sigut Pep Guardiola. D'aquí Mourinho no se n'ha oblidat i ha deixat caure un petit dard enverinat sobre el seu any sabàtic.
8: Some guys didn't need a sabbatical, which is something that I hate that word. For me, sabbatical means weakness. You know, don't speak with me about sabbaticals. I never need a rest. I will have a rest when he decides to say come up.
0: Igual no t'hauria anat malament, eh?
10: Jo, un año sabático es de debilidad. Es de persona débil. Yo voy a descansar cuando esté muerto.
0: El que passa és que les teves temporades són més curtes.
10: Altres coses que són...
0: Que l'eliminen més aviat de les competicions, de com que no lluites per títols fins al final, a tu se't fan més curtes les temporades.
10: Altra cosa que és de debilitat és estar calvo com una sèpia, per exemple, o com tu, tener los rizos esos que pareces del 1850. Ja està, pareces salido del 1850. Solo te falta el collarín del Carlos II. No sé. Tu sabràs, tu eres weak.
0: No, bebés, no, està bé perquè en any sabàtic no es cobren finiquitos.
10: Soy la persona que más finiquitos ha cobrado, a diferencia de tú. Tú todavía no has cobrado finiquitos y te mereces muchos. Eso que te mereces muchos, tú.
0: Que em fotin fora cada dia, eh?
10: Cada dia tendrían que estarte echando de casa, de la vida, de todos sitios.
0: Doncs aquest és José Mourinho, el seu documental, que suposo que l'objectiu era que se'n tornés a parlar.
10: ¿Han hecho un documental de Joan Tejedor?
0: Encara no.
10: Ah.
0: Encara no.
10: Entiendo por qué. No entiendo por qué tú no tienes un documental todavía. Con lo bueno
0: jo
10: que
0: eres.
10: Jo tampoc
0: ho entenc, perquè els últims 10 anys crec que hem guanyat els mateixos títols.
10: ¿Han hecho un documental de Asier Chávez, por ejemplo? No l'han hecho, el documental de Asier Chávez. Igual de algún primo suyo de Venezuela, sí. Pero de Asier Chávez no han hecho nada.
0: Però els últims 7 anys...
10: De Arnau Santero han hecho un documental.
0: Els últims 7 anys hem guanyat tu i jo els mateixos títols.
10: Solo han hecho documental de mi.
0: No entenc.
10: Documental de mi.
0: No entenc. Et presentaré un tio que es diu Albert Bermúdez, que guanyava més partits ell amb els seus prebenjamins que el que has guanyat tu últimament.
10: No sé què dices, no el conozco jo. Berpodes, no sé, no conozco.
0: Va, posem-nos al dia.
12: Què t'hi jugues? Presenta l'actualitat del dia.
0: Sentit abans el Pedro Follan al butlletí de la SER explicar-nos que Julián s'ha entrenat avui amb normalitat, que a més s'ha lesionat Sorlot i es perd l'inici de la competició. Dic que afecta l'operació Julián, vaja, amb l'Atlético arraconat en banda tampoc per mai gaire sentit, però sí que vull fer un flash ràpid amb l'entrenament de l'Atlético. Follana, com estàs? Bon dia.
13: Com va? Bon dia.
0: Perquè avui ja sí que s'han vist cara a cara, Julián i el Xolo, i per tant han tingut ocasió de, com a mínim, de saludar-se i les properes sí, hores a veure si rasquem com ha anat aquesta trobada.
13: Sí, s'han saludat, és normal, també s'han vist i en Julián ha explicat un poc per damunt la situació com et sent. No tenim més informació de si ho ha fet amb més o menys intensitat, exactament el contingut d'aquest retrobament de Diego Pablo Simeone amb Julián Álvarez, igual que s'ha retrobat amb Llorente, igual que s'ha retrobat amb Baena, que ha felicitat pel títol mundial, i òbviament amb Julián, que Julián avui ja ha entrenat a les ordres de Diego Pablo Simeone, ho ha fet la primera part amb la resta internacional, però ja després directament dins el partidet, inclús la segona rotació del partit de Diego Pablo Simeone l'ha posat la davantera juntament amb Lookman, i més perquè Sorloth, que ja duia una setmana aquí entrenant en solitari, s'ha lesionat, estarà entre 3-4 setmanes de baixa i, per tant, no podrà començar la Lliga, que tenia tots els números per poder-se titular el dimecres que ve, la primera jornada de l'Atlètic de Madrid. Per tant, ara veurem com evoluciona tot això. Aquí les postures estan molt clares. Sabem que valen Julián, perquè s'ha dit per activa i per passiva i tothom ho té més o menys clar, i sabem clarament què vol l'Atlètic de Madrid, perquè ho ha dit el seu màxim conseller delegat, Gil Marín, i a partir d'aquí l'entrenador poc pot fer. Ja va dir en públic a Corea que havia xerrat Gil Marín i ho havia deixat molt clar. Per tant, ell com a entrenador remet a les paraules del conseller delegat de l'entitat. Òbviament, a partir d'aquí, dins el vestidor no està massa content amb aquesta situació, perquè entenen que és molt incòmodo, el jugador n'hi ha que senten més l'Atlètic de Madrid, els capitans, en Coque, Llorente i companyia, tens de veure un jugador que saps que ha dit que se'n vol anar, però saben que si queda, estan tots disposats a ajudar-lo, a recolzar-lo, i també tenen molt clar que aquí, si ell vol solventar i revertir aquesta situació en l'afició, no li queda més remei que dir que va ser un error, aquelles declaracions que va fer públiques en el Mundial, i demanar disculpes en certa manera per intentar, sobretot amb l'afició, revertir aquesta situació si queda a l'Atlètic de Madrid aquesta temporada.
0: Doncs seguirem pendents de com pugui evolucionar la qüestió, sobretot aquesta setmana, ara que Julián ja treballa amb normalitat compartint espai amb Simeone. El Fullana, com sempre, ens ho acosta tot. Fulli, quan acabi l'estiu i ens trobem per primera vegada, les dues primeres rondes les pago ja. Una abraçada.
13: Que vagi bé, una abraçada.
0: Pendents també a l'RCD Stadium, que d'aquí uns minuts, a partir de l'una del migdia, es produeixi la presentació oficial d'Unai Núñez com a nou jugador de l'Espanyol. André de la Torre, bona tarda.
14: Bon dia, Teje.
0: Bon dia, és que, de veritat, m'heu d'anar corregint tota l'estona.
4: No, bon dia, bona tarda, és igual, aquí tot és correcte.
0: No, jo ja els he dit als oients que quan dic bona tarda és que començo a tenir gana. Andrea, suposo que t'ho preparat, no?, perquè comenci aquest acte en el que després també parlarà Monchi.
14: Doncs sí, estem ja en directe des de l'RCD Stadium en els minuts previs a la presentació del quart fitxatge Unai Núñez, que ve cedit pel Celta de Vigo, i Monchi també compareixerà per atendre les preguntes dels periodistes i conèixer una mica més de prop tots els detalls d'aquesta nova incorporació i fer balanç del mercat i del que ve a partir d'ara.
0: A més, aquesta tarda, Sir Chaves, com estàs?
15: Què tal, Tejem?
0: El Barça femení s'estrena a la pretemporada.
15: A les 7 i en directe per Esport 3, les de Pere Romeu disputaran el primer amistós del curs davant del Montpellier, el Johan Cruyff. Ho farà sense Aitana, encara amb un pla individualitzat, i sense Quica, que es va lesionar a l'estatge d'Andorra. Podrien debutar els fitxatges que han arribat fins ara, perquè totes quatre han entrat a la convocatòria: McCamy, Van Asten, Martina i Kerolin. El club repartirà ulleres homologades a les primeres 1.500 persones que entrin a l'estadi, perquè el punt màxim de l'eclipsi coincidirà amb la segona part. I ara mateix està jugant l'Espanyol femení. Va guanyant 1-0 a l'Europa en el minut 51.
0: Mira, palet, com corre. Ho ha dit tan desapercebut, la Sier, però els rients són rapidíssims. Hola, Roberto, ¿cómo estás? Buen día.
16: Hola, muy bien. Aquí intentando, atento al eclipse.
4: Hombre, ya lo hemos visto. Atento es poco, ¿eh?
0: Me la he comido hasta yo, me he tenido que hacer un gesto. ¿Desde dónde llamas, Roberto?
16: De Barcelona, des de l'Eixample.
0: Des de l'Eixample.
4: Molt bé, doncs escolta, per tu, quatre entrades per anar a Caribe Aquatic Park, que ja sabeu que, bueno, és que a més ara, amb aquesta nova àrea pirata, la Coral Bay, aquesta zona familiar amb piscina multiaventura, una piscina única al món, per cert, amb una pila tobogans, la primera water coaster d'Europa, ja veureu que a PortAventura World, vagis on vagis, tu passes de conya.
0: I que amb les nits càlides que tenim últimament a l'Eixample, tenir un dia
4: de
0: refrescar-se amb la família anirà bé.
4: D'aigüeta.
16: Molt bé, sí, fa molta calor.
0: Roberto, no pengis, que l'Anna t'agafa les dades.
16: Moltes gràcies.
0: I tenim també el Jordi. Hola, Jordi.
17: Hola, bona tarda.
0: Des d'on ens truques?
17: De Tarragona,
0: capital o d'algun
17: capital.
0: Poble?
4: Home, a tu et queda bastant a prop, sí, o sigui, que tu pots anar a peu, com aquell que
0: diu. pots anar-hi amb bus.
17: Correcte.
0: Doncs escolta'm, Jordi, de vacances o t'ha tocat currar aquest estiu?
17: Hem fet un parell de setmanetes i la propera, el dilluns, arrenquem
4: en dos
17: una setmaneta més.
4: En dos tantes,
0: clar que sí. Doncs mira, no pengis, que t'agafen les dades i així podreu aprofitar per anar...
4: I enhorabona.
0: ...al Caribe Aquatic Park. Gràcies per escoltar-nos.
17: Moltes gràcies.
0: Rematem les notícies perquè la Lliga Endesa ha fet públic aquest matí el calendari de la temporada.
15: Començarà cap de setmana el 26-27 de setembre. El Barça debutarà al Palau contra l'Eima Corunya. La Penya visitarà el Breogán. Girona rebrà l'UQAM en Múrcia. Manresa jugarà a Bilbao. I el Lleida s'estrenarà a la pista del vigent campió, el València. El primer derbi arribarà ben aviat. Penya-Barça el 18 d'octubre. Una setmana després, Girona-Penya. El clàssic Barça-Madrid es jugarà el 27 de desembre al Palau i el 28 de març a Madrid. I l'última jornada tindrà dos derbis, Barça-Girona i Manresa-Penya.
0: Els europeus d'atletisme, la catalana Jael Bestué buscarà avui classificar-se per la final dels 200 metres llisos.
15: Ho farà la sessió vespertina a partir d'un quart i 5:50 en les semifinals. Si es classifica, a la final serà demà a la nit. Ahir va arribar la primera medalla per la delegació espanyola de la mà de Marta García en els 5.000, que va declarar després que això compensa tot el patiment.
18: Es lo normal en la competición, se pierde muchas veces y el día que se gana, entre comillas, porque para mí quedar subcampeona de Europa compensa todo lo que todo lo que hemos sufrido, espero, toda esta temporada, tanto yo como todo mi equipo y toda mi familia que me ha acompañado.
0: Els de natació, Ainhoa Campabadal i Tene Ciércoles s'han classificat també aquest matí per les seves respectives semifinals.
15: Campabadal ha estat sisena en els 200 lliures i Ciércoles vuitena en els 50 esquena i també s'han ficat a les semifinals del 4% lliure femení. Ahir, Nilka Davall i la mateixa Ciércoles van ser sisens en la final del 4% mixt, mentre que Luca Huck va ser segon a les semifinals dels 100 metres lliures. El de Sant Pere de Ribes diu que es nota molt ràpid.
19: Bien, la verdad que mejor que nunca. Sesiones de entrenamiento donde simulamos la competición, donde nadamos rápido. La verdad que creo que nunca había nadado tan rápido, que igual llego a la competición y subo mis tiempos, pero yo ahora mismo me noto muy rápido.
15: La final serà avui, poc abans de les 7 de la tarda.
0: N'estarem molt pendents. Són les 12:51, passem per les xarxes.
12: Encara no ets de la família del que t'hi jugues? Segueix-nos a...
20: On our media channels, Instagram, TikTok, Spotify, YouTube, Facebook, whatever.
12: @ que t'hi jugues.
0: Hola, Laia Pujals, bon dia.
21: Què tal, bon dia. Avui us porto...
0: Avui tenim estrena.
21: La nova samarreta, la tercera equipació del Barça...
12: Jugadors.
21: Això que sentiu és una mica tètric, però és...
0: Tètric no.
21: Un punt. Si només ho escoltes, és un punt tètric.
10: Sí,
21: però...
10: A més, la Laia, que té la veu bastant dolça, diguéssim,
21: clar, i amb això ara... De sobte
10: sembla que vingui a fer una pel·li de por.
0: Sembla un anunci del... Com es diu allò? Del Tibidabo? No sé.
10: Per exemple,
21: del túnel del terror.
0: Exacte.
10: Sí.
21: No, és la tercera equipació del Barça, que de fet el lema és presentem la nostra tercera equipació inspirada en aquell sentiment d'assumir amb el Barça des de petits i petites, perquè no sé si l'heu pogut veure, però és d'aquest blau tan característic que el Barça, he comptat, ha dut fins a 11 ocasions.
0: Blau o verd?
21: Aquest blau verd, saps que la gent hi ha discussió entre si és més blau o més verd.
0: Són dues tonalitats, és com mitja samarreta de cada verd.
21: Exacte. Doncs aquest estil, aquests colors, l'ha dut fins a 11 vegades. La primera vegada va ser la temporada 1981-1982 i l'última va ser la 19-20. Esperem que aquest any al Barça li vagi millor que la temporada 19-20.
0: Sí.
21: Però aquesta és la tercera equipació, per tant, ja les tenim completes.
0: Diuen per això que està inspirada en els anys 90, que entenc que és l'any de la Recopa d'Europa de Ronaldo.
21: Efectivament.
0: No? La 96, que també tenia diverses tonalitats de
21: verd. Efectivament, sí. S'assembla molt, és a la que més s'assembla.
0: Sí,
21: exacte, de capa.
0: Aquella final guanyada al PSG de...
10: Sí, era guapíssima.
0: Recordes com es deia el porter?
10: No.
0: Bertran Lamà. Em feia molta gràcia perquè, clar, quan aturava, clar, el Pere Escobar, que narrava TV3, era Lamà de Lamà.
10: Clar, evidentment.
0: Era... Sí. El penal li va fer un central que es deia Engotí, diria.
10: Ni idea.
0: No sé com va guanyar.
10: Jo era molt petit. Aquests són els pocs anys que ens separen.
0: Sí.
10: Que tu en tenia 8, tu en tenia 6. I jo recordi a Ronaldo.
0: És aquella frontissa. Doncs avui es dirimeix un altre títol europeu. Gràcies, Laia.
21: A vosaltres.
0: És la Supercopa d'Europa, Martí Juncà encara per aquí, que enfronta, com dèiem abans, Luis Enrique i Unai Emery amb arbitratge d'aquell col·legiat somalià que Trump no va acceptar als Estats Units perquè això és el Mundial.
22: Exacte, com dius, no el van deixar entrar i com una mena de premi, de recompensa, doncs li donen aquest partit, aquesta Supercopa d'Europa que enfronta el PSG, campió de la Champions, i l'Aston Villa, campió de l'Europa League, avui a les 9 a Salzburg. El PSG, l'equip francès, arriba com a principal favorit amb tots els efectius disponibles, però molts d'ells encara han aterrat fa molt poc. És el cas, per exemple, de Fabian o dels internacionals francesos, i precisament d'això n'ha parlat el seu tècnic, Luis Enrique, dient doncs, que no han tingut la preparació pròpia del que seria una final d'aquestes característiques.
23: És una situació surrealista. No tengo jugadores. Han llegado el lunes los internacionales, han llegado los franceses, español y marroquí, han llegado el lunes, día 10, hace dos días. El brasileño y los portugueses han llegado el 3, una semana, 10 días para jugar un partido. No sé qué nivel tienen mis jugadores, han entrenado en su casa los pocos días que han podido entrenar. Vamos a ver mañana, es muy importante para nosotros y para nuestro club y para nuestros aficionados dar una buena imagen e intentar ganar el trofeo, pero en términos de preparación no se parece nada a lo que es un partido, a lo que debería ser un partido, una final.
22: Clar, per exemple, perquè el Barça juga aquest cap de setmana contra el Basilea, un amistós amb els internacionals que s'acaben d'incorporar ara mateix, i el PSG té una final d'un trofeu molt més important. Pel que fa a l'Aston Villa, potser no se l'han pres de la mateixa manera que el PSG, perquè han desconvocat a Emi Martínez, a Esri Konsa i a Oli Watkins, els tres jugadors puntals de l'equip, i a més també és un equip que ha patit grans canvis, l'Aston Villa, perquè aquest any doncs, li han marxat dues de les seves estrelles, Morgan Rogers traspassat al Chelsea i Tielemans al United. Però, malgrat els canvis, John McKean, el capità de l'Aston Villa, diu que encara no han tocat sostre.
1: Hi ha hagut molts canvis, però si mires la resta de clubs d'Anglaterra, també n'hi han hagut molts. Entrenadors canviant, jugadors... Nosaltres mantenim el nostre bloc principal. El mateix entrenador, el mateix mètode, el mateix desig d'aconseguir més i més. Molta gent pensava que fa dues temporades havíem arribat al nostre nivell màxim, però vam demostrar que no.
22: El duel a les banquetes, aquest Emery Luis Enrique, és un que s'ha repetit durant diverses vegades els últims anys. Per exemple, que recordem més la final de la Supercopa d'Europa, el mateix trofeu entre Barça i Sevilla de l'any 2015 a Tbilisi, aquell 5-4 entre, com dèiem, Barça i Sevilla, que es va acabar enduent el Barça, efectivament. També, per exemple, la mítica remuntada del Barça al PSG, el 6-1, Luis Enrique a la banqueta del Barça, Unai Emery ho feia a la banqueta, en aquest cas, del PSG. Així doncs, l'entrenador guipuscoà s'ha desfet en elogis a Luis Enrique.
2: Es difícil catalogar el mejor entrenador, pero de la Champions League y ganándola dos veces con su trayectoria además anterior, pues ahora mismo, sabiendo el respeto que tengo por otros entrenadores que son muy buenos, también españoles, como puede ser Guardiola, Arteta, creo que Luis Enrique es el mejor.
22: Així doncs, Aston Villa, PSG, Unai Emery, Luis Enrique s'enfrontaran avui a les 9, recordeu, a Salzburg, Supercopa d'Europa.
0: Amb la tovallola encara penjada al coll, perquè els dos tenen futbolistes importants, mundialistes de vacances o tot just tornant. Doncs amb això arribarem a la una del migdia, Luis.
3: Muchas gracias, bona muchas gracias, Unai. Tú también eres aceptable. Tú también eres un entrenador aceptable. Está muy bien. ¿Te gusta? Home. ¿Te gusta lo que ha dicho?
0: La millor nit de la teva vida te la va regalar ell. Com
3: efectivamente.
0: No
3: muchas gracias. Bien. Y Di María, también. Nada, y Cavani me la regaló.
0: Nada, Di Pausa, butlletí, i us deixem amb la treva. No, avui la treva us hem donat nosaltres, que hem aconseguit estar una hora sense fer-vos continguts de l'eclipsi.
3: Oye, gafas homologadas, eh?
0: Compte, paciència, si us moveu per la carretera per anar a veure l'equip circuit lloc i sobretot preneu totes les precaucions a l'hora de protegir tot el tull. Adéu-siau, demà més que t'hi jugues.
3: Que si no, no vais a poder ver los partidos de Frenkie de Jong.
5: Què t'hi jugues?
24: Ràdio Girona. Cadena SER.
25: Descobreix Venux, porcelànic d'alta gamma a més de 120 tallers de marristes artesans. Textures realistes i durabilitat total. Venux i marbristes artesans, elegància que perdura. El teu marbrista artesà més proper a marbristesartesans.cat.
26: 12 concerts, 8 espais únics de Girona. Música clàssica, jazz, indie i molt més. Notes al parc. Arriba la desena edició del 8 de juliol al 25 d'agost. Amb entrada gratuïta i sota les estrelles. No t'ho perdis. Més informació a girona.cat/notesalparc. Ajuntament de Girona i Auditori de Girona.
27: Clàssic Auto Girona, Polígon Maixirgo. Has tingut una topada amb el teu vehicle? El vols pintar? Treballem en totes les companyies asseguradores. Mecànica, planxa i pintura. Taller oficial Bosch Car Service. 972-90-80-33. Clàssic Auto Girona, carrer Sarrià de Ter 34-38 de Girona. Patrocinador oficial del Girona Futbol Club.
28: Apa, tu, quin bany tenen aquesta casa?
29: El mateix que tindrem nosaltres quan anem a buscar-lo al rei de la rajola.
30: Digues que sí, canvia el bany aquest any. Al Rei de la Rajola tens moltíssimes ofertes en mobles de bany, en plats de dutxa i en rajoles. Posa un bany del Rei de la Rajola. Medinyà, amb preus extraordinaris. També a Viure d'Empordà i Palafolls. elreidelarajola.com.
31: Si la vida da un vuelco, pongámosla en su sitio otra vez. Las drogas, las adicciones sí tienen salida. En el Centro de Tratamiento Equilibrium Centro ofrecemos apoyo profesional, comprensión y un camino para salir de la oscuridad hacia una nueva vida. Posibilidad de ingreso. Ponte en contacto con nosotros. Equilibriumcentro.com. Equilibriumcentro.com. Castelló d'Empúries. Primera visita gratuita.
32: I tu em fas anar. Aquest estiu, Cadena SER i SER Catalunya.
33: Només penso en tu.
32: Referents amb tu.
34: És la una a mediodía en Canàries. El gobierno insiste en la devolución de todos los migrantes que entraron a Ceuta de manera masiva, incluidos menores de edad. Ha sido el ministro del Interior el que ha subrayado la idea esbozada ya por el titular de Exteriores. Marlaska dice que de cara a la supuesta entrada masiva que se mueve en redes para este fin de semana, Marruecos ha reforzado la frontera como ha hecho siempre, y es literal. Javier Bañuelos.
4: Sí, esta vez el ministro del Interior defiende que están preparados para prevenir una entrada masiva, monitorizando las redes e intercambiando información con Marruecos, país que, según Marlaska, está reforzando la frontera como siempre ha hecho. Palabras literales del ministro, en las que obvia la pasividad del Reino Alagüita el pasado 30 de julio en la peor crisis migratoria que ha dejado al menos 140 muertos.
6: Marruecos está trabajando de una forma relevante e importante. Está implementando, siempre lo ha hecho, pero aún más implementando los medios de protección de la frontera.
4: Fernando Grande Marlaska mantiene el tono duro del gobierno.
6: No hay sitio en España, ni en Ceuta, ni en Melilla, ni en el resto de ciudades españolas, para aquellos que quieran entrar de una forma irregular y violentando la ley.
4: De hecho, el ministro del Interior ha ordenado a las fuerzas de seguridad que detengan a todo aquel que provoque disturbios. En cuanto a los menores,
6: aquellos menores que deban de ser retornados serán retornados en los términos de cumplimiento de nuestra ley y de una forma efectiva y lo más rápido posible.
4: Según Interior, de momento se ha tramitado ya 400 expedientes de protección internacional.
34: La ministra de Defensa está de visita en Ceuta. Es el tercer ministro que visita la ciudad autónoma en tres días, en este caso de cara a definir cuál va a ser el papel del ejército en este camino hacia la normalización de la ciudad. Estamos muy pendientes de sus declaraciones que se van a producir de un momento a otro. 7 horas y media para el eclipse del siglo, con medidas extraordinarias para evitar incendios y colapsos. Medidas, en realidad, órdenes que subrayaba, y lo escuchamos una vez más, el ministro del Interior.
6: Por favor, seguir las advertencias que todas las autoridades han hecho. Como siempre digo, no son recomendaciones, son instrucciones y de obligado cumplimiento. Se han establecido 350 puntos de observación, que son los únicos puntos de observación desde donde se podrá visualizar el eclipse. Con lo cual eso es de obligado cumplimiento, no es una recomendación.
34: Pues ya son 7 los modelos de gafas para ver el eclipse que se han retirado del mercado y se intenta que los propios consumidores las devuelvan. El riesgo es el mismo. Al ponerse las gafas, el usuario solo ve oscuridad y la reacción casi involuntaria, estando de cara al sol, es retirarlas un instante para encuadrar la posición y en ese intervalo, sin protección, los ojos quedan expuestos directamente a la radiación solar directa y se produce una lesión química o térmica en las células de la retina. Más cosas, la falta de acuerdo entre Estados Unidos e Irán para reabrir el estrecho de Hormuz va a provocar una nueva caída mundial de la oferta. En agosto estamos peor que en julio, Pablo Anzola.
7: Sí, el organismo de la OCDE dibuja en su último informe mensual un peor escenario que el anterior y estima que la oferta global de petróleo caerá en torno a un 4% en 2026. 4,3 millones de barriles diarios menos, porque dice las nuevas hostilidades en el estrecho de Hormuz han frenado la recuperación en el último mes. La Agencia Internacional de la Energía advierte además de que las reservas globales de petróleo están en mínimos desde abril de 2025 y aunque prevé que el mercado vuelva al equilibrio en 2027, hace hincapié en la necesidad de desbloquear ese punto estratégico. Asegura el organismo que la urgencia de la reapertura de Hormuz aumenta porque los inventarios se están reduciendo muy rápidamente.
34: Este miércoles entra en vigor en Baleares la prohibición de vender bebidas energéticas a menores de edad. Las multas previstas son altas. Mallorca, Mamen Municio.
8: Con multas previstas de entre 6.000 y 60.000 euros, la norma prohíbe en todo el territorio del archipiélago la venta, el consumo o la entrega de bebidas energéticas a menores. El Gobierno ha sacado adelante esta directriz ante el consumo de estas bebidas cada vez más frecuente entre los menores de edad. Un consumo que se asocia a riesgos para la salud como la obesidad o diabetes, además de conductas de riesgo cuando se mezclan con bebidas alcohólicas. Así que protección de niños y adolescentes frente a los riesgos asociados al consumo de bebidas energéticas constituye el principal objetivo de esta medida. Con este fin, estos productos pasan a estar sujetos a las mismas restricciones de venta de menores que ya se aplican al alcohol o al tabaco. El Govern reconoce que la entrada en vigor de esta prohibición supone un importante esfuerzo de adaptación para supermercados, grandes superficies, pequeños comercios y distribuidores.
34: Información deportiva, Sonia Luz, muy buenas.
9: ¿Qué tal? Buenas, muy buenas. Hoy se decide el primer título oficial de la temporada de fútbol, la Supercopa de Europa, a las 9 de la noche, París Saint-Germain-Aston Villa, con protagonismo español en los banquillos porque los dos equipos están dirigidos por españoles, Luis Enrique en el Paris Saint-Germain y Unai Emery en el Aston Villa. Precisamente Luis Enrique quiere llevarse a Ferran Torres a París. De hecho, hoy no ha entrenado con el Barça. Nils, hola, muy buenas.
11: Buenos días, Sonia. La noticia en Barcelona.

0: Trema. Sensació temporal d'hostilitats entre enemics que estan...
1: Bona tarda, és la 1:07 d'aquest dimecres 12 d'agost, del que portem dies parlant, bueno, més concretament del vespre d'aquest dimecres, l'eclipsi total de sol que es podrà veure a Catalunya i que ens té a tots una mica amb l'energia desbordada. És per això que us hem preparat un programa especial acostant-vos a una manera més inclusiva de viure aquest dia.
2: I és que queden 7 hores i 21 minuts perquè sigui les 20 i 29, que falti un minut per dos quarts de 8.
1: I per tant, de complicar-te la
2: sí, m'he ficat en un bolic. Bueno, total, esperem que tingueu tots els que voleu veure les ulleres a punt i la ràdio al costat. I és que us portem una manera diferent de viure l'eclipsi, i és sentint-lo, tal i com ho fan també les persones cegues. Com viuen un dia com avui? En parlarem amb la Laura Coca, cap de Recursos Humans de la ONCE, i amb el Jorge Rivero i el sistema LightSound per viure l'eclipsi a través del so.
3: I posarem música, ja que ens visitarà la Laura Andrés per portar-nos el seu One Hit Wonder, que té molt a veure amb el fenomen que viurem avui. Sí, amb l'eclipsi. I de pianista a pianista, ja que també coneixerem com es dona treva l'Ignasi Terraza, pianista cec i un dels referents del jazz a casa nostra. Doncs anem, comencem a viure l'eclipsi a la cadena SER i SER Catalunya. Benvingudes, això és la treva.
0: Treva. Sensació temporal d'hostilitats entre enemics que estan en el joc.

0: 12 d'agost, per fi, perquè no sé si us heu assabentat que avui hi ha un eclipse. Sembla que el món s'ature i mireu que no acostuma a fer-ho per fenòmens naturals, que més voldríem, la veritat. Així, a Catalunya, l'eclipsi es veurà per Lleida, Tarragona, sobretot a Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre. A una vintena de localitats com Alcanar, Altafulla, L'Amposta, Cabrils, Constantí, l'Ametlla de Mar, Montbrió del Camp, Reus, Santa Bàrbara o Valls, i moltes altres. Tot i que no sabem si tindreu lloc, perquè des de fa setmanes, inclús mesos, està tot esgotat.
1: Tothom n'està pendent. Operacions especials de trànsit, ulleres especials agotades des de fa mesos, tots els pobles on es veu l'eclipsi han organitzat activitats i què dir-vos dels mitjans de comunicació que n'hem fet monotema aquestes últimes setmanes.

0: Sembla que no és per menys, ja que el fenomen que es veurà avui, a les 20 i 29 minuts del vespre, no es tornarà a veure fins al 2180, i crec que no hi serem.
1: Jo crec,
0: espero.
1: Crec que no.
2: Esperem que sí. No. Llavors, en un dia tan important, a la treva ens hem preguntat, quan el món s'atura amb un fenomen visual, què passa amb la gent que no hi veu? Per això, hem convidat avui a la Laura Coca, que la Laura és la cap de cultura de la ONCE a Catalunya. Bon dia, Laura, com estàs?
3: Bon dia, molt bé, moltes gràcies per convidar-me.
2: Preparada per avui o no?
3: Preparadíssima, ja fa molt de temps que ho estem preparant i, bueno, avui acabarem a Reus, a veure, per poder veure l'eclipsi.
0: Perquè, Laura, si a priori la ONCE, persona cega i eclipsi semblen antònims.
3: Clar, inicialment sí, no, perquè com gaudim nosaltres d'un fenomen així, però ho podem fer gràcies al CSIC, al Jorge Rivero, en aquest cas, el divulgador científic, que va començar a fer uns tallers amb nosaltres allà a la ONCE fa uns mesos, ja bueno, portem uns quants, perquè no només s'ha fet aquí a Barcelona, sinó a moltes de les nostres agències, com Hospitalet, a Sabadell, a Reus... I es tracta d'uns tallers on ens porten unes maquetes, clar, perquè nosaltres veiem amb les mans i amb les oïdes, ¿vale? I, bueno, amb unes maquetes del Sol, la Lluna, la Terra, i ens les va posar amb la posició correcta i amb uns fils ens explicava per on anava la llum, per nosaltres doncs, entendre, no?, una mica aquest fenomen que és. I, bueno, es va explicar també tipus d'eclipse, ens va posar sons de com les capes del Sol, de la Terra, com que es veu que tenen un so, que jo això no ho sabia, però ens va posar també els sons. I bueno, res, vam començar així, i a l'últim d'aquesta part del taller ens va portar l'aparell, que és per nosaltres el principal, que és el Light Sound, on, bueno, connectem uns auriculars o un altaveu, en aquest cas ho vam fer amb un altaveu perquè tothom pogués sentir, no?, perquè només hi havia un, i és un aparell on emet un so i quan l'eclipsi ja és total desapareix aquest so i quan la lluna es retira torna un altre cop aquest so perquè nosaltres sapiguem quan s'està apropant, quan està al punt exacte i quan ja s'està allunyant, no? Bueno, a part ens va explicar doncs, els fenòmens naturals que hi hauria aquell dia, bueno, avui, no?
0: I quins?
3: Per exemple, em va cridar molt l'atenció que la temperatura baixa de 10 a 15 graus, que els ocells, clar, ocellers, els animals, la natura es va dormir, que jo vaig flipar amb això, perquè quan estigui tot fosc, clar, ells entenen que és fosc i anem a dormir, quan faci de dia un altre cop, despertem. I... Sí, va ser el que em va cridar l'atenció va ser això.
2: Tot el que expliques, clar, és una feinada de por. Quant temps fa que esteu preparant aquest eclipsi d'aquest vespre?
3: Nosaltres portem molts mesos, portem 5-6 mesos segur. Segur, conscienciant a la gent, no, preparant-nos nosaltres també per poder gaudir d'ell, fent aquests tallers que agraïm molt que ens hagin fet.
4: I llavors, l'eclipsi inclusiu... Estarà a tots els llocs on es pot veure l'eclipse, a tots els pobles?
3: Per el que jo tinc entès, el Light Sound estarà en 20 municipis, em sembla que ho havies comentat abans. Uh-huh. A Reus sí sé que hi haurà algun aparell més, ¿vale?, on pues, intentarem compartir, no?, entre tots amb auriculars, i també hi haurà algun en altaveu, però si tots aquests hem arribat... Em sembla que 20 municipis, ens va dir el Jorge, amb aparell.
4: Parlem d'uns aparells que sonen així.
0: Com més fort és el so, és perquè el detector capta més llum. I a mesura que va disminuint la llum, en el cas de l'eclipsi, que es tanca tot, es queda tot a fosques, comença... O sigui, es queda en silenci. Mm-hmm. A veure, és una bogeria, què és això, d'on surt, com funciona? Com que no volem fer-li un examen d'informàtica o tecnologia a la Laura, hem convidat a aquesta conversa al Jorge Rivero, astrofísic, divulgador de l'Institut de Ciències de l'Espai i coordinador del projecte Eclipse Inclusiu. Jorge, bon dia.
5: Hola, bon dia.
0: Jorge, hem sentit el so que fan aquests aparells, fan més soroll quan hi ha més llum i estan en silenci a la foscor. ¿Cómo fan? ¿Cómo funcionan?
5: Sí, estos son unos aparatos que se llaman Light Sound, que se desarrollaron en la Universidad de Harvard, en Estados Unidos de América, en el año 2017, porque ellos plantearon, claro, si vamos a hacer unos eventos de observación de eclipse, ¿qué hacemos con gente que no puede ver, no? Y es importante poder incluir a todo el mundo, ¿no? Y esto se ha usado pues, en la última década en muchos lugares, y nosotros, desde el proyecto Eclipse Inclusivo, pues lo hemos traído esta tecnología, hemos podido producir, gracias a la Fundación Española para Ciencia y Tecnología, hemos podido producir más de 100 dispositivos para poder distribuirlos en diferentes lugares de la península. Y funcionan de la siguiente manera. Hay un sensor de luz y lo que hace es recoger toda esta intensidad que nos viene del sol y tiene un pequeño ordenador dentro que lo que tiene es un código informático que lo que hace es que transforma, digamos, esta luz en sonido. Entonces, como bien decías, pues cuando hay la intensidad muy fuerte del sol, pues la asocia a un sonido como de flauta, así muy agudo. Mientras que cuando la luna empieza a pasar por delante del sol, pues cada vez ese sensor de luz pues irá recibiendo menos energía, menos luz, y entonces hace que el sonido pues se vaya transformando cada vez siendo más grave, hasta que se asemeje como más un sonido parecido a un clarinete, cada vez será menos intenso. Entonces, digamos, cuando llega casi a la luna a tapar prácticamente todo el sol, pues será hay unos clics que un poquito recrean, digamos, las cigarras al atardecer, pero después también cuando está totalmente apagada la luz, digamos que la luna tapa completamente al sol, pues ya este sensor no recibe luz y lo que pasa, claro, es que hay como un silencio. Entonces en esta totalidad, en este minuto, dos minutos, dependiendo de dónde estemos, donde no recibamos ninguna luz del sol, estos aparatos no producirán sonido. Y entonces después, cuando digamos la luna empieza otra vez a salir del sol, a dejarlo despejado, ese producirá el mismo proceso, pero al contrario, ¿no? Irá desde más grave hasta más intenso cuando ya no haya nada delante del sol, ¿no? Y entonces esto nos servirá para no solo para durante el día 12 de agosto mirar al cielo, pero también para escuchar el cielo.
0: Y claro, Jorge, aquests aparells es poden fer servir de manera individual, tu els hi fiques uns auriculars i escoltes tu l'eclipsi, però també de forma col·lectiva perquè els posareu connectats a uns altaveus.
5: Exactamente, sí. Dependiendo de los lugares donde tengan, pues quizás solo un dispositivo o tengan varios dispositivos, pues claro, si solo tienes uno, lo interesante también es tener, claro, una experiencia colectiva, ir escuchando todos juntos, digamos, el eclipse, y también en los sitios donde tengan más de uno, pues también pueden tener algunos que tengan con auriculares. Entonces cada persona más tranquilamente puede ir poniéndoselos y comprobando cómo avanza este sonido del eclipse, ¿no? Como cuando la gente se pone la gafa de eclipse, que no hace falta estar una hora seguida, y bueno, no se recomienda estar tanto tiempo seguido, pero sino, bueno, miras un poquito, después vuelves a ver cómo avanza el sol, pues lo mismo para escuchar, ¿no? Es una manera también de hacerlo, como intentar hacerlo con más detalle, ver si se escuchan, percibes como cambios sutiles, ¿no? En este sonido.
2: Y Jorge, una pregunta, ¿qué pasará, esperem que no, òbviament, si quan hi ha el moment de l'eclipsi passa un núvol, s'ennuvola tot Catalunya?
5: Claro, esto es un problema, por ejemplo, claro, pues si vamos a ver el eclipse, si hay nubes, pues no lo podemos ver. Uh-huh. Pero, por ejemplo, con estos aparatos, este aparato lo que mide es la intensidad de la luz. Entonces, si de repente pasan nubes delante del sol, el sonido pues será disminuirá. Pero en realidad, con estos aparatos podremos experimentar el eclipse, porque al final la luz va a seguir bajando y aunque nosotros haya nubes y no estemos viendo el sol, cuando de repente lo tape completamente y al final todo ese cambio en la luz, eso que dicen de que se hace de noche, eso se va a sentir en todos sitios, incluso en lugares donde porque haya nubes no puedes mirar el sol. Entonces, digamos que también con este aparato, con el sonido, aunque la luz que nos llegue con las nubes esté amortiguada, nos sigue llegando mucha luz. Entonces sí se va a poder ver esta progresión de cómo va descendiendo este sonido, cómo va perdiendo intensidad, cómo se va haciendo más grave, ¿no? Entonces, bueno, es también un sustitutivo si en un lugar hay mal tiempo, ¿no? Pero lo interesante también, no digamos que es que hay gente que ve el eclipse, hay gente que se pone a escuchar el eclipse porque a lo mejor puede ver más o menos. Lo interesante también es que cualquier persona pues pueda sentir el eclipse, experimentar el eclipse con diferentes sentidos, ¿no? Porque al final también el eclipse lo sentimos en la piel cuando la temperatura baja en la totalidad, por los sonidos de los pájaros o de la gente, que como las reacciones, ¿no? Entonces esto es una manera también de tener más maneras de experimentar el eclipse.
4: I Laura, ¿tú t'havies interessat mai per l'astronomia?
3: La veritat és que no. Ho he descobert amb aquest eclipsi i amb el Jorge, perquè, bueno, com us he comentat, hem tingut oportunitat de fer alguns tallers a la ONCE, perquè, bueno, pues ens ha ensenyat, no, el Jorge com gaudir d'un eclipsi, però amb les mans, en el nostre cas, amb maquetes, amb fils, ens ha ensenyat quan anava la llum, han fet un taller molt interessant. Llavors, amb això, més la, el sentit de l'oïda, no? Que al final és el que nosaltres tenim més desenvolupat. No, la vista, pues, òbviament no, però clar, és poder gaudir com qualsevol altra persona.
4: I Jorge, tu com definiries l'astronomia accessible?
5: Pues yo creo que lo más importante y lo que siempre intentamos nosotros del Instituto de Ciencia del Espacio cuando pensamos en las actividades de divulgación que hacemos es plantear todo desde el principio sin dejar a nadie atrás, ¿no? Entonces nosotros intentamos que todas las actividades que hacemos pues tengamos herramientas que podemos adaptar para poder contar con cualquier persona. Entonces para nosotros es un principio fundamental que sobre todo, por ejemplo, en algo tan importante como, por ejemplo, este eclipse, ¿no? Millones de personas en todo el país, digamos, van a intentar ser testigos de él. Millones de personas van a viajar para verlo. La verdad es que podemos ser envidia porque tenemos la suerte de que ahora nos pasan tres eclipses, casi nos tenemos que mover, ¿no? Pero entonces es muy importante que un colectivo tan grande, por ejemplo, como personas con discapacidad visual, no se queden excluidos, ¿no? A mí, yo también, por ejemplo, cosas que me decía Laura, que era, claro, que es muy importante, claro, tener que de primera mano participar en algo así es lo importante, ¿no? Al final de la accesibilidad, de la inclusión, ¿no? Entonces, que nadie te cuente, ¿no? Qué es lo que está pasando, sino, y también yo creo que es muy importante en el sentido de poder compartir este momento también con las familias y también estar en estos espacios que yo creo que en el futuro vamos a recordar este mundo donde estabas el día 12 de agosto con el eclipse que estabas haciendo, ¿no? Entonces, estos son memorias bonitas y que son muy importantes en las que tenemos esta emoción tan grande que va a tener, emoción compartida que vamos a tener con mucha gente y es imprescindible que todo el mundo lo pueda experimentar.
4: Doncs ja veurem què passa aquesta nit. Jorge Rivero, astrofísic, divulgador de l'Institut de Ciències de l'Espai i coordinador del projecte Eclipse Inclusiu. Moltes gràcies.
5: Moltes gràcies. I close my eyes and I can see a world that's waiting up for me
4: that I call my own. Laura, tu també fas més coses, a part de l'eclipsi. Parlarem d'alguns dels projectes culturals de l'11 a Catalunya, des de la nostra incultura, en este sentit, clar, jo penso en oci cultural i em venen mil coses al cap, un museu, per exemple. Com són les visites adaptades al MNAC, per exemple?
3: Bueno, nosaltres treballem amb bueno, molts museus, d'aquí de Catalunya principalment també, on ells ens demanen, no?, una mica el tema de l'accessibilitat perquè gent com nosaltres puguem estar allà. Mira, fem des de cartells, els cartells, no sé si al costat del quadre normalment hi ha un cartell amb una explicació, no?, de què estàs veient i tal, això ho fem en braille, per poder la persona que sàpiga llegir braille pues pugui gaudir, però les que no sabem, per exemple, jo sóc una d'elles que encara no sé, estic en ello, tenim uns QR. Un QR, la veritat és que la tecnologia a nosaltres ens ha donat moltíssim, vale? Ja hi ha un programa com un Navilens o la càmera del telèfon, tal, bueno, pots escanejar, no?, aquest codi QR i allà dins està la informació que la sentirem amb uns auriculars i ens dirà el mateix que tu pots llegir, no?, en aquell moment, nosaltres ho sentirem.
0: I, per exemple, també, per explicar als oients, què és una tifloteca?
3: Ui, bona pregunta. Tifloteca, de fet, la portem nosaltres des de la Unitat de Cultura, aquí a la 11, i és un espai on veiem amb les mans també. ¿Vale? Tenim, no sé, per exemple, la Sagrada Família. La tenim impresa en 3D perquè algú, clar, que mai ha vist la Sagrada Família, tu li pots explicar. Òbviament, nosaltres el tema de l'audiodescripció és hiperimportant, no?, per nosaltres, perquè ens fem una idea, però la gent que no ha vist mai res, sí, ho ha de tocant, no?, potser sí que es fa una idea, pues, que té les punxes, no?, que bueno, totes les parts que té. Llavors, a la Tifloteca fem tot aquest treball de feina, no?, en 3D, tenim tot el tema dels llibres en braille i en audiollibre, perquè, clar, nosaltres us torno a dir que al final no podem llegir, però sí podem gaudir, no?, de la cultura igualment. I, pues, mira, des de la 11 tenim una aplicació on tenim els llibres gravats, sobretot, i els podem sentir. I cada vegada hi ha més i tenim títols nous. No és que hi hagin uns i es quedi allà, no?, sinó que sempre estem alimentant aquesta tifloteca.
2: I clar, com per exemple, avui l'eclipsi, jo crec que el que tu estàs dient i estàs reivindicant molt, que és el més important, és el sentir l'eclipsi, sí, perquè es pot veure, òbviament, però el més important és sentir-lo, com vibres. I l'eclipsi, a part de, òbviament, de tenir aquell magnetisme especial, també fa sentir molt diferent a les persones que el veurem avui.
3: Clar, penseu que el tema de l'accessibilitat impacta directament a l'autoestima de, la, de les persones, no? Llavors, sentir-te part d'alguna cosa que potser d'altra forma no podria ser part, perquè, bueno, si t'ho poden explicar i agraïts que la gent ens ho expliqui, que tu audio descriveixi, no? Però no és el mateix. O sigui, poder sentir, poder estar allà, poder gaudir, no? I no només tu, que amb uns auriculars, sinó que ho posin per tothom, és molt maco. És una cosa molt... que et fa, pues això, et fa sentir part d'aquest grup, no? De la societat.
0: I abans tu deies que no t'havia interessat mai l'astrologia, l'astrofísica, perdó, sí, sí, l'astronomia, però clar, potser que... Ama, o sigui, l'objectiu de l'accessibilitat és que a la gent li interessin coses perquè li poden interessar, que potser a tu... Si no veus un quadre, no t'ha interessat mai l'art, no? I aquest potser seria l'objectiu de l'accessibilitat.
3: Exactament, sí. No, i no només això, sinó que hi ha gent que potser sí, sí que... O abans sí que gaudia, perquè penseu que a la 11 arriba gent que té, alguna, bueno, té algun tema visual de naixement, com per exemple seria el meu cas, però hi ha gent que no, gent que veia bé i de repente perds la vista. Llavors, ostres, és que hi ha molta gent que arriba i et diu, és que jo antes leia, o jo antes i anava, no sé, al teatre o al cinema, que aquesta és una de les reivindicacions també, no? Que ja no puc anar al cinema. No, no, sí pots anar. L'únic que no, potser no veus la imatge, però sí hi haurà algú que t'estigui audiodescrivint amb un aparell el que està passant, no? No sé si a la tele de casa vosaltres o us heu trobat alguna vegada, hi ha una opció, sí, que precisament és, jo què sé, veus la que s'avecina.
2: A mi s'ha posat a vegades sense voler.
3: Sí, i en moltes pel·lícules ho fan. Se cierra la puerta, sí. que en principi, ostres, dius, m'està molestant, però sí, l'oïda se't fa.
4: És que, de fet, quan anem pel carrer, per exemple, i veiem que una vorera té relleu, normalment pensem que es tracta d'una decisió estètica o un paviment antideslliçant, però fa poc vaig llegir que eren paviments podotàctils, que poden ser de línies si indiquen direcció o de punts que indiquen perill per a la gent cega. Clar, quantes coses com aquestes tenim al nostre voltant que no coneixem?
3: Mare meva, una pregunta, eh? Jo, clar, saps el que passa? Que nosaltres com... Ho fem per del nostre dia, moltes vegades ho diem, és que per nosaltres és una cosa tan normalitzada, però que per la gent que no ho viu cada dia, sí que és veritat que sorprèn, no? I coses així, ostres, ara m'has... No sé, no sabria dir-te... Ostres, m'has agafat, amb aquesta pregunta. El bueno, paviment...
2: El soroll dels semàfors, a vegades, que fan pip, pip, pip.
3: El pip del semàfor també és important. No sé, el mateix ascensor, els ascensors que parlen, que vosaltres no li doneu importància, per nosaltres sí que ho té, o els mateixos botons, no?, que estan amb el número Braille. Bueno, hi ha cosetes. La veritat és que s'han donat grans avanços en tema d'accessibilitat, que queda molt, encara. Però sí,
0: I de fet,
3: treballant.
0: Tu has vingut amb la teva Laura, que Laura és l'altra Laura, que és la teva guia.
3: Mi guia, mis ojos, ja. És... I tant.
2: Com
3: és
2: la relació? Laures, eh? Tot
0: sí, exacte. Com és la relació entre una persona cega amb la seva guia?
3: Clar, penseu que nosaltres ens fiem d'ells 100%. O sigui, si tenim el nostre bastó, no? Perquè normalment també et fies del teu bastó, però clar, no és el mateix. Tens una persona que a part t'està dient, no? Ojo, vigila que hi ha un esgraó, o cuida, o mira, ara estàvem baixant aquí les escales i són del mateix color, per exemple, i a mi el tema del color em costa molt. Llavors, clar, tu has de confiar 100% en ella. Jo amb ella, vamos, a muerte, ja us ho dic, però bueno, tindre el, no, poder agafar-li l'espatlla, sentir com ella va baixant, tu ja saps quin esgraó ve després, o si ella para, doncs ja saps que allà s'acaba, no? Que et queda un o et quedaran dos. Has de tindre confiança plena, i això és el dia a dia, però per exemple, la gent que fa esport, nosaltres també portem esports del rendiment, paralimpiades i tal, i hi ha gent, no sé si ho heu vist, no? que corre amb el seu guia al costat i tal. Clar, és que t'has de fiar 100%, 100%. I nosaltres som conscients, eh? Però, o sigui, la gent a vegades no vol fer de guia, li fa molta por fer de guia. Que jo d'aquí faig, per favor, un llamamiento que la gent que es vulgui apropar a la 11 a fer de guia a qualsevol esport és més que benvinguda. Nosaltres us ensenyarem i som conscients plenament que podem caure, que podem... Que aquesta responsabilitat us l'heu de treure de sobre, perquè de veritat que nosaltres... Ho sabem, i el que volem és fer esport i poder gaudir amb la gent, i gent que ens regali el seu temps així és supervalós.
4: I tu, estant allà a la 11, quan veus que arriba gent nova que igual tenen una discapacitat a posteriori, és el que més els costa confiar?
3: Sí. Sí, perquè, clar, tu abans ho feies tot sol. Ho feies tot sol i no depenies de ningú. Llavors, donar aquest primer... el pas d'assumir, no?, aquesta pèrdua de visió i de... És molt complicat, és molt difícil, al final és un dol, és, tu has perdut algú, en aquest cas has perdut alguna cosa que, pues, que és molt valuosa. Heu de cuidar la vista, de veritat, és única. Nosaltres és amb el lema que hem sortit al tema el dia de l'eclipsi, però és veritat, és així.
4: És que avui s'ha d'anar molt amb compte, sisplau, amb la vista, mirar-lo amb les ulleres homologades.
0: Les de veritat, no les del Wallapop.
4: Sí, perquè pot ser molt perillós.
3: Saps què? Mira, m'explicava el Jorge en una altra entrevista que vam fer. Sabeu lo que és, després de l'eclipsi que vam fer als Estats Units, sabeu què és el més buscat després a Google el dia següent?
2: Per què em cremen els ulls alguna cosa, no?
3: Em cremen els ulls, em piquen els ulls, què me passa...
4: Que... És que no,
3: sí,
4: és
3: sí,
4: tonteria.
3: Em va sorprendre això. Sí, sí.
4: Pues Laura Coca, responsable de cultura de la ONCE aquí a Catalunya, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui i esperem que vagi superbé lo de l'eclipse inclusiu,
3: gràcies,
4: que heu treballat molt per a que així sí. siga.
3: Moltes gràcies.

0: Ràdio Girona. Cadena SER. Gaudeix del festival Occident Summer Fest a la Cerdanya amb Pablo López, Lax Ambusto, Joan Dausà, Rosario i molts més. Del 13 al 22 d'agost. Compren ara les entrades a occidentsummerfest.com. Occident Summer Fest. Aquí l'estiu sona diferent.
1: Ai, maleïts mosquits.
2: Oh, i allà una panerola. I aquí una rata.
3: És qüestió de control
4: i eliminació.
3: I Fora Plagues en saben molt d'això. Ah, ho fan amb estratègies i mètodes sostenibles. I això és important. Hi ha plaga? ForaPlagues.com. Informeu-vos. 972 44 72 20.
5: Avi, per quina empuita és aquell bufet que m'agrada tant?
6: El bufet?
5: Sí, menja molt bé i s'està també molt bé. Vinga, avi, engega el cotxe.
6: Engegat!
5: Gas aquí!
6: Som-hi!
7: El gran bufet lliure Girona al costat de l'espai gironès Petits i Grans coincideixen. És el millor bufet. La qualitat d'un bon restaurant en un bufet. Gran bufet lliure Girona.
8: En Hipoyegan llegan las rebajas que jamás olvidarás. Colchón de matrimonio estelar de 135 por 190, antes 179 euros, ahora por solo 159 euros. Ven a tu tienda Hipoyegan más cercana o compra online en hipoyegan.com.
9: Les situacions difícils, les vides complicades per culpa de les addiccions i les drogues no són irreversibles. Amb Equilibrium Centro hi ha sortida. Si ho necessites o saps d'algú que ho necessiti, posa't en contacte amb nosaltres. Som professionals contrastats en aquesta lluita. Possibilitat d'ingrés. EquilibriumCentro.com. EquilibriumCentro.com. Castelló d'Empúries. Primera visita gratuïta.
10: I tu em fas anar.
0: Aquest estiu, Cadena SER i SER Catalunya.
10: Penso en tu.
0: Referents amb tu.
11: La Treva, el programa de l'Aitana, l'Uri i l'Amparo. Cada migdia d'estiu d'una a dues a la Cadena SER i SER Catalunya.
12: Com cada dimecres, toca posar música a La Treva. Avui, en aquest programa especial de l'Eclipsi, ens descobrirà el seu One Hit Wonder, la Laura Andrés.
13: Bones, Laura. Com estàs?
14: Molt bé, i tu?
13: Molt bé. Tu ja preparada per l'eclipsi, amb les ulleres...
14: Tot, ho tinc tot. Me les vaig comprar, després me'n van regalar unes a la gasolinera, vull dir, no sé què fer-ne de tantes ulleres.
12: I on el miraràs?
14: Sí. Pues ja tinc el lloc, no ho diré.
13: Que no vingui la gent,
14: clar,
13: no?
14: Que no vingui. És que clar, vull dir, a veure, ara sortiré d'aquí i me'ls trobaré tots a la carretera,
13: clar,
14: però bueno,
13: no
14: en fi,
13: clar,
14: ho provarem.
13: Ara parlarem, perquè aquesta cançó que sona Estardàs també té d'un disc Venus que parla molt de l'espai, dels planetes,
14: sí.
13: Tu t'apassiona.
14: És que jo crec que ens fascina. El que passa que ara, de cop i volta, hi ha el hype aquest de l'eclipsi i està tothom boig, i aquests, com l'última setmana, ha sigut com una bogeria, no? Com pa, estem tots una mica ja. Però és veritat que genera fascinació, crec que en general. I a mi l'univers sempre m'atreu, perquè realment no l'entenem, ens pensem que l'entenem i que ho controlem tot i no controlem res. I llavors això, vaig fer un disc que és un viatge com a l'exterior, com si anéssim a Venus, diríem. Clar, llavors passes una mica per tots els planetes, però també perquè m'agrada molt l'astrologia. Llavors, aquí hi ha una barreja de tot, una mica.
13: Per això t'hem portat avui. I a més, un One Hit Wonder especial perquè té a veure amb un eclipsi. Però abans de tot, cap a on anem? Cap a quin país és l'origen d'aquesta cançó?
14: Doncs és de... Bueno, diguem, la persona que la canta és de Gales.
13: Gales.
14: Sí.
13: Any de publicació de la cançó?
14: Del 83.
13: L'artista grup és...
14: Bonnie Tyler.
15: Wow.
13: I la cançó...
14: Home, Total Eclipse of the Heart.

0: Sí, del cor, i no sé per què volies, per què has portat aquesta cançó en un dia especial d'avui, home.
1: Bueno, perquè parlava, bàsicament perquè deia la frase de tot l'Eclipse of the Heart.
2: És realment, la cançó de l'Eclipse.
1: Clar, clar. Realment, a veure, aquesta cançó, jo no sé gaire si parla d'Eclipse realment, perquè sembla ser que la història real d'aquesta cançó és que parlava de vampirs, alguna història així.
0: Ah.
1: I, curiosament, és una cançó que s'ha tocat molt amb casaments, que la gent se l'agafa com una cançó superromàntica, però sembla ser que té una història una mica... Com fosca, no sé, una cosa rara. Però bueno, l'he agafat perquè jo crec que és un hit que va més enllà de la generació en la que va ser escrita, no?
2: És que de cantar a la dutxa amb el rímel tot per la cara després de plorar,
1: totalment.
2: De posar-te intensíssima.
1: Clar, i de karaoke, no? I de casament, i de vídeos d'aquests de... Sí, sí, vull dir que és un temazo.
0: I a més, un artista que casualment aquest estiu també ens va deixar, la Bonnie Tyler. Ara fa una cosa d'un mes.
1: Fa una miqueta més d'un mes, no crec? Sí, sí, sí. Clar, és un... De fet, a més, hi ha una cosa molt curiosa d'aquesta cantant, que és que aquesta veu que la va fer tan famosa, que va ser tan coneguda per aquesta veu i que va arribar a eclipsar, mai millor dit, a Michael Jackson, aquesta veu com rugosa, diguem, que se li escapava l'aire, va ser fruit d'una operació de nòduls de les cordes vocals. Que els nòduls són una lesió, vosaltres ho sabeu millor que ningú, no?
3: Jo tinc nòduls, a veure si quan m'operen també em quede com la Bonnie Tyler,
1: Home, ho petaràs màxim, ho petaràs encara més.
0: I jo també, si em passa això.
1: Jo si sabigués cantar com ella, t'asseguro que també, però em sembla que no va així la cosa. Però sí, sí, aquesta veu era fruit d'això, d'una operació, i llavors, bueno, doncs aquest toc, diguem que la va portar doncs, a dalt de tot.
0: I va fer una pila d'àlbums, 18 àlbums d'estudi, 3 en viu... I que vaja, que ho va petar. I de fet, aquesta primera cançó que sonava no és la primera que la va donar a conèixer. Hi ha una altra, que és aquesta.
4: It's a heartache. Nothing but a heartache.
0: Hits you. Per tant, podríem dir que avui de One Hit Wonder... Entre cometes.
2: Perquè ella és fantàstica, té de tot.
1: Exacte, té com hits... Aquesta cançó, per exemple, no sé, a mi, per exemple, ara a l'estiu em ve com molt, no? Ve com de gust, aquest ritme així com una miqueta... Bueno, aquesta cosa d'anar fent, no? Vas amb cotxe, no? No sé.
3: És una cançó que no et definiria ni com a alegre ni com a trista. Simplement d'anar fent, anar caminant.
1: Exacte, aquest estat estiuenc, aquesta cosa del, bueno, chill, no? D'anar fent de chill, sí, totalment.
0: I de fet aquesta va ser la primera cançó del primer àlbum, el It's a Heartache, però aquesta va venir més tard. De fet, el Total Eclipse of the Heart no és seva. Clar, no, no.
3: Sí. Perdó.
0: My English és millor que la...
1: My English tu. Ets de la mateixa escola que tu, no et preocupis. Ens podeu corregir.
0: De la calçada, això,
3: eh? Gràcies, però perquè ho has intentat dir molt com en sentit. He pensat, ojalà li surta bé.
1: A veure, digue'ns-ho bé, digueu-nos-ho bé. Com es diu?
2: Quina?
1: Total Eclipse of the què?
2: Total Eclipse of the Heart.
1: Of the Heart. Of the Heart. Of the Heart. Uepa.
0: Heart impecador,
1: heart,
0: eh?
1: Heart d'amore. Total. Sí.
0: Però és segurament una de les grans cançons, no només de la Bonnie Tyler, sinó de la història de la música.
1: Sí, totalment. Home, és una... Jo crec que és un referent. I després hi ha una cosa en aquesta cançó que curiosament, tu, no ho sabeu, però jo ho he lligat una mica amb l'Eclipse i ha sigut com de cop, també m'he com il·luminat i he pensat, hosti, és una cançó que sembla simple a nivell harmònic, però té uns canvis una mica estranys. O sigui, aquesta cançó, la del Total Eclipse, o sigui, realment no fa uns acords que són evidents del pop. Se'n va una mica com, fa com unes obertures rares. I realment, amb astrologia, és el que diuen que fan els eclipsis. S'emporten el que no ha d'estar més a la nostra vida i obren les portes a que vingui tot lo nou.
2: Bueno, és que ho has dit al principi, jo em moro de ganes de saber quin és el teu horòscop.
1: Aviam.
0: Si l'encertes...
1: Tu també ets, també friqueges,
2: m'encanta,
1: eh?
2: M'encanta.
1: També. Jo sóc balança, però tinc ascendent lleó. I es nota molt aquest ascendent lleó. I, bueno, que al final l'he anat traient, perquè no el tenia gens, i tinc lluna escorpí, que m'he de un poco de... Però...
2: I com t'afecta l'eclipsi a tu?
1: M'afecta de ple, perquè és un eclipsi a lleó, per tant m'afecta l'ascendent.
2: A tu també, que tu també.
3: Tu també, eh? Soc lleó.
1: Tu, ets lleó de signe, eh? De signe solar. I tu què ets?
2: Jo sóc taura.
1: Taura. I t'afecta...
2: Jo crec que no m'afecta, sí, no l'he mirat.
1: Jo crec que ens afectarà a tots. Sí. I l'Oriol, què és, l'Oriol?
0: Jo sóc, mira, ho tinc tatuat, Sagitari.
1: Sagitari.
0: Però sí que és cert que no he mirat si m'afecta o no m'afecta l'eclipsi.
1: Jo crec
0: no,
1: que sí.
0: Segurament.
3: Segur
0: que
3: a tots ens afectarà.
2: Aquesta nit ens tornarem boixos.
1: Sí, ens espantinarà una mica, jo crec. Però bueno, no, això no passa el dia de l'eclipsi, no? Sobretot avui, la gent que vagi a veure l'eclipsi, sobretot les ulleres, eh?
0: Important.
2: Això sí que afecta a tothom.
1: Això sí que afecta a tothom, exacte. Això ho tenim claríssim. Sí.
0: I no sé si, per exemple, dies com avui d'eclipsi o dies de lluna plena, a tu t'inspira més a l'hora de composar o hi ha una relació, no? Sí?
1: Sí. A mi, bueno, tot el que té a veure amb això, amb l'univers... De fet, vaig tocar a l'Observatori d'Àger, que és superbonic, i vaig fer un concert ja fa temps allà, i a les últimes dues cançons, perquè era com a l'octubre-novembre, van obrir la cúpula. Llavors era tocar sota els estels, allà a l'Observatori. Era com meravellós. I sí, a mi, i és veritat que tinc la sort ara de viure a Vilassar de Mar... I clar, allà es veu la lluna, allà al mar, o sigui, és increïble. Vull dir que tinc molta sort de gaudir molt de la lluna i de mirar-me-la molt, i de veure sortir el sol, perquè com saps, com sabeu, tinc una gossa que m'obliga a sortir molt d'hora al matí. Llavors, que
0: l'has portat a la ràdio, la Lupa.
1: Sí, sí, sí, de fet està aquí a control, que vamos, superben cuidada.
0: Total. Tornem a l'eclipsi d'aquesta nit, i també aquesta cançó. Es va arribar a vendre 80.000 còpies al dia, quan va sortir aquesta cançó de la Bonnie Tyler. En total, 8 milions, això és dades abans de la seva mort, per tant, segurament han pujat aquests 8 milions, i és considerada una de les cançons més exitoses de tots els temps en el tema comercial.
1: Clar, sí, eh?
0: Vendre 8 milions d'àlbums és una autèntica animalada.
1: No sé, sí, el que passa que ha canviat que això del tema aquest...
0: Dels números,
1: sí. Ha canviat una mica, bueno, ha canviat molt, no?, de respecte a l'època, vull dir... Clar, en aquella època realment es compraven les cançons, es compraven casets físics, no? Anaves a la gasolinera a comprar el caset de la Pantoja, jo què sé, el que fos, no? O de l'Eugenio, dels acudits, el que fos. Però, i clar, això ara, jo crec que és com immesurable i que, bueno, hi ha molts interessos. Vull dir que sí, sí, bravo per ella, perquè...
0: I molta gent també potser l'ha conegut perquè ha sortit també aquesta cançó a sèries, com el Diari de Greg, també a Chilling Adventures of Sabrina, que no sé què és, però que també va sortir
2: després,
0: en aquesta sèrie.
2: Després, Glee tenen una versió preciosa d'aquesta cançó.
1: Qui, qui?
2: A Glee, la sèrie, que m'encanta, té una versió preciosa de tota la cançó de Hal.
0: I no sé si sabíeu que s'han fet versions en italià, alemany, portuguès, francès, castellà i fins i tot de forma maquinera. La discoteca Chassis també va fer la seva versió d'aquesta cançó.
1: Que fort, no sabia. Bueno, a veure, s'ha reversionat tot, eh? Vull dir que sí, sí, que està. I a més, a mi m'encanta, perquè clar, vull dir, són els hits de l'època i, bueno, vas a ballar un rato, no? També ho gaudeixes molt i mola molt veure la gent allà corejant tot això.
0: Tu cantaries, tu ballaries millor aquesta que una de Bad Bunny, per exemple.
1: Segurament sí. Sí, sí, sí, sí, sí. M'has conegut bé, ja ho veig.
0: Sí, en un moment.
1: Sí, sí.
0: I de fet, estem parlant d'això, de la Bonnie Tyler, m'ha escoltat alguna cançó. Hi ha una que a mi m'agrada moltíssim, que no sé si va veure Shrek 2.
1: Sí.
0: A mi, amb aquesta pel·lícula, va sortir una cançó que, de fet, l'altre dia vam parlar amb la Flavita Banana, que és aquesta. El Holding Out. Oh, és que ara em fa vergonya
3: estar
0: dir-ho.
3: No, home, no.
2: Buscant un héroe.
3: Buscant un heroi, perdó.
2: Aquí, tot en tots els idiomes.
1: Quins arranjaments més guais, per això aquests cops de patabam, no? Aquestes bateries, no? Tan bum.
2: I com la canta la de Madrina al final de Shrek, eh?
1: Ai, sí.
3: Abans, jo crec que ara això també s'ha perdut un poc, perquè, per exemple, les cançons de la Rafaela Carrà també eren com molt així, d'aquests arranques, saps?
1: Sí, sí, tenia com aquesta passió una mica leonina, no? Sí, sí.
0: Però jo crec que també avui, que estem fent aquest programa especial, atenem aquí la Laura Andrés. Clar, sí. Molta gent deu estar pensant, però, clar, si feien la sessió, cantarà, no cantarà?
1: No.
0: Perquè ho farem d'una forma diferent.
1: Sí.
0: Perquè ja que avui en parlàvem, i parlem de l'eclipsi, de que hi ha molts elements importants de l'eclipsi, que no és només veure'l, que és sentir-lo, també penso que això pot ser extrapolable a les
3: música.
0: Cançons. Que tu pots treure un element, per molts, molt bàsic, com és potser la lletra, i que al final també et sentis aquesta cançó, que et vibri, i és el que farem.
1: Totalment, total. I trobo que és molt bonica la comparativa, perquè realment un eclipsi, a més, sí que és veritat que, clar, que és fascinant de veure, per això hi ha aquesta mena de bogeria col·lectiva, però que la sensació que genera a nivell de, no sé, energètic, no? Una cosa que estem molt desconnectats d'això.
3: Sí.
1: Perquè estem com en una mena de, jo què sé, d'escrol vital. Estem pa-pa-pa-pa-pa-pa i no ens deixem sentir realment la pell, no? Jo tenia un profe que deia que la música s'escolta no amb les orelles, sinó s'escolta amb tot, amb els cabells, amb la pell, amb els pulmons, amb el cor, amb els ulls, s'escolta per tot arreu, no? Que el so impacta tot arreu. I crec que aquesta connexió l'hem perdut, per això crec que està molt bé el civil i m'agrada molt, que m'hagueu portat a mi.
0: Home, l'havies tocat molt aquesta cançó, per això, piano?
1: No, crec que és la primera vegada.
0: L'has preparat expressament per la treva?
1: Efectivament.
0: Home.
2: O sigui, doncs... no paran de debutar amb nosaltres, eh?
1: Sí, sí.
0: Et portem aquí, vinga, una engatussada. Avui al One Hit Wonder especial Eclipsi, amb aquest Total Eclipsi of a...
1: Heart.

0: Ens hem aguantat molt les ganes de cantar per sobre, eh?
1: Sí, sí.
2: Es que... però es, se siente diferent.
1: És es que sí.
0: Al micro, espera.
1: És que se sent diferent, perquè la música instrumental el que té és que de cop i volta va buscar el record d'allò que sentim sempre, no? Mm-hmm. I llavors fa que tu posis una part de tu, perquè de cop estàs sentint la castanyola, tarran, que no està, saps? Però tu estàs sentint el punx i la cançó és molt més íntima, de cop i volta té una dimensió més de record, més de, jo què sé... És una altra és una altra cosa. Jo trobo que també és molt bonic mirar-te-la així.
3: I que al final el piano és un instrument que, com deien a la meva família, és una orquestra. Vull dir, pots tocar absolutament qualsevol cosa i això és una meravella.
1: Bueno, a ver, Bad Bunny no queda tan bien, eh?
3: Laura Andrés, moltes gràcies per venir avui amb el teu One Hit Wonder, que en el cas de la Bonnie són molts hits.
2: I abans de marxar, dir-te que la Bonnie Tyler era Géminis. Que
1: mira, era Géminis, eh? Ostres, bona comunicadora. Molt bé, molt bé.
0: Que vagi bé l'eclipsi aquesta nit.
1: Sí. A vosaltres també.
4: Dos són companyia. Tres són múltip. Tres són millor companyia. La Treva, el programa de l'Aitana, l'Uri i l'Amparo. Cadena SER i SER Catalunya.
0: L'eclipsi d'avui, com la música, ascent, ens fa vibrar. I avui ens fa especial il·lusió que ens visiti una persona que vibra amb cada nota, que sent la música dins seu i que des del 2024 és doctor honoris causa a la UPC per la seva tasca amb la música i per ser la primera persona cega que es va titular en enginyeria informàtica. Ens visita a La Treva un dels pianistes de jazz més importants de casa nostra, l'Ignasi Terraza.
5: El més important és sentir la connexió amb el públic està gaudint el que estàs fent.
6: Al començament m'agradava improvisar, llavors estudiava clàssic, però al mateix temps m'agradava improvisar. Aquesta part improvisadora, aquesta part inquieta, aquesta part jornalera, la vaig encaminar cap al jazz i em vaig enamorar d'aquesta música i la vaig convertir en el meu llenguatge.
7: Et pots expressar on et pots comunicar amb altres músics i improvisar col·lectivament. No és la música més majoritària. Ara està present a totes les músiques.
0: Ignasi, com estàs? Com vas?
5: Molt bé, molt bé. Mm-hmm. Molt content d'estar amb vosaltres.
0: Nosaltres també, i de preguntar-te, com fem a tots els convidats, que tu com et dones treva?
5: Doncs no em dono gaire treva, però a l'estiu sempre és un moment per descansar una mica, per desconnectar, per connectar amb la natura i per buscar també una mica endins aquesta treva que ens donem, poder connectar després per venir amb noves idees i noves energies.
0: Però no aparques el piano, entenc, encara que sigui estiu, sempre el tens a prop, almenys.
5: Sí, m'acompanya. A vegades no sempre el toco, cada dia no soc regular, però sí, m'acompanya. O sigui, tots aquests dies sempre hi ha un piano a prop.
0: Uh-huh. El que crec que potser ja no t'acompanya tant és l'enginyeria informàtica, que no, que dèiem que va ser la primera persona cega a titular-te aquí a Espanya.
5: Sí, sempre dic això, que tothom té un passat. Vaig graduar-me com a enginyer informàtic, vaig després treballar 6 anys, ja treballava com a músic en aquell paral·lelament, i una mica tenia aquell corazón partido entre les dues coses, i estava intentant veure, tenia el coquet de veure què passa si m'agradaria dedicar-li més temps, un temps a la música. I quan vaig tenir un contracte fix a la feina, doncs vaig demanar una excedència, i ja la vaig tornar.
0: Amb el que costa a vegades, quan estàs estabilitzat, de dir, no, ara és el moment de deixar-ho enrere.
5: Sí, és aquest... Bueno, és un camí que estaves fent, clar, havies fet... La carrera també havia costat, després la feina, i vas tirant endavant i mai no trobes el moment de fer una parada i d'aturar-te. I potser en aquell moment l'excusa de l'excedència era, dir, bueno, faig una parada amb data de caducitat, un any... Uh-huh. Però a l'acabar aquest any ja vaig decidir que no tornava.
0: Avui és l'eclipsi total de sol. Quan falti un minut per 9:15, el viuràs d'una manera especial o com el sents, com el vibres?
5: Doncs home, el portem visquent tots aquests dies, sí, intensament.
0: S'ha parlat molt, eh?
5: No es parla d'una altra cosa. No pensava desplaçar-me a cap lloc per seguir l'eclipsi, perquè... Bueno, tens molts riscos de quedar-te a la carretera o quedar-te a mig camí i quedar-te sense eclipse i amb mala llet d'haver-ho. I la veritat, bueno, també he sentit conegut això, l'opció aquesta d'eclipse accessible i que, bueno, és una segona iniciativa molt interessant, però em sembla que ho gaudirem des del terrat de casa. No sé si serà gaire accessible, no sé si és com aquí a Barcelona... Tampoc és clar que es pugui seguir bé, però bueno, com a mínim l'Eclipsi estarà allà i nosaltres estarem també ben a gust al terrat de la casa.
3: I és el que comentàvem abans amb la Laura Andrés, ahir també ho parlàvem amb una tarotista que ens va entrar al programa, que a vegades també l'Eclipsi és més d'energies, no? De dir, a veure també què és el que sent, independentment de que estigues a Barna, de que estigues allà a Tarragona, però com aprofitar per estar un poc presents en eixe moment.
5: Sí, totalment. Això pensava en fer-ho del terrat estant, doncs una mica gaudir d'aquell moment i una mica de meditació en aquell moment. I a veure, i és un moment de connexió, suposo, de molta gent que està pendent bueno, que energia col·lectiva molt important. I això ara segur que es nota d'alguna forma.
2: I Ignasi, per fer música jazz has de ser especialment sensible al que t'envolta?
5: Bé, a la música improvisada l'estàs fent al moment. I el jazz és molt improvisat. I quan estàs improvisant has d'acceptar el que està sonant, el que acaba de sonar i el que vindrà, i depèn molt del... Si quan estàs pensant molt cap a on vols anar, a vegades forçar les coses no funciona. Llavors és acceptar el que està sonant, i evidentment que tens uns coneixements i tens un saber fer que et porta cap a un lloc o cap a un altre, però sense pensar massa. Escoltar, és més important escoltar que pensar.
0: I el jazz és improvisar i també és connectar, perquè tu has col·laborat, has connectat amb moltíssims músics d'arreu del món, perquè al final la música segurament és el llenguatge més universal que existeix.
5: Sí, el jazz té aquesta cosa que pots trobar-te tocant amb músics que no parlen la teva llengua, que potser no parlen ni l'anglès, i llavors és molt difícil comunicar-te de res, però pots estar tocant junts, i això és una situació molt curiosa. I és una música que s'ha fet universal, i llavors és cert que va començar als Estats Units, al poble afroamericà, però després ha esdevingut un llenguatge i una música universal que ens permet doncs, comunicar-nos i fer música conjuntament amb gent que de molt, molt, molta distància, amb cultures molt diferents.
3: I quan et va picar a tu el cuquet del jazz? Perquè normalment quan vas a conservatori sempre tiren més per la música clàssica, l'ensenyament més reglamentari. Quan vas descobrir que volies anar pel jazz?
5: Bé, jo, des del començament, les primeres peces que em van ensenyar vaig començar a canviar notes i a jugar una mica, a improvisar, i m'avorria fent allò mateix, llavors canviant la peça. I llavors vaig començar al conservatori, i al conservatori això que canviessis les coses no agrada gaire. Llavors es van crear com dos, per a mi, dos mons paral·lels. Un era el món de la improvisació, en què doncs, treia músiques d'oïda, agafava cançons, i les tant de rock o de pop de l'època, i les tocava. I al mateix temps estava doncs, tocant les peces del conservatori, intentant ser el més fidel a la partitura possible. I eren aquests dos mons paral·lels que van evolucionar en la part de... Al cap d'uns anys vaig conèixer el jazz, i aquesta part juganera d'improvisació, aquesta part d'inquieta, em vaig identificar amb aquesta música i vaig fer-ho amb el llenguatge. Llavors van quedar doncs, aquests dos mons, el jazz i la música clàssica. I quan vaig acabar el conservatori, la música clàssica vaig deixar-la no d'escoltar, però sí de tocar regularment.
0: Has fet més de 60 àlbums amb diferents projectes i formacions. Els últims, per exemple, el 24 de juliol del 2026, que va sortir el Long Play 45 al Palau de la Música, celebrant els teus 45 anys, i també en aquest any has col·laborat amb la IA en un espectacle al Sonar. Com va ser això? Com va anar?
5: Va ser un... Quan jo vaig estar estudiant la informàtica a la facultat, em vaig interessar per el tema de la música composada per ordinador. I en aquell moment la música estocàstica i la música que es composava per ordinador no m'interessava gaire, em semblava molt freda, molt relacionada amb el càlcul i tal, però molt poc humanitzada i molt poc amb la part d'expressió, molt poc expressiva. I llavors aquesta part de vincular tecnologia i música va quedar com dissociada totalment. I ara, arrel de l'honoris causa de fa un parell d'anys, doncs vaig estar connectant amb gent de l'antiga facultat, de la Facultat d'Informàtica, i vaig col·laborar amb un grup de treball d'intel·ligència artificial i música, i vaig començar a treballar, vaig conèixer el Philip Salembier, que ja portava uns anys treballant en aquest camp, i vam començar a fer un projecte junts, un projecte que tenia iniciat ell, i llavors és un projecte d'improvisació amb el piano, on ell, el seu sistema, té un micro que identifica el que estic tocant i proposa coses doncs, que, bueno, segons diferents tipus de respostes, diferents tipus de programes, proposa respostes diferents. Llavors, a vegades són acompanyaments, a vegades són iniciatives més de ritme o de melodia, i llavors jo tinc una sèrie de controls amb el que puc seleccionar quin tipus d'interacció vull que tingui la IA. I llavors amb això doncs, fem un concert totalment improvisat.
2: I tot i que existeixin aquest tipus d'espectacle com el sonar, normalment la música ja sembla que és només per la gent que en sap. Com fem que la gent s'interessi pel jazz o no li tingui por?
5: Bé, el jazz té moltes facetes, moltes cares. Igual que si diguéssim música clàssica i diries, bueno, música clàssica és Schoenberg, però també és Mozart. Llavors, si et pregunten algú que... és que la música clàssica és molt complicada. Llavors, bueno, li dius doncs, que escolti Mozart o que escolti certes peces concretes de música clàssica, i segur que tothom les tindria les cantaria perquè les ha sentit moltes vegades. I no hi dirien que és complicada. Amb el jazz passa el mateix. És una música que ha evolucionat durant un segle, ha incorporat tota l'evolució de l'harmonia i de la música occidental, i llavors hi ha músiques molt més complexes i hi ha músiques més senzilles, harmònicament. Hi ha alguns temes de jazz, com el Hello Dolly del Louis Armstrong, que va ser un hit que va estar en el número 1 dels èxits. Llavors, si fos tan complicada, no estaria en aquest... no havia arribat a aquest punt. I dius que no és jazz, doncs sí, també és jazz, però hi ha diferents manifestacions d'aquesta música en què pot accedir més públics o són més per públics més experts.
0: Últimament també has estat viatjant pel món. De fet, vas estar per Àsia, Mongòlia, Xina, i allà vas celebrar el teu 64è aniversari. Sí. També amb aquesta cançó dels Beatles, no?
5: Sí, és veritat, la vaig incorporar en el concert en cert moment. Teníem un concert el mateix dia del meu aniversari, i m'ha fet gràcia fer una versió d'aquest tema dels Beatles.
0: I ja per acabar, clar, el teu referent que ho has explicat moltes vegades és Tete Montoliu. Tu a vegades també ets referent de moltes persones cegues, de dir que els límits cadascú els autoimposa?
5: Bueno, això dels... hi ha límits que són reals i que són... cal conèixer-los, però al mateix temps cal buscar la forma de transcendir-los. En aquest sentit, és cert això de l'autoimposar-se. Els pitjors límits són els que et puguis autoimposar a tu. Uh-huh. Sempre una frase que a vegades amb els alumnes els comento és: aneu en compte amb el que somieu, perquè també els somnis a vegades fan realitat.
0: Es fan realitat.
3: Pues, Ignasi, moltes gràcies per acompanyar-nos avui a La Treva en este especial de l'eclipsi.
5: Gràcies a vosaltres.
0: Que vagi molt bé.
5: Bon eclipsi. Fira, xoc, and
3: day. I fins aquí La Treva d'avui. Esperem haver-vos acompanyat en este dia on portem tota l'estona parlant de l'eclipsi i haver-vos mostrat una finestreta del que és l'eclipsi inclusiu. Moltes gràcies a la Laura Coca, a la Laura Andrés i a l'Ignasi Terrassa, que ens ha deixat molt clar que els pitjors límits són els que ens posem nosaltres.
0: Preparats per aquesta nit vespre, prepareu-vos les ulleres, també m'ho connectat a la ràdio per sentir aquest eclipsi i també per acompanyar-nos demà a partir de la 1, com sempre, amb nous continguts.
2: Tot això amb el Tomàs Sánchez a la tècnica, la Laia Meseguera a la producció, la Noemi Pérez a les xarxes, som l'Amparo, l'Aitana i l'Uri.
3: Adéu, adéu.
0: Vagi bé.
8: Són les 2, la 1 en Canàries. Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa.
9: con Javier Liébana.
10: ¿Qué tal? Buenas tardes.
11: Nosotros llevamos vendiendo gafas del eclipse desde noviembre, diciembre del año pasado. Todo ha sido a cuenta gotas, pues hasta, yo creo que estas dos últimas semanas.
12: Hay mucha gente que viene desesperada y sobre todo en los dos últimos días. Ayer toda la tarde y hoy toda la mañana diciendo que están agotadas y que no tenemos gafas.
13: O sea, y graciosos de, bueno, rebusca a ver si ahí en un cajón aparece una o dos.
10: A poco más de 5 horas para que empiece el evento astronómico del último siglo en nuestro país, en los establecimientos oficiales en los que hemos preguntado, y han sido más de 15, no quedan gafas homologadas ya para el eclipse. Y hasta ahora miles y miles de personas se preparan para vivir este fenómeno natural a partir de las 7:30 de la tarde. Hay más de 30.000 agentes desplegados para los casi 3 millones de desplazamientos por carretera que se esperan, y ya se empieza a notar el tráfico. Laura Gutiérrez, buenas tardes.
14: Buenas tardes, sí se nota, pero poco todavía. Hasta ahora esos desplazamientos por carretera se han empezado a intensificar en torno a mediodía, en torno a las 12, sobre todo en las salidas de Madrid por la A1 sentido Burgos, camino hacia esa zona de totalidad. Son las primeras retenciones que de momento, según la DGT, no se están registrando en otras comunidades. Las autoridades insisten en extremar las precauciones, el riesgo de incendios es extremo y estamos en un día especialmente caluroso. Fernando Grande Marlaska, ministro del Interior.
15: Se han establecido 350 puntos de observación, que son los únicos puntos de observación desde donde se podrá visualizar el eclipse. Con lo cual eso es de obligado cumplimiento, no es una recomendación.
14: El despliegue de seguridad es histórico por tierra, mar y aire para vigilar y controlar las aglomeraciones.
10: En unos minutos nos vamos a ir a Guadalajara, al Observatorio de Yebes, el lugar elegido por el gobierno para la retransmisión oficial, donde acaba de llegar Marina Fernández. También vamos a recorrer de oeste a este, este eclipse total de sol que vamos a disfrutar en España, que va a empezar en Galicia y va a terminar en Baleares. En la playa de Palma, en Mallorca, está Marga Escobar. Marga, ¿qué ambiente hay por allá hasta ahora? Cuéntanos, buenas tardes.
16: Buenas tardes, pues aquí en Playa de Palma, en concreto en Campastilla, el día está transcurriendo con tranquilidad, aunque la playa se ha ido llenando poco a poco a medida que han pasado las horas. A esta hora el ambiente es prácticamente el de cualquier otro día, aunque en los accesos hay presencia constante de Policía Nacional y Policía Local y carteles que restringen el acceso a residentes y vehículos autorizados. Entre quienes ya están en la playa sí que hay personas que han decidido venir con tiempo para coger sitio y pasar aquí el día antes de disfrutar del fenómeno. Y en los establecimientos de la zona esperan una tarde, dicen, imprevisible. Creen que la afluencia irá aumentando con el paso de las horas y algunos incluso se plantean reducir el servicio en mesa y ofrecer comida para llevar si finalmente aumenta mucho el trabajo.
10: Insistimos, las gafas homologadas son necesarias para poder ver el eclipse sin riesgo y ya son 7 en total los modelos que Consumo ha retirado, el último esta mañana de la marca Multiópticas. Una vez tenemos las gafas correctas, vamos a estar muy pendientes de las nubes. ¿Qué tiempo vamos a tener esta tarde? Meteoróloga Nuresero, buenas tardes.
17: Hola, muy buenas tardes. Las nubes del extremo norte lentamente se van disipando, pero todo apunta a que a la hora del eclipse seguirá la nubosidad de tipo bajo, especialmente en el litoral asturiano. También habrá nubes, especialmente en las Béticas, los Pirineos, restos de las tormentas y los chaparrones que tendremos esta tarde. Una tarde también muy cálida. Hoy el calor aprieta un poco más y los 40 grados los veremos tanto en el norte, centro y sur peninsular. Hay una máxima de 40 grados prevista tanto en Ourense, Pamplona, Logroño, Badajoz, también en Toledo. Temperaturas muy altas y mucha precaución porque con todos estos ingredientes, el riesgo de incendios es muy alto, incluso extremo.
10: Al margen del eclipse, la última hora pasa por Ceuta. Desde allí acaba de hablar la ministra de Defensa, Margarita Robles. Ayer el PP anunció que había alcanzado un acuerdo con ella para que comparezca en el Senado el próximo martes, saltándose así la estrategia del gobierno de comparecer primero en el Congreso. Y Robles acaba de evitar confirmar o desmentir esto, Julia Molina.
18: No ha querido aclarar la ministra qué hará la semana que viene, pese a las preguntas de los periodistas. El gobierno había asegurado que hoy mandaría la respuesta al Senado, pero por ahora sigue en el aire si el martes habrá comparecencia en la Comisión de Defensa. Hoy Marlaska no ha acudido a la de Interior, pero el PP ha decidido mantenerla para mostrar su enfado.
19: La silla vacía del ministro, pues sinceramente creo que es injustificable, es una falta de respeto al Senado y está incumpliendo sobre todo una obligación constitucional y una obligación legal.
18: El presidente de la comisión, el popular Martínez Maillo, ha asegurado que el ministro no les ha dado ninguna excusa sobre por qué no podía asistir hoy, así que amenazan con llevar el choque a los tribunales si el gobierno no acude a la Cámara Alta.
10: Y del exterior ha vuelto a ser una noche de búsqueda contrarreloj entre los escombros en Colombia. Se van agotando las 72 horas más importantes tras el terremoto para encontrar a gente con vida. La cifra de fallecidos de momento no ha aumentado, son 188 los muertos según el gobierno. En Pereira, en el Eje Cafetero, una de las zonas más devastadas, está la enviada especial de la SER, Berta Reventós. Berta, buenas tardes.
9: Buenas tardes. Colombia amanece por segundo día después del terremoto con un saldo oficial de 188 muertos, aunque las autoridades locales aseguran que hay más de 200. Ahora se cumplen 48 horas del terremoto en las que las labores de rescate no han cesado en ninguna de las zonas afectadas, con Pereira y Cali como ciudades donde se requieren más manos para levantar escombros. El presidente Abelardo de la Espriella ha aceptado, después de varias horas contando solo con equipos

0: El presidente Abelardo de la Espriella ha aceptado, después de varias horas contando solo con equipos colombianos, el ingreso de rescatistas internacionales, pero la gestión estatal no está siendo blanco de quejas por parte de la gente, como sí lo fue hace menos de dos meses en Venezuela.
1: Esta mañana el ministro Álvarez ha asegurado que siguen sin tener constancia de víctimas españolas, pero que todavía hay 75 ciudadanos con los que no han podido contactar. Con la producción de Minerva Marcos y con Elena Sánchez y Carlos Nicolás en la técnica, comenzamos. Son las 2:06.
2: A la cadena SER y SER Catalunya, hora 14.
3: Bona tarda, doncs ja el tenim aquí.
4: Nosaltres hem quedat uns quants amics per anar a veure l'eclipsi i baixarem cap a la zona de Tarragona, cap al Delta de l'Ebre, així de pas fem una mica de turisme.
5: Jo agafaré un tren i aniré segurament a Altafulla.
3: Avui viurem un altre dia històric i compte que ja en portem uns quants aquest any. Aquest d'avui, gentilesa d'un eclipsi solar visible a tot Catalunya, però que només serà total al sud del país, comarques del Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre i algunes zones de Lleida. Allà sí que el sol quedarà completament ocult durant, com a màxim, un minut i mig. A la resta del país el fenomen serà parcial. Si insistim tant en aquesta tabarra, dient pel dret i pel revés que és una experiència irrepetible, és perquè l'ocasió s'ho mereix. A Catalunya, última oportunitat de veure un eclipsi solar total. L'última va ser fa 121 anys i no n'hi haurà una altra fins d'aquí 154 anys. Una de les principals preocupacions del govern en aquesta jornada és la mobilitat. Es preveuen molts desplaçaments per carretera fins a les zones des d'on l'eclipsi es pot veure millor. La consellera d'Interior, Núria Parlon, diu que el gruix de moviments ja s'ha produït.
6: També és veritat que hem vist pel flux de dades al Servei Català de Trànsit que molta gent probablement ja s'ha desplaçat i que, per tant, doncs això també farà que no sigui una mobilitat molt concentrada, sinó que la gent ja hi és per veure l'eclipsi i llavors també es preveu doncs, que la mobilitat de retorn també sigui esgraonada.
3: Amb tot, el Servei Català de Trànsit demana molta prudència i paciència a les carreteres durant el que queda de dia. Durant tot el matí la circulació ha estat i continua sent-ho aquesta hora intensa a les vies que van cap al sud, especialment la AP7, on hi ha trams hores d'ara amb fins a 7 quilòmetres de retencions. El president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha sumat a aquesta petició de gaudir de l'eclipsi, però amb seny.
7: A favor de la ciència. Visca la ciència. Hem vist tot l'operatiu que s'ha organitzat per coordinar-se, per garantir una bona mobilitat, no? Per tant, agrair aquesta feina que s'està fent. Visquem-ho com una festa, amb prudència i amb civisme.
3: I més enllà de l'eclipsi, nou rècord de passatgers a l'aeroport del Prat. El juliol s'ha tancat amb 5,9 milions de viatgers. En els primers 7 mesos de l'any hi han passat més de 34 milions de persones. La capacitat per tot l'any és de 55 milions. Ara de seguida ho ampliem tot amb Víctor Valero a les vies de so, Èlia Pijuan a la producció i qui els parla, Susana Ruiz. Esteu escoltant Hora 14 a Catalunya.
2: A la cadena SER i SER Catalunya, Hora 14.
3: Ara sí que sí, comença el compte enrere per l'eclipsi.
2: Hora 14.
3: A la ciutat de Tarragona s'espera que fins a 60.000 persones es col·loquin als 6 punts d'observació situats en diferents zones. És una oportunitat d'or per veure un fenomen astronòmic que, insistim, a Catalunya, cap dels presents no tornarem a presenciar mai més. Cristina Artacho.
8: El punt d'observació més gran és el port, on hi ha aforament per 20.000 persones. L'hora clau serà les 8:29, quan es podrà gaudir dels 61 segons de totalitat. Però la festa de l'eclipsi començarà a les 5 de la tarda, amb actuacions musicals, castells i una cindriada popular per fer front a la calor. Els més matiners ja fa hores que esperen al port per assegurar-se un bon lloc. És el cas de l'Aram i la Wendy, que han vingut expressament des dels Estats Units.
9: Siempre quería ganas de regresar a Barcelona. Y coincidió con el eclipse y decidimos que okay, mejor oportunidad para aprovechar eso y aquí estamos.
10: Exacto, y también, bueno, nos han dicho que Tarragona era un espacio muy lindo, entonces decidimos venir aquí para ver la totalidad.
8: No tothom ve de tan lluny per buscar la totalitat. Dues dones de Banyoles també han matinat per evitar trobar embussos a la carretera.
11: I aquest matí doncs, hem marxat d'hora de Banyoles i bueno, ja fa estona que estem voltant per aquí el port. I ja tenim la ubicació doncs, ullada i ara ens anem cap allà doncs, a fer temps, a esperar fins al vespre, a veure si ho podem veure bé.
8: Després de l'eclipsi, el port continuarà la festa per facilitar que la gent marxi de manera esglaonada i evitar el col·lapse. Durant

0: Tota la tarda recomana evitar el cotxe i anar cap als punts d'observació a peu o en transport públic, ja que a partir de les 4 començaran els talls de circulació. També s'ha fet una crida perquè tothom que pugui vegi l'eclipsi a casa des de terrasses o balcons.
1: Molts experts en astronomia procedents de tot el món, eminències fins i tot, han escollit Tarragona precisament per observar l'eclipsi total d'aquest vespre. És el cas de Didier Queloz, Premi Nobel de Física del 2019, Cristina.
0: Queloz afirma que sempre és un bon moment per parlar sobre ciència. Defineix els eclipsis com una experiència fascinant i única per a tothom.
2: Eclipse is part of the world we're living. It happened in this place, so let's enjoy. So please have a look. You know the time. So protect your eyes and have a look at the eclipse and just enjoy the moment.
0: Have a look, mireu, és el missatge de Didier Queloz que recorda la importància de protegir-se els ulls i anima tothom a gaudir del moment.
1: Gràcies, Cristina. També tot a punt a Lleida per acollir els milers de persones que es desplaçaran als miradors acondicionats pels ajuntaments perquè tothom pugui gaudir de l'experiència amb seguretat. El tancament de camins al Baix Segre per risc de col·lapse en una situació a més de màxim perill d'incendis està funcionant. Els visitants respecten les limitacions d'accés. Maricel Benavarre.
3: Així ho ha certificat l'Ajuntament de la Granja d'Escarp, que aquest matí ja ha esgotat espai a la zona d'autocaravanes coberta, mentre a Montoliu de Lleida l'Ajuntament ha hagut de tancar l'accés al mirador del castell per risc de saturació de l'espai. Eduard Murgó és l'alcalde.
4: Són carrers estrets, de difícil accés, i per tant doncs, hem pres la decisió de tancar-ho amb tanques perquè els cotxes no puguin accedir i que l'accés sigui únicament a peu.
3: I és que fora dels punts d'observació recomanats pel govern, els pobles han de ser els propis alcaldes els qui ajudin a tancar accessos i organitzar les activitats, com l'Àxel Corcó de Torres de Segre, on s'hi esperen més de 800 persones aquesta nit per gaudir de l'activitat a l'ermita de Carrasumada.
5: I estem sols en aquest sentit. Com que hi ha molts llocs de Catalunya que es veu, els efectius, diguem-ne, de Mossos, agents rurals, bombers, s'han d'anar repartint com poden i, per tant, tot aquest desplegament que tenim aquí, nosaltres ens ho hem de fer una mica sols amb els recursos municipals. Llavors, una mica de por, la veritat és que sí que tenim.
3: A Lleida Ciutat és impossible accedir al turó de la Seu Vella amb cotxe i amb engraners hi ha desviaments viaris per fora de la zona urbana. Tot i que a Ponent l'eclipsi total durarà només 25 segons, és suficient per turistes americans com en Devin, que ho viurà amb els amics a Castelldans, a les Garrigues.
6: En Castelldans hi ha menys llum i hi ha menys persones, hi ha més espai natural.
3: Jordi González, de la Societat Astronòmica de Lleida, recomana aparcar les ganes de fer vídeos i fotos i observar com la gent del voltant reacciona al moment en què de sobte es farà fosc abans d'hora.
7: És gaudir de quan es fa de nit, observar l'entorn, observar el rostre de la gent i quedar-nos en això, perquè després en un moment tornarà a sortir el sol.
3: I per combatre la calor que faran aquests miradors, aigua, gorra i crema solar.
1: A mesura que s'apropi l'hora de l'eclipsi, 8:45 del vespre, recordeu, tothom que estigui interessat en veure'l anirà prenent posicions. Moltes persones ja tenen decidit des d'on volen seguir el fenomen, Júlia Domènech.
8: Terrasses, masies o pobles són algunes de les opcions que la gent ha escollit per veure l'eclipsi.
9: Nosaltres hem quedat uns quants amics per anar a veure l'eclipsi i baixarem cap a la zona de Tarragona, cap al Delta de l'Ebre, així de pas fem una mica de turisme.
10: Jo agafaré un tren i aniré segurament a Altafulla a veure-ho i tornaré.
11: Jo ho veuré amb la meva família i amics a un mas ubicat a les afores del poble.
12: Jo veuré l'eclipsi amb una terrassa d'uns amics a Cambril.
8: Tot i que hi ha qui farà quilòmetres per buscar el millor lloc, també n'hi ha que prefereixen no complicar-se gaire.
13: Jo el miraré des de casa perquè és més pràctic.
8: Però escollir el lloc no és només qüestió de gustos. Demà el sol estarà molt baix a l'horitzó i un edifici, uns arbres o una muntanya poden acabar tapant l'eclipsi. Per evitar sorpreses, eclipsi.cat permet apuntar la càmera del mòbil cap al cel i comprovar per on passarà el sol des del punt on el volem veure.
1: L'Ajuntament de Barcelona demana als ciutadans que no vagin a Collserola a veure l'eclipsi, ja que l'accés continua tancat per la pesta porcina. El consistori recomana com a millor punt d'observació de la ciutat la muntanya de Montjuïc. Dèiem en començar que, segons Interior, el gruix de desplaçaments per carretera per veure l'eclipsi ja s'han produït. Això no treu que encara en quedin uns quants que se sumaran a la mobilitat ja de per si complicada d'un dia d'agost. Per això el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, demana molta paciència avui a les carreteres perquè molt probablement, com està passant efectivament, hi haurà embussos.
14: doncs hi haurà congestió perquè les vies poden portar 1.200 vehicles hora i estan dissenyades per això. Quan superen això no hi ha possibilitat de fer-hi res i per tant, doncs llavors paciència, tranquil·litat i anar sortint que haurem pogut observar un fenomen singular.
1: Ho ha dit en una entrevista a l'Aquí Catalunya. A banda de la mobilitat, una altra qüestió que el govern ha prioritzat és el dispositiu sanitari per atendre possibles incidències associades a l'eclipsi. Ens atén ara Ferran Roche Campo, que és gerent de la Regió Sanitària Terres de l'Ebre i l'encarregat de coordinar el desplegament especial en salut per l'eclipsi. Bona tarda.
15: Hola, bona tarda.
1: Ha arribat el dia D, eh? Semblava que li costava, però per fi ha arribat. Ho teniu tot a punt?
15: Sí, en principi sí. La veritat és que fa mesos que hi treballem. Com sempre passa, doncs, tot això es focalitzarà en 24-48 hores, però nosaltres ja fa 4 o 5 mesos que estem a darrere d'aquest tema.
1: Quins serveis s'han reforçat i on? En quines zones?
15: Miri, en principi s'han reforçat serveis sobretot al sud de la província de Lleida i a tota la província de Tarragona, que és on esperem que vingui més afluència de ciutadans. Nosaltres hem focalitzat els recursos sobretot en els centres d'atenció primària, reforçant les urgències dels centres d'atenció primària i després també els hospitals de referència, tant les urgències generals com les urgències d'oftalmologia. Aquesta nit als hospitals de referència, tant de Lleida com de Tarragona, hi haurà un oftalmòleg de guàrdia presencial per si hi ha algun problema de visió. I després també el sistema d'emergències mèdiques, el SEM, està coordinant en el 112 de Reus doncs, tot el dispositiu. I també en zones puntuals, en les zones on es preveu també més afluència, doncs, també posaran alguna ambulància extra.
1: M'està parlant sobretot de Lleida i Tarragona perquè són els punts clau, diguéssim, d'aquest eclipsi que és des d'on es pot veure total, però això no treu que a la resta del país també hi hagi llocs on es veu l'eclipsi i pugui haver-hi problemes. Suposo que, per exemple, a Barcelona, que per una qüestió de volum de població pròpia i flotant sempre hi ha molta gent, m'imagino que, evidentment, també tot estarà previst per poder atendre les urgències que es puguin arribar, no? Que es puguin produir.
15: Exacte, evidentment. Nosaltres hem intentat, sobretot, focalitzar-nos en aquests territoris on es preveu que hi haurà, i de fet, jo estic ara a Tortosa i, evidentment, ja es veu més gent, més cotxes estrangers, etcètera, etcètera, però a la resta, doncs, Girona, Barcelona, Pirineu, etcètera, els serveis, tots els professionals estan atents, tots els professionals estan sensibilitzats, doncs, que pot haver-hi més afluència de gent, doncs, que poden...
16: Cadena SER. Per suportar millor la calor, connecta't a SER Catalunya, una ràdio que enganxa.
17: Però de totes maneres, quan tu et tornes a enamorar...
18: Estàs igual.
17: O sigui, sí. Hi ha alguna cosa de... Igual et costa més que et torni a passar perquè et fiques unes barreres de protecció, etc, perquè has tingut ferides, però quan et travessen és meravellós.
16: Dissabtes i diumenges a partir de la una, tot és comèdia. Amb Màxim Castillo. És estiu. Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.

0: en tu.
1: Pensem que hi ha hagut prous campanyes publicitàries. Pensem que des del govern i des d'altres entitats s'han donat suficients ulleres a la ciutadania, però bueno, sempre queda el dubte doncs, que algú pugui observar l'eclipsi sense les ulleres homologades. Pensem que l'eclipsi no sols serà als minuts finals, sinó que l'eclipsi comença una hora abans i la gent doncs, tindrà tendència a mirar el sol doncs, des d'una hora abans. Conforme l'eclipsi vagi ocorrint, el sol molestarà menys i la gent tindrà més tendència a mirar més l'eclipsi. Si no tenim unes ulleres en condicions, doncs, bueno, es poden produir lesions en els ulls, que són lesions que són, en molts casos, irreversibles. O sigui, un cop ens els hem fet, després no hi ha cap tractament específic, amb el qual ens haurem d'esperar i veure si aquestes lesions remeten soles o no.
2: Com sempre, és qüestió de posar-hi seny, senyor Roger Campo, no? Suposo, gaudir-ne,
1: sí,
2: però
1: sí,
2: amb
1: sí,
2: seny i amb cura, i ja està.
1: Que és això, jo crec que la gent està prou informada i que tothom és molt conscient de les coses que pot fer i de les coses que no pot fer.
2: Jo també ho crec.
1: Jo penso que no hi haurà cap problema.
2: Tenim una societat més madura del que a vegades ens pensem.
1: Exacte.
2: Molt bé,
1: exacte.
2: Doncs moltíssimes gràcies, que vagi tot molt bé i que en puguin gaudir tot i estar pendents de tot i alerta per tot, però que també tinguem uns minuts per gaudir-ne, no?
1: Exacte, molt bé, moltes gràcies a vostès.
2: Adéu-siau. Bé, ens comenten que hi ha hagut alguns problemes per escoltar aquesta entrevista sencera perquè la informàtica ha fet de les seves, té iniciativa pròpia, de vegades, en fi, els demanem disculpes. En tot cas, el doctor Ferran Roche Campo, el gerent de la Regió Sanitària Terres de l'Ebre i encarregat de coordinar el desplegament especial en salut per l'eclipsi, ens explicava això, que està tot a punt, que s'han reforçat les zones on es preveu més afluència de persones, òbviament sense desatendre la resta del país, i que amb una miqueta de seny, amb les ulleres homologades i precaució, doncs no ha de passar res, tot ha d'anar com s'espera que vagi. Òbviament, els ulls són la prioritat a preservar, però no oblidem que l'eclipsi també pot espatllar les òptiques dels aparells amb què vulguem contemplar o immortalitzar el moment. Telescopis, càmeres de fotos o de vídeo i telèfons mòbils també necessiten dels filtres preceptius per no quedar literalment fregits. I les persones cegues poden seguir l'eclipsi a través d'una maqueta i uns auriculars que els ajuden a entendre el fenomen i que l'ONCE ha repartit en 20 municipis.
3: I es tracta d'uns tallers on ens porten unes maquetes, clar, perquè nosaltres veiem amb les mans i amb les oïdes, vale? I, bueno, amb unes maquetes del sol, la lluna, la terra, i ens les va posar amb la posició correcta i amb uns fils ens explicava per on anava la llum, per nosaltres doncs, entendre no, una mica aquest fenomen que és.
2: Ho ha explicat al programa La Treva, la cap de cultura de l'ONCE a Catalunya, Laura Coca. I avui, com que el dia és diferent, doncs l'hora 14 també, no només per això que fèiem, que dèiem de l'entrevista, també per altres coses, com per exemple que avancem la previsió del temps, perquè ara mateix tot Catalunya necessita saber si podrà veure o no l'eclipsi. Núria Seró, bona tarda.
4: Hola, molt bona tarda.
2: Escolta, avui quin temps ens espera? Centrem-nos primer a la zona on es pot veure l'eclipsi total. Això és les comarques del sud, per entendre'ns.
4: Sí, doncs cap al Montsià tindrem alguns núvols de tipus alt, ja que aquesta tarda un cop més tindrem ruixats, sobretot a la Ibèrica, i d'aquestes tempestes arribaran núvols de tipus alt que podrien deixar una miqueta el cel emmarallat, però tot apunta de que no molestaran, no faran la guitza i es podrà observar sempre amb les ulleres homologades.
2: Això, sobretot, és molt important. Ho hem comentat moltes vegades i no ens cansarem d'insistir. I la resta del país, que també cal mirar sempre el sol amb les ulleres homologades, encara que l'eclipsi sigui parcial, quin temps farà? Serà visible? No ho serà?
4: Doncs al Pirineu i al Prepirineu tindrem alguns núvols. La resta dels ruixats i les tempestes que tindrem una tarda més. I si és veritat que podrien haver alguns núvols prims entre les comarques de Barcelona i de Girona, però en general poqueta cosa. També hem de dir que avui la calor torna a apretar, temperatures molt altes un cop més, i a l'hora de l'eclipsi, més o menys les temperatures hauran baixat de l'ordre d'uns 5 graus. És a dir, seran una mica més baixes, continuarem amb calor i molta precaució perquè el risc d'incendis és molt elevat en bona part de Catalunya.
2: Molt bé, Núria. Resumint, no ens han de fer gaire la guitza els núvols avui, eh?
4: No, podrem gaudir-lo, sí.
2: Uh-huh. Estupendo. Doncs escolta, que gaudeixis tu també del fenomen, que toca
4: gràcies,
2: molt de prop.
4: Igualment.
2: I ja ho comentem. Moltes gràcies, Núria.
4: Una abraçada.
2: Adéu-siau. 2:00 PM i gairebé 24 minuts.
5: Hora 14, Catalunya.
2: Doncs seguim ara amb altres notícies que no són de l'eclipsi. L'aeroport de Barcelona ha tornat a batre rècords d'afluència de passatgers aquest juliol amb 5,9 milions de viatgers, un 6% més que l'any passat. L'acumulat dels 7 primers mesos de l'any també està a xifres mai vistes i la instal·lació va camí de superar per segon any consecutiu el límit de la seva capacitat teòrica. Pol Valero.
0: Entre gener i juliol, més de 34,2 milions de passatgers han passat per l'aeroport del Prat. És un 4,6% més que l'any passat a aquestes alçades. Recordem, la capacitat anual de la infraestructura és de 55 milions de viatgers a l'any, que el 2025 ja es van sobrepassar en 2 milions i aquest any tot apunta que passarà el mateix o pitjor. El juliol, segons les dades que ha fet públiques AENA, a Barcelona s'han registrat gairebé 36.000 vols, amb un creixement de passatgers sobretot provocat per les operacions internacionals. A Girona, en canvi, tot i augmentar el nombre de vols, ha caigut lleugerament el nombre de viatgers, fins als 320.000, i arreu s'han registrat més operacions i més passatgers, 236.000.
2: Un motorista de 20 anys ha mort a la ciutat de Lleida després de xocar amb un turisme aquesta nit passada. L'accident s'ha registrat al pont de Pardinyes, on fa 3 setmanes hi va haver un altre sinistre mortal. Maricel.
5: En aquest pont hi ha un accés perillós i sobtat cap a un camí que comunica amb el barri de Capont i amb l'Horta de Grinyana. Sortir i entrar del camí cap al pont no està regulat per cap semàfor i el gir a l'esquerra s'ha de fer per una rotonda soterrada no menys perillosa. Veïns del barri fa temps que reclamen solucions per aquest accés i per controlar la velocitat dels vehicles pel pont, limitada a 50 km per hora. La d'aquest dimarts a la nit és la segona mort d'un motorista jove en aquest punt negre viari de Lleida en menys d'un mes, quan hi va haver un altre xoc entre dues motos i un cotxe.
2: El conductor d'un tractor també ha mort a Mas de Barberans. Al Montsià, el vehicle ha sortit de la via i ha volcat per causes que s'estan investigant. Amb aquestes són 83 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes segons dades provisionals de trànsit. L'Ajuntament de Barcelona destinarà 100.000 euros a donar suport a Colòmbia després del terratrèmol que dilluns va sacsejar una part del país. Per ara, el sisme ha deixat més de 200 morts i milers de ferits.
0: Segons ha informat el consistori, aquests recursos es canalitzaran a través del memoràndum d'entesa vigent amb Cali, una ciutat amb la qual Barcelona té una relació estable de col·laboració. L'Ajuntament també ha ressaltat que posen a la seva disposició els bombers de la ciutat per si cal enviar personal tècnic especialitzat en l'avaluació d'estructures col·lapsades i en gestió de l'emergència. Segons el Ministeri d'Exteriors, no consten morts ni ferits d'origen espanyol, tot i que encara hi ha 75 ciutadans de l'Estat amb qui no s'ha pogut contactar després de l'accident. S'ha reduït la xifra a la meitat. Per ara, la Generalitat no sap quants d'ells són catalans, però envien un missatge de calma. Recorden que arran del terratrèmol les comunicacions amb Colòmbia són complicades i que, per tant, el fet de no poder contactar amb una persona no vol dir necessàriament que sigui morta o ferida.
2: No marxis encara, Pol, perquè interns de la presó de Puig de les Basses, a Figueres, han accedit sense permís a documents digitals de carpetes compartides del sistema penitenciari. L'Agència de Ciberseguretat està analitzant els fets, però el Departament de Justícia assegura que no s'han vulnerat dades crítiques.
0: Els responsables del centre han detectat un accés no autoritzat a arxius compartits del sistema penitenciari des de dins de la mateixa presó de Puig de les Basses. Segons ha informat Justícia, els responsables han estat interns que ja han estat identificats. L'Agència de Ciberseguretat està fent una anàlisi per determinar possibles afectacions, però per ara el govern assegura que no s'ha compromès cap document amb informació crítica i que el funcionament dels serveis del centre no s'ha vist alterat. Aquest matí, el director general d'Afers Penitenciaris, Domingo Estepa, s'ha reunit amb representants del sindicat de l'àmbit penitenciari per informar de l'incident i explicar les mesures adoptades.
2: Els bombers de Barcelona reforcen el salvament aquàtic amb un dispositiu pioner a Catalunya. 2 salvavides dirigits a distància, que poden arribar fins la persona que està en risc sense que els rescatadors hagin de ficar-se a l'aigua. Ens ho explica l'Èlia Pijuan.
6: Els bombers utilitzen aquests dispositius des de la tardor passada i ja els han activat una vuitena de vegades. Els salvavides es dirigeixen...
7: No deixa de ser una boia propulsada. Amb un rang de 500-800 metres fem arribar el dispositiu i és la persona mateixa la que s'agafa i sense cap mena de risc podem portar-la ja sigui a l'embarcació o ja sigui aquí a terra un punt per extreure.
6: El dispositiu forma part d'un equip de salvament aquàtic format per una trentena de professionals i 3 embarcacions que...
2: Un minutet d'aquesta hora 14. Anem amb els esports. Aviam, Nil Solà, què ens expliques?
8: En clau Barça és el de Ferran Torres, el futbolista de Foios, autor del gol a la final del Mundial que va fer campió a Espanya del món. No s'ha presentat a l'entrenament, això sí, evidentment, amb permís del club i també de Hansi Flick, que va donar l'okay a que el futbolista valencià no participés en aquest entrenament per solucionar la seva sortida al Paris Saint-Germain. Serà una realitat, Ferran Torres es retrobarà amb Luis Enrique, segons ens apunten fonts properes a la negociació. No és només qüestió d'hores, sinó pot tardar encara algun dia, però les dues parts estan condemnades a entendre's per una quantitat que rondaria els 55 milions d'euros en un dia en el que el Barça també espera avançar en el fitxatge de Rodri. Igualment a Manchester continuen esperant entre 60 i 70 milions d'euros entre fixes i variables. De moment el Barça que arribaria a aquests 60, les negociacions continuen endavant i les dues parts saben que si no hi ha cap novetat gran, Rodri jugarà al Barça.
2: Doncs res més, així arribem a 2:15 de la tarda. Gràcies per acompanyar-nos i que tingueu un bon eclipsi solar.

0: punyeta que té al costat. A vegades els dolents dolentíssims els veiem, diuen cada dia més barrabassades. Avui hi hagi el Peter Thiel, que és un d'aquests programadors, no?, de la distopia tecnològica que vindrà de Silicon Valley, però en veritat la vida aguanta cada dia els 5 continents, no?, que el món s'ha fet petit perquè moltíssima gent es dedica a cuidar els altres i a no fer-li la punyeta i a intentar no fer ni mal ni danys, no? Però hi ha motius per l'esperança. El que passa que jo sempre penso que l'esperança va a peu i el mal va en portaavions. Mai més ben dit.
1: Hem acabat molt fatalista, això, bueno, però endavant. I ara sí, sense més preàmbuls, avui connectem les cançons de l'activista, periodista i exdiputant del Parlament de Catalunya, el David Fernández.
2: A SER Catalunya i la cadena SER, Llapis de memòria, amb Jordi Manau. Tot ben...

0: Encetem el llapis de memòria del David Fernández amb Les meves vacances d'Ovidi Montllor, que és un tema publicat l'any 1974. O sigui, David, que sou coetanis, tant tu com Les meves vacances sí. Vau ser publicats el mateix any. Com va arribar l'Ovidi Montllor a la teva vida?
1: Doncs mira, l'Ovidi i aquesta cançó, que com em fa anar posant en aquella cruïlla tan difícil de dir escull una cançó a l'Ovidi, jo sempre trio aquesta, òbviament, amb la guitarra que escolteu, que és l'inconfusible, tot i soler, no? I jo vaig conèixer l'Ovidi, valgui la causalitat nominal, al carrer Llibertat de Gràcia, no l'Ovidi Montllor en persona, sinó a partir de quan jo vaig marxar de casa molt jove, amb 18 anys, i quan vaig arribar a casa del company que m'acollia, un gran amic, molts anys després, malauradament, es va suïcidar. Estàvem a una casa al carrer Llibertat i hi havia tocadiscos, no hi havia encara ni CDs, i tenia tots els discos de l'Ovidi, que aleshores eren bastant relíquia, perquè l'Ovidi, de fet, la carrera de l'Ovidi s'estronca als anys 80 per qüestions de la transició cultural, anem a dir-ho així, i sonava, quan vaig arribar, l'Ovidi a l'Olimpia, i jo no el coneixia de res, jo dic, qui és aquest, no? I em va explicar, i allà l'Ovidi, des de les hores de la motxilla, sempre, com un company, de fet, sense mites, s'aprenyaria molt si féssim un mite de l'Ovidi, però com un company, en els bons moments i en els dolents, i després també li vam fer l'homenatge, no? I hem caminat molt al país amunt i avall fent homenatges a l'Ovidi, que és una cosa bastant bonica, és a dir, t'anaves a fer un homenatge a l'Ovidi a Sabadell, i apareixia un vell obrer de la unitat hermètica que et recordava que el 76 havia aparegut l'Ovidi a tocar, no?, amb una vaga de suport amb el Pete Seeger, o t'anaves al Priorat a Capçanes i tocaves en una bodega, no?, en un celler, i et deien, aquí va estar l'Ovidi el 72 tocant per l'Assemblea de Catalunya. Era com connectar permanentment amb el passat, que és tant com connectar amb el futur.
0: Però dius que s'emprenyaria si el mitifiquéssim?
1: Sí.
0: No li agradaria?
1: Jo crec que no. Jo crec que l'Ovidi era un tio amb els peus... O sigui, una cosa és mite, és a dir, de reduir-ho a mite, no? Sinó que entenguéssim també tots els pals que va fer, l'Ovidi, els 36 oficis, per dir-ho així, i que no reduíssim tot això a una estampeta, per dir-ho així.
0: Jo t'ho pregunto...

0: perquè diria que hi ha tota una generació amb una ideologia molt sí. concreta que va quedar molt marcada per l'Ovidi Montllor.
1: Clar, però jo crec que més que com a mite, sí, clar, les paraules sempre són molt capcioses, no? Però és un referent, no? És una referència ineludible.
0: Patrimoni, li podem dir?
1: Sí, bagatge, memòria, sí, patrimoni col·lectiu, sí. És una institució, fins i tot, sí
0: m'apures, sí
1: una institució comuna. Però mite en el sentit d'això, no? De que a vegades, quan pugem molt, molt, molt una cosa, també la buidem, no? I la reduïm, o sigui, mite en el sentit de reducció. Però sí, és una cosa més molt bonica, una batalla de la memòria contra l'oblit. Jo recordo que ara farà 20 anys just. El maig farà 20 anys que una colla de joves que aleshores eren ocupes o mig ocupes o ocupes sencers vam jugar al Palau de la Música Catalana. Jo crec que era la primera vegada que els moviments...
0: El vau jugar. No el vau ocupar, el vau jugar.
1: No, el vam jugar. A més, jo puc reconèixer que tinc el contracte firmat. Jo firmava per l'Ateneu La Torna i a l'altra banda firmava un tal Félix Millet.
0: Anna...
1: i sempre ha explicat que mai vam acabar d'aclarir els pagaments perquè ens demanaven pagaments, no? En matar, no, en fi, una cosa... Però, bueno,
0: però tu vas haver de negociar amb ell?
1: No, jo negociava amb una estructura intermitja, no, jo no el vaig conèixer mai. El vaig conèixer després quan vaig ser acusació popular sí. o vaig participar de l'acusació popular de Cas Palau. Però... I me'n recordo que aleshores els responsables polítics de la ciutat de l'època van dir què passa aquí, que hi ha 2.400 joves un maig del 2006, reivindicant Ovidi Montllor. I a més ja estàvem parlant dels inadaptats, de Feliu Ventura, d'Obrim Pas, dels Vercel, i clar, una determinada part del poder que ha fet la història, a l'Ovidi també l'havien bandejat, no? I aleshores va ser, me'n recordo del Vicent Partal, que va dir, hòstia, quin clatellot, no?, de la memòria contra l'oblit i aquella generació, i les que han vingut després, és veritat que tu vas per arreu dels Països Catalans i et vas trobant, no?,
0: sí, va apareixent.
1: La foto de l'Ovidi, la samarreta de l'Ovidi, un grup nou, el Diluvi, fa una cançó de l'Ovidi, els Smoking fan una cançó que parla de l'Ovidi,
0: i també hi ha grups, David?
1: I grups.
0: Uns Talubidi 4.
1: Sí, uns no? Talubidi 4, que... però que entra part d'aquesta, entra dins d'aquesta estela.
0: No, jo t'ho comentava, això de l'Ovidi, perquè quan va passar per aquí, algú que coneixes també, com l'Anna sí. Gabriel, també va posar una cançó de l'Ovidi i va posar la samarreta. I en el seu llapis de memòria també va incloure els Ovidi 4, que em sembla que els coneixes molt bé.
1: Els conec una mica.
0: Tu no els has inclòs al teu llapis de memòria.
1: No, seria un acte narcisista.
0: Això va de cançons que han marcat la teva vida.
1: Sí, però l'obra és de l'Ovidi, la cançó és de l'Ovidi.
0: No, la cançó que està sonant ara és Cançó per fer camí, que és un poema de Maria Mercè Marçal, que vosaltres musicàveu juntament amb el Borja Penalba, la Mireia Vives...
1: I el David Canyo.
0: Tu aquí, quin rol tens?
1: Jo aquí... Com les coses bones duren el que hem de durar, a les dolentes una mica més. Això va durar 10 anys, ja fa 2 anys. Que vam dir... I hem fet el que podíem fer, vull dir, no podem donar més, no podem aportar més. Jo aquí feia de guitarrista, d'ajudant de guitarrista, que òbviament la columna vertebral era Borja Penalba.
0: Ajudant de guitarrista no sí. l'havia sentit mai, eh?
1: Bueno, jo tocava la segona guitarra i sobretot...
0: Tu no tenies molt... O sigui, si t'equivocaves no passava res perquè estava
1: no passava
0: a Borja
1: res,
0: salvant, eh?
1: Estava a Borja sempre, jo estava allà sempre tocant la guitarra amb ell i acompanyant-lo, vull dir que ell feia tot, jo feia de segona guitarra. I era el rotllero, era el que presentava les cançons, era, no? L'Ovidi deia l'artista, el cantant, el pallasso, mai vaig definir...
0: Tu és el rotllero.
1: Jo era el mitinero. Un dia me'n recordo que va venir el Carot Rovira a un concert de Tarragona que vam fer al Metropol, que hi havia molta gent, és veritat que va ser molt bonic. I el dia següent va fer un article molt bonic periodístic que deia... Quan vaig sortir, un senyor em va dir, no sabia que venia a un míting, no? I el Josep Lluís li va dir, tant de bo tots els mítings fossin així, no? Doncs en una hora passes per tots els sentiments de la condició humana i totes les esperances. I aquesta cançó, ja que parlàvem d'esperança, és bonica. Aquesta cançó, o sigui, qui l'arrenja és Borja Penalba de forma meravellosa. I quan pensava que ho teníem tot fet, va arribar Mireia Vives i ens va ensenyar com es canten les cançons, per dir-ho així. Però en veritat neix... l'any 2008-2009, la idea original, d'un grup de dones de Ripoll, t'asseguro que no eren més de 12-13, i que el 8 de maig es concentraven a la plaça Major, i davant del monestir, i no eren més de 12. I amb música, amb acordió, pues, recitaven poemes. I una mica la melodia original va néixer d'aquí. però si aquelles 12 dones els haguessin dit que només 7 o 8 anys després hi hauria una vaga general feminista en aquest país que aturaria el país, no s'ho haguessin cregut, no? Per tant, l'esperança és imaginar-ho perquè passi, i en veritat les coses passen, però molt, molt abans s'han imaginat, s'han pensat, s'han dibuixat.
0: Doncs escoltem una mica de Cançons de fer camí, que és preciosa.

0: David, ara jo et feia la cunyeta aquesta, no? Que tant tu com la cançó de l'Ovidi, Les meves vacances, vau ser publicats el mateix any, el 1974, però aquí hi ha un matís important, perquè crec que tu no vas ser publicat com un single, no? Sinó que tu vau venir dos temassos a la vegada, perquè tu tens un germà bessó.
1: El Pau i servidora de vostè.
0: Es diu Pau, el teu germà.
1: Pau, sí, sí.
0: Tu ets el gran o ets el petit? Perquè aquí hi ha un tema, no? Que és el primer que surt...
1: Aquí hi ha el tema sempre de qui va sortir primer, no? Perquè en teoria el tercer... Som quatre germans a casa.
0: Sou els petits, vosaltres.
1: Sou els petits. I en teoria el gran dels dos deixa sortir el petit primer. Per tant, el que surt primer és el petit. I ara ja, mira, potser no, que no me'n recordo ara, jo diria que jo sóc el qui deixa sortir, però en tot cas, dins del rol familiar, jo sempre he sigut el petit.
0: I això?
1: No, però dic que després una cosa és la biologia i l'altra és bueno, pues en les cadenes tròfiques de tota família, no? No, dic, o sigui, per l'ordre, no? I fins i tot pels noms, que és innocent, no? Sempre es deia, no? Pere, Anna, Pau i David, no?
0: Home, el petit sempre està una miqueta més mimat.
1: Sí, bueno... Bueno, contaran els meus germans i diré qui era el mimat de veritat i, no, yeah, i la tindré a casa.
0: Grans, la germana?
1: No
0: ho dirà.
1: No ho diré, que no vull hostilitats familiars. Sempre hi ha, òbviament. No, però també estàvem sempre allà. A més, sempre s'ha tirat entre el papa i la mama, no? I estàvem ben equilibrats. La meva germana i jo érem molt de mama i el meu germà gran i el meu germà bessó eren molt de papa.
0: I amb el Pau, físicament, us assembleu? O sigui, sou Dupont i Dupont o sou de bosses diferents i sou més rull i turull?
1: Som vitalins, som diferents. Hi ha un petit... Ara, amb l'edat, hi ha un petit, hi ha una petita aproximació, però ara aparegués aquí i no... I diries, no ho és. Vull dir,
0: no sou clavats.
1: No, que va, al contrari, vitalins, se presenta diferent. Vull dir, no és...
0: Que ja saps que...
1: No
0: ja...
1: és allò... No?
0: Sí.
1: Partit per la meitat.
0: Que has de vestir diferent, perquè si no els confots.
1: Sí.
0: Hi ha molta mística respecte als germans bessons, no? Que si hi ha una connexió especial, que si fins i tot... Jo he arribat a llegir que quan un sent dolor, l'altre pot arribar a sentir. Tu quina experiència tens al respecte?
1: No, jo tant com això no. Sí que és biologia, que és cultura, no? El que sí que és veritat és que jo fins als 16 anys... o els 17, dormíem, compartíem habitació. Per tant, el meu germà és la persona encara amb qui, no?, amb qui he viscut i he dormit més a la mateixa habitació, amb 50 anys. Vull dir, estic a punt de... La meva companya està a punt de superar-ho.
0: Està allà, encara.
1: Està allà, encara
0: no.
1: Bueno, falta un anyet, vull dir, només. Vull dir que allà portem...
0: Ho celebrarem, no?
1: Ho celebrarem. Però sí, clar, el vincle hi és, inclús quan, no?, quan passa molt de temps. A més, ell viu lluny.
0: Viu a Brussel·les, no?
1: Viu a Brussel·les fa... 25 anys.
0: Déu-n'hi-do. I a casa com van rebre que arribessin bessons? Perquè tu vens una família treballadora i clar, que vinguin bessons vol dir dues boques a alimentar, que les nits que són heavies són per partida doble heavies, vull dir...
1: Doncs hi ha el mite i hi ha la realitat, no? La realitat és que efectivament no esperaven ni buscaven un tercer fill. Va passar. I a sobre quan va passar i el metge li va dir són dos. Aleshores el mite, que és fàcil calcular-ho, té alguna cosa a veure amb el desembre del 73 en aquest país, quan el cap de govern del franquisme salta pels aires.
0: Ostres.
1: I 9 mesos després, doncs, passa el que passa.
0: Tu ets fill de...
1: Sí, a vegades hem fet bromes, però no, però bueno, som fruit de les circumstàncies, sí.
0: D'una celebració, ets fruit, diguem.
1: No ho sé, perquè...
0: Bueno, va per dates, no?
1: Sí, el meu pare va marxar fa poc, pràcticament fa un any i mig, i un dia li vaig preguntar i es va riure, i sempre he volgut entendre que aquell somriure era, no?, era com una mena de confessió. Però, en tot cas, érem un imprevist. I a més veníem d'una ruta, que és la pròpia ruta, ara que també en aquesta casa s'ha fet molt, no?, la història dels altres catalans, amb el Paco Candel. Doncs el meu germà gran neix a Madrid, perquè el meu pare ve d'un poble de Lleó, molt petitó, família represaliada en la República, quan va estar 8 anys a la presó, Santoña i a Burgos i...
0: El Saturnino.
1: El Saturnino.
0: Després parlarem del Saturnino. De Saturnino.
1: Sí, doncs ho deixo aquí. Però és la història de la feina. Vull dir, van a Madrid, neix el meu germà gran, aleshores la mateixa empresa on treballava el meu pare, que era la IBM, fa matemàtiques, fa informàtica, l'envien a Bilbao, i aleshores a Bilbao neix la meva germana, i aleshores venim cap aquí, perquè la IBM envia a Barcelona, Doncs el meu pare, podíem haver acabat en qualsevol dels tres jocs, segurament.
0: Però aquí us establiu, ja.
1: Aquí ens establim. Aquí és quan ens establim, al carrer Sardenya. Érem una bona comuna, ara que es parla tant també, no?, dels pisos i tot, però clar, acollia... O sigui, els pocs que van venir d'aquell poble, perquè era un poble petit, però tots, jo recordo que passaven per casa.
0: Tots estaven a casa.
1: Passaven a saludar, sí. o quan venien un dia a veure un familiar, els acollien, perquè igual havien d'anar a Tarragona. Però recordo, no?, com un refugi d'acollida, no?, encara que fos de pas, no?, però era un refugi obert. I l'altre dia me'n recordo que passava per Badalona passejant, perquè a mi m'agrada molt, crec que Barcelona és una ciutat pensada per passejar, encara que hi hagi tant de trànsit, és la ciutat de l'hora i mitja per mi, però a l'hora i mitja estàs on vulguis. I vaig arribar fins a Badalona, i hi ha un carrer que es diu Vélez Rubio. I en veritat Vélez Rubio és un poble d'Andalusia. I és perquè en aquell carrer va arribar tot el poble. Vull dir, no és clar.
0: I punto.
1: És que hi ha el meu avi igual, el meu avi que havia vingut aquí prèviament també, i el meu tiet també, que va estar a la construcció, també el van anar a buscar, és on hi havia la feina. Vull dir que la migració moltes vegades ja on hi ha feina.
0: Que, per si no tinguessis prou, en tenir un germà bessó,
1: sí,
0: et dius David Fernández, com sí, milers de
1: com
0: persones.
1: Milers de persones.
0: Entre elles, un humorista que va decidir anar a Eurovisió sota el nom de Rodolfo Chicli 4, amb el Chiqui Chiqui. T'ha passat que t'hagin confós en els mitjans, que l'hagin volgut trucar amb ell, t'hagin trucat a tu, aquestes coses?
1: Va passar fa 2 anys o així, ara m'ha passat... O sigui, no ha passat cada dia. M'ha passat... La que recordo així més divertida va ser fa un parell d'anys amb un tuit oficial del País, jo crec que era de temes de televisió o audiovisual, i deia David Fernández, òbviament Chiquili 4, i em citaven tota l'estona, no? I posaven Higínia Roig, i deia, escolta, jo no sóc aquest senyor, no? Dic, canvieu,
0: per favor.
1: Però no ho deia per mi, perquè ell sàpiga que el citen a ell. Però no, bromes de tant en tant. Ara fa poc l'Andrés Fanjola l'està passant, em va fer la brometa,
0: sí,
1: també.
0: És recurrent.
1: És recurrent, però sí. Però bueno, és que és un nom com Pep García, saps? Vull dir, com un...
0: En aquesta casa fa relativament poc va passar en el programa del Cuní que es van confondre Paco Ibáñez. Volien trucar al Paco Ibáñez, cantautor, i van trucar al
1: Francisco.
0: El Paco Ibáñez, escriptor, i és un moment històric de la ràdio que us recomano que recupereu tots, perquè és històric. En fi, ja hem escoltat l'Ovidi Montlló, també els Ovidi 4, i ara és el torn de que, segons diu el David Fernández, soni l'Ovidi irlandès. Ell és el músic Christy Moore i el seu Ordinary Man.

0: Ordinary Man, de Christy Moore, sonant el llapis de memòria de l'activista i periodista David Fernández, un tema publicat l'any 1985, però que crec, David, que tu et transporta una mica més endavant.
1: A mi més endavant, sí, ja vaig conèixer el 92, en un viatge gairebé iniciàtic a Belfast.
0: Bon moment, per anar a Belfast, el 92.
1: I, de fet, ja que ho dius, és això. Vull dir, estàvem tan agobiats com a joves. Nosaltres anàvem a penjar cartells contra les detencions que hi havia hagut. I al final vam decidir penjar cartells a la tarda, perquè hi havia un nivell de... Eren els Jocs Olímpics, un nivell de control policial i una mica d'asfíxia que el dia que començàvem vam dir ens agafem un vol i vam fer un vol d'allò de joves. Vull dir que 92, doncs jo no tenia, tenia 17 anys. I vam agafar una mica les motxilles, literalment, a la tenda de campanya, les d'abans, la canadenca, i apa, cap a Dublín un tren, cap a Belfast. Vam arribar a un càmping municipal, ens vam dir, sí, sí, hi ha un càmping municipal, efectivament. I va venir un senyor molt amable, ens va donar unes claus, era un descampat verd, no? Perquè, clar, en aquella època de conflicte obert el càmping estava buit, no? I vam estar allà, i allà vaig conèixer les cançons de Christy Moore. De fet, aquest disc, que és... perquè es diu Right On, tot el dia, si el voleu escoltar, és una meravella. I aquesta cançó de l'Ordinary Man, ja que vull parlar també d'esperança, de memòria i de futur, és una cançó contra la Thatcher. I contra el que va significar Thatcher, en el context també de les vagues mineres, de, no? No Work Today, no? No, sense feina, i és una cançó a l'home i la dona comuna, no? I a les persones de peu de carrer. I així em sento, també.
0: Que pel que estàs dient, entenc que això, que amb 17 anys tu ja estaves amb una consciència política important.
1: Sí, ja estava... Ja havíem fet coses amb... Ja havíem fet l'any abans, o dos anys abans, en el moviment estudiantil, però gràcies a l'escola pública d'aquest país, i especialment a la directora, mai provar un aliment, a la Lola García, amb la primera guerra de l'Iraq. Va parar les classes, es va convocar tots, eren uns barracots en un pati de ciment duríssim on jugàvem a bàsquet i si et queies et deixaves allà, no? La pell, va dir, ho vaig explicar, que és una guerra, no? I en mitja horeta ens va dir que era una guerra i vam dir, doncs fem vaga general, imagina't. I
0: això era la directora del centre.
1: Això era la directora del centre, no ens va dir la vaga general vam decidir nosaltres i vam fer una vaga general, òbviament molt, molt innocent, no? Molt ingènua, però al cap d'un dia va fer l'Institut del Costat i el Sant Josep de Calassanç, i al final és aquell any que, si ara mirem la hemeroteca, va haver-hi enormes mobilitzacions estudiantils contra la guerra, el Martí Pol va impulsar el Diari de la Pau, que era una cosa molt bonica, que es van fer uns quants números, i abans havia vingut sobretot del meu avi Saturnino. Jo sí.
0: Aquí anem a l'avi Saturnino. Sí. Com t'influència políticament, ideològicament, l'avi?
1: Pues mira, m'influència les tensions entre esperança i memòria i oblit i por, anem a dir-ho així, perquè jo recordo el meu pare que arribava a treballar, el meu avi ja estava a casa, ja estava jubilat, i jo estava ja segurament al sofà o a la seva falda, i m'explicava històries, m'explicava la història de la dictadura, m'explicava la guerra en terres llaoneses i samuranes, que no va haver guerra, van guanyar l'abril del... no? El juliol del 36, i punt, i sempre que arribava el meu pare li deia, calla. Deixar de dir, m'ensenyava a la i Carmela.
0: Sí, el teu pare no li acaba d'agradar.
1: El meu pare deia, ja vaig perdre un fill, un pare per la política. 8 anys, no vull perdre un fill.
0: 8 anys, perquè va estar 8 anys a
1: la presó.
0: A la presó.
1: Clar, que era just quan el meu pare més...
0: Del 39 al 47, he llegit.
1: 39-47, sí.
0: Que, de fet, coincideix amb un dramaturg molt important, com va ser Antonio Boro Vallejo.
1: Boro Vallejo, i tant.
0: Nada, un soñador para un pueblo.
1: Un soñador para un pueblo.
0: Que és molt paradoxal que l'autor d'un soñador para un pueblo estigués a la presó. Pels franquistes.
1: Sí, sí, i tant. I a més, mira, jo vaig estudiar molt amb aquesta mateixa directora que feia literatura espanyola. Me'n recordo molt del Tragaluz, també, del Boro Vallejo, que em va impressionar. Però no, el meu avi, coses molt boniques. I, de fet, va morir 99, amb 90 anys llargs. I me'n recordo que va ser el primer enterrament civil, no religiós, no hi havia missa. L'església, el cementiri al costat, com tots els pobles, no? D'interior, a Catalunya i a la resta de l'estat. I qui oficiava de civil el comiat era el capellà, perquè eren molt amics. Era molt, molt bonic. I a mi em va tocar, perquè tenia l'encàrrec de la republicana. Abans que baixés el fèretre, no?
0: Sí.
1: Pues a la republicana. I el capellà va dir, bueno, no, vindrà un nen petit i passarà això i que ningú, no? I no va passar res.
0: Que esteu tots tranquils.
1: Absolutament. I després parles de les ferides, i ferides que a vegades no deixen ser cicatrius, i el meu avi havia deixat escrit que podia venir tothom menys una persona. Encara viva. I el meu avi el 18 de juliol li disparen per l'esquena i maten a un nebot seu de 10 anys, que es deia Pedro. Si s'equivoquen i maten un nen. Això el 18 de juliol. I el meu pare es diu Pedro per això. I va dir, i l'home que ho va fer...
0: És encara, aquesta persona.
1: És aquesta persona. Va dir, pot venir tothom menys aquell.
0: Aquest que no vingui. Que malgrat...
1: Tot 80 anys després, vull dir que imagina't com són a vegades els conflictes i les guerres.
0: Malgrat totes aquestes històries que t'explicava l'avi, tu de petit volies ser metge.
1: Jo volia ser metge.
0: I això ha donat bé.
1: Pues no ho sé. Però bueno, ve de la infància més pura de quan deia allò, què vols ser de gran, no? I jo deia, pues jo metge.
0: Era ser una vez el cuerpo humano.
1: Sí, exacte.
0: Jo vull veure el glóbulo rojo.
1: Bueno, això, jo crec que més vinculat al coneixement científic era més com evitar el dolor i com evitar el sofriment, no? M'estimulava, però sí, pensava, continuo pensant, que era una vocació molt útil i molt humana, i segurament de les més humanistes que hi ha, n'hi ha moltes més, com netejar, no? Les pròpies habitacions dels hospitals, n'hi ha moltíssimes. Però sí, era així, el que passa que ja de seguida vaig fer lletres pures i em vaig desviar una mica de la intenció.
0: Ja no volies ser metge, tu volies estudiar història, però es veu que entre professors i també a casa...
1: Ai, sí, esteu molt ben informats.
0: Et mengen l'orella perquè estudis ciències polítiques.
1: Sí, perquè tenia una nota de tall molt alta del batxillerat i de la selectivitat, i deien allò, no desaprofitis, no? Ser típico...
0: Fes polítiques, no desaprofitis la nota.
1: Sí, perquè la història aleshores era un 5, estava molt mal vista la història, i ara, com es demostra, és molt, molt important la història. Sí, i a més era, el títol era més avorrit que ara, perquè era Ciències Polítiques i de l'Administració Pública, a l'Autònoma, però sí, cap allà vam anar.
0: I a tercer ho deixes.
1: I a tercer ho deixo, sí.
0: Per què ho deixes?
1: Bueno, sempre explico una anècdota... que és quan un dia em van dir a tercer de polítiques, pagant la matrícula que es pagava aleshores, i una persona que mai va ser catedràtica, que era professora, va dir que la transició l'havia fet el rei, i jo vaig aixecar la mà i vaig dir, hòstia, no ho sé, jo diria que l'ha fet molta gent, i vaig dir, bueno,
0: fins aquí.
1: Era, sí, va ser com un desencant, també. En aquell moment no era com ara, hi havia molt poca sortida, hi havia... Tenies la via de la carrera diplomàtica, que era obligatori, pràcticament, era un itinerari. Tenies la de gestor públic, que no és la cosa que més... No? I l'altra era sociòleg, perquè era també de sociologia, i ja està, i no em va convèncer. I entremig també estava molt actiu també el moviment juvenil, i vaig anar a parar a la SEAT.
0: A la SEAT?
1: Sí.
0: Què feies a la SEAT?
1: Pues a la SEAT feia el SEAT Ibiza i posava totes les portes dretes, 350 al dia durant dos
0: 350
1: anys.
0: 350 portes al dia?
1: En triple torn de tornicitat. És a dir...
0: Em sembla molta, sense saber jo com es munta una...
1: No,
0: una...
1: amb una cadena de ploc 8 hores. No. Bueno, una porta, sí, en 3 minuts.
0: En 3 minuts es munta la porta d'un Ibiza?
1: Sí, i tant. Vull dir que pensa que vas amb l'equip, amb el pneumàtic, no?
0: M'està venint al cap la cançó d'Estopa, una mica de pastilles de freno.
1: Sí, i a més, tapa tot. Era conèixer el taylorfordisme com a sistema de, els temps moderns, no? De fet, vaig entrar amb una amiga, molt amiga, la líder de la Verneda, i me'n recordo el primer dia que entràvem, com a la pel·lícula de temps moderns de Chaplin, és a dir, érem 4.000 persones entrant, que nosaltres això era 99, 25 anys, i em recordo que ens vam mirar dient, què és això? I ella va dir, això és un escorxador. La imatge de, no? De carn humana entrant a... Però sí, i allà vaig estar 2 anys i 4 mesos de baixa, perquè vaig tenir un accident laboral.
0: Sí, no? Et lesiones i per això...
1: Vaig lesionar, sí.
0: Que, tot i això, tot i que d'alguna manera m'estàs dient que allà a la SEAT coneixes l'esclavitud moderna, crec que cobraves més a la SEAT que quan vas ser diputat al Parlament.
1: Mai he cobrat més que a la SEAT. I a més, 16 pagues aleshores i estàvem al 70% del salari. Perquè era allò una entrada d'aquestes que vam fer de 800 de 800 joves, i amb raó se li deia a l'aristocràcia obrera. En aquells moments, ara també ha canviat molt, però en aquell moment moltíssima gent, quan existia el vell món industrial, no? Era una feina de per vida, no? Arribaves allà. I en canvi jo me'n recordo del Rafa, que havia entrat als 16 anys en plena dictadura des d'Extremadura, i que l'únic objectiu, ja que parlàvem d'esclavitud, seu vital, era haver-li pagat la carrera de medicina a la seva filla, no? Estava a Londres acabant un postgrau, i que era un excel·lent professional. I són històries, així és la història. Això són els llapis de memòria. Però no, vull dir que tampoc tornaria.
0: Que tot i que mai hagis cobrat més que la SEAT,
1: no.
0: Podem confirmar que marxar de la SEAT no li va treure el son.
2: Llapis de memòria, amb Jordi Manau.

0: un son de la Sant Quirzenca Anna Andreu, amb la col·laboració del Ferran Palau. És una altra de les cançons que hem trobat al llapis de memòria de l'activista i periodista David Fernández, que aquest, David, és un tema que tu defineixes d'una manera molt, molt original, que és que dius que se t'ha fet cuina.
1: Oh, sí.
0: Què és això que se t'ha fet cuina?
1: Doncs mira, això, que s'ha fet cuina. És a dir, jo vaig conèixer l'Anna Andreu gràcies a la Natxa Ferrer, que un dia, no?, me la va posar al sarró, no? I un dia a casa, però això fa 5 anys, just després de la Covid. I no em vaig donar compte, no? O sigui, l'anava escoltant, anava cuinant, i m'agrada molt cuinar, és el moment de més calma del dia, a la nit, fonamentalment. I, a més, de cuines lentes, vull dir, de focs lents.
0: Fet xup-xup.
1: I fet xup-xup, i al cap d'un mes em vaig donar compte que portava un mes escoltant, no?, l'Anna Andreu, i que ja s'havia associat aquell espai que per mi és l'espai on es curen i es cuiden els cossos, no?, al mateix temps. I és el temps, i és l'espai que està més lluny de la pantalla. El lloc més distant entre una pantalla mirant internet i la vida és la cuina.
0: És la cuina.
1: A vegades hi ha 12 passes només de distància i són dos molt diferents. I penses, i repenses, i esbosses tots els dubtes i alguna certesa. I podria dir que s'ha fet casa, perquè també és com una casa, però se m'ha fet cuina.
0: M'agrada molt el concepte, me'l quedaré. És com l'altre dia em van ensenyar ets el meu xandall. Algú, no? Que algú és el teu xandall, vol dir que és algú amb qui et sents còmode, que pots estar tranquil.
1: Sí, tant, sí.
0: Doncs mira, se m'ha fet cuina i ets el meu xandall. Que parlant de cuines i xandalls, David, durant el teu pas com a diputat del Parlament de Catalunya, diries que el president Mas et va fer cuina o xandall, o no va arribar tant la cosa?
1: No va arribar tant la cosa.
0: Però se't va fer...
1: No va arribar
0: porteria,
1: tant la cosa.
0: Porteria, ni que fos. Terrassa.
1: Es va fer moltes coses.
0: Parlar molt d'aquesta bona relació, com si no poguéssim ser amics.
1: Encara dura. El que passa que era... És a dir... en la vida quotidiana, els afectes, les amistats, però és veritat que en un entorn a vegades tan rígid, no?, tan polaritzat, tan estanc, tan segregat, tan segmentat, que dues persones que, òbviament, en l'arc ideològic estan segurament a punta i punta, no?, en un país normal, però jo encara continuo, mantinc el contacte temporal amb ell, però com si no hagués passat cap dia, i continuem discrepant molt, molt, de moltes coses. Però sí que es va fer altra política, anem a dir-ho així, no? I fins i tot jo crec que... Ara estic parlant de memòria, eh? No sé si vaig dir que s'havia humanitzat la política o fins i tot que s'havia feminitzat, en el sentit que, o sigui, reconèixer l'altre, no? Perquè democràcia no és només dir, també és el deure d'escoltar, no? I jo recordo converses privades polítiques d'aquells 3 anys, especialment amb el 9-N, no?, on és veritat, clar, i el punt aquest de posem-nos d'acord amb el desacord i acceptar les discrepàncies i a l'hora fer coses en comú, no?, que especialment va ser el 9-N, doncs per mi també va ser un aprenentatge.
0: Sí, no, per tots.
1: Per tots.
0: Va ser una imatge que va servir per tothom.
1: I se'n va fer vincle, o sigui, se'n va fer pont, per dir-ho així, perquè el pont té molta potència també, el pont, no?, que és per travessar-lo en les dues direccions, vull dir que jo me'n recordo que després de l'abraçada, no?, me'n recordo que em va dir, tot bé, i vaig dir, bueno, jo això ho pagaré a casa meva. I ella em va dir, i jo a la meva, no et fots. No,
0: clar, vull dir que com dos amants,
1: ben pillar els dos, i he tingut converses dures, pues, clar, tot això passa, el 9-N són 3 mesos després, 4, de la confessió de Jordi Pujol. Uh-huh. Que el nivell de converses que hem tingut ha sigut sever, a vegades ha sigut molt dur, però sempre dona el contingut, mai en la forma. Però, en fi, no ho sé, crec que allò de pont, no?, o vincle, o saber que...
0: Se t'ha fet vincle, és preciós.
1: O l'alteritat, sí.
0: Que, David, crec que quan et proposen encapçalar la llista de la CUP al Parlament... Tu estàs per Zamora perdut en
1: una... Jo estic a Zamora,
0: en una barema.
1: En el poble dels meus avis, dels avis materns, en aquest cas, recollint... Els meus avis estaven jubilats, eren pagesos, però... Pues, tindrien pues, quasi 90 anys, però encara recollien, no?, la poma, la reineta, encara recollien el raïm, i jo estava allà fent un cop de mà, i em truquen. Estava amb un gran amic de Vallecas.
0: Però trucada que t'esperava, sorpresa absolutament?
1: No, completament sorpresa. Vull dir, jo havia anat de tancar, pues, un any abans havia tancat la llista de Barcelona com a activista dels moviments socials, i havia fet algun acte de campanya dient, bueno, pues jo dono suport a la CUP, i no, i a més m'ho diuen, o sigui, m'ho diuen a tot o res, em diuen que tinc 24 hores com a molt 48.
0: Contrarrellotge absolut.
1: Contrarrellotge,
0: eh?
1: I aleshores hi ha tres persones, i vaig a fer el retorn a l'Anna Gabriel, que també ha passat per aquí, i hi ha tres persones que em diuen que no ho faci, l'amic de Vallecas, la meva mare i l'Anna Gabriel.
0: I els hi fas molt de cas, als tres?
1: Completament, els hi faig un cas. I fins aquí hem arribat, i tant de vols hi hagués fet cas. És broma.
0: No, mira...
1: No, però segurament les tres per raons diferents, i jo arribo a la proclamació de candidatura. Ara m'equivocaré de dia. Era el dia que es commemorava l'afusellament de Francesc Ferrer i Guàrdia. I me'n recordo que arribo a Molins, que era quan s'anunciava el candidat, però jo arribo directament amb tren, amb l'Estrella de Galícia que existia aleshores, vull dir, agafo el tren a Astorga, arribo a Sants, em venen a buscar i me'n vaig directament amb una hora i mitja de distància, escolto un acte i em diuen, ara fes un míting. I així surto.
0: I així comença.
1: I així comença.
0: Que ara dius, els hauria de fer cas i...
1: I a més comença i... És com la pel·li, perquè comença i ja el dia següent ets candidat, o sigui, no va haver-hi ni 5 minuts de pausa, ja empalmem amb la campanya electoral, que era el 25 de novembre, o sigui, quedava pues, un mes i 15 dies, ja saps, van ser com 80, 90 o 100 actes, que ja vaig arribar a la nit electoral, o sigui, esgotat no fos.
0: Bueno, deuria ser una passada d'etapa en tots els sentits, però sí que és veritat que crec que tu i els teus dos companys, perquè sortiu tres, veu trencar un estigma molt gran que hi havia a Catalunya, no?, com... Hola, si són gent d'esquerra, molt d'esquerra, que són educats, que parlen normal... I, de fet, crec que el 2014 va ser el polític més ben valorat de tot el Parlament.
1: Bueno, coses de la demoscòpia, però sí, és així. El 2015, crec que era el final de les acaballes, sí, el més ben valorat va ser una cosa...
0: Que això és després de lo de Rodrigo Rato, mític.
1: Després de lo de Rodrigo Rato, exacte, que vaig rebre per totes bandes de la Peralta, anem a dir-ho així.
0: Va rebre...
1: Vaig rebre editorials de diaris, semàfors vermells, però era molt... O sigui, va ser... Crec que tothom, uns i altres, van treure conclusions, perquè també va ser... Després van fer les típiques enquestes d'opinió i, clar, el 95% estava a favor.
0: Perquè sí, jo crec que molta gent... Posem context un moment. Això de Rodrigo Rato és una comissió...
1: D'investigació...
0: Sobre la corrupció política, em sembla.
1: Corrupció, bueno, sobre l'enfonsament de les caixes bancàries, però sí sobre corrupció,
0: sobre
1: la crisi de l'habitatge, que encara avui no n'hem sortit, sobre els desnonaments...
0: I el convidat d'avui va treure la xancleta, li va ensenyar, fent un símil amb el que passava a l'Iraq.
1: Perquè ell ho deia no innocentment.
0: I li va dir...
1: Aquest senyor era ministre de la guerra amb Aznar.
0: I li va dir dues frases que passen a la història de la política catalana, és nos veremos en el infierno i també hasta pronto, gángster. Això ho portaves preparat o et va sortir tal com?
1: No, què va, això...
0: No ho portaves preparat?
1: No, això són... Què va, això... Bueno, t'explico, eh? Abans, o sigui, jo tenia 33 preguntes, la qual cosa a cada resposta... Hi havia més arrogància i més soberbia, dir, jo ho he respost, no ho respondré. No? Hi havia la presidenta, que a més era del Partit Popular de Catalunya, que li feia molta protecció també, i aleshores li vaig demanar quanta gent Bankia havia desnonat, perquè era una de les primeres entitats que més havia desnonat des del 2009, i em va dir que no ho sabia. I jo li vaig donar la xifra, que a més me l'havien passat companys de Madrid, molt macos de Madrilònia, i, què diu? I eren dades reals, no? I vaig dir, però com pot ser que no sàpigues ni quanta gent has desnonat? Saps allò que va pujant, no? El nervi, el que deies la primera... No? Va pujant la ràbia i, clar...
0: Se t'infla l'aorta.
1: Has de tenir autocontenció. Jo tinc bastanta autocontenció, però era, em semblava... I ja està. I aleshores, jo, com tots els grups en política, per sort, la política sempre és col·lectiva. Doncs tenia el meu grup de suport. No? I a més, un grup de suport d'amics, eh? No? O sigui, també tenia el de la CUP, vaig dir... Sí, estic per treure'm la xancleta i tirar-li. I una persona real em va dir no, li tiris, però ensenya-li, no? li diré a l'Iraq, i m'ho van més o menys validar, i l'última va ser aquesta, però l'emprenyada que portava era monumental.
0: Ai, jo crec que es va notar i és on vam connectar.
1: I el dia següent va haver una editorial...
0: Sigui el partit polític que sigui, eh?
1: Sí, sí, el dia va haver una editorial d'un gran diari.
0: Un gran
1: que
0: diari.
1: Que es deia Matonismo. I em deien Matón a mi, no ell. Però si el Matón, el gàncer és ell. Però fixa-t'hi el pas del temps, el polígraf, que dirien els estimats Berri Xàrrec, que és l'únic detector de mentides, doncs mira com està Rodrigo Rato avui.
0: Sí, sí, i tant. I a tu, com deies, et va portar alguns problemes, i ves tu quina cosa, ara està sonant una cançó que es diu Trouble in Mind.
1: Trouble in Mind.
0: Problemes...
1: Què faríem sense Nina Simone en aquesta
0: Simone?
1: Vida?
0: Què hi fa en el teu llapis de memòria, David?
1: Tot.
0: Tot.
1: Crec que tot. Sí, sí, o sigui que no sé què faria en aquesta vida sense Nina Simone. Primer per les cançons. Més tard, molt més tard, jo crec que des d'una perspectiva antiracista, no? I jo crec que el moviment afroamericà pels drets civils per mi ha sigut una autèntica escola de llibertat, no? Hi ha un llibre preciós que es diu, perdó, que es diu el ferrocarril subterrani, que és una història real que existia en el seu moment a la Guerra Civil Americana, que és com hi havia una xarxa clandestina que ajudaven a passar del sud al nord, no? Mm. Tot era una xarxa molt, molt, molt ampla, i hi havia el revisor, no? Hi havia el maquinista, no? Hi havia la parada, no? I és
0: tota la... Està posant cometes, eh?
1: Cometes, sí, sí, tot això és una estructura clandestina, que es deia això. I després vaig conèixer la història personal, i el dolor també de Nina...
0: Que la van fer passar per boja.
1: La van fer passar per boja...
0: Fins que van bugir.
1: Sí, sí, fins que van bugir, efectivament. Una història també de, no, òbviament, de maltracte patriarcal, anem a dir-ho així, amb la cara i la cara B de la indústria de la música, però sempre, a més, molt compromesa, no? Amb totes les reivindicacions de la comunitat afroamericana, i sempre porto aquella samarreta que algun m'haureu vist, no? Dels amics del Say It Loud, no? I de Love Simone, Hate Fascism, no?
0: Yes. Doncs crec que és un altre motiu per tenir esperança, que és la música de Nina Simone. Sempre. I mira el temps que és. Jo crec que seria molt bé acabar amb aquest Trouble in Mind de Nina Simone. A més, és una versió en directe al Festival de Jazz de Newport, et sembla bé?
1: Sí, si tanquem
0: aquí.
1: Sí.
0: Hauràs de venir un altre dia perquè ens han quedat moltes cançons per fer sonar.
1: Sí. Home, és difícil, eh?
0: És molt difícil.
1: Vull dir, Marc Pujol, Smoking Souls, Gorka Urbizu, que ha fet un discàs, Ferrés...
0: Aquí ja saps que triar és renunciar.
1: Triar és renunciar, sí. I tant.
0: David Fernández, ha sigut un plaer conèixer-te.
1: Igualment, un plaer enorme.
0: Amparo
1: com
0: Pérez.
1: A casa.
0: Sí, home, sí. Això és casa teva, sí. Estàs aquí a Catalunya, sí. També estàs al balcó, ets un autònom d'or, vagi que... Amparo Pérez a la producció i realització, Jordi Urós a la tècnica, Oriol Vila a la web i un servidor. Us esperem demà a partir de les 3 de la tarda. I ara, que acabeu de tenir molt bona tarda, us quedeu amb Nina Simone.

0: Llapis de memòria. Vides amb música i lletra. Amb Jordi Manau.
1: Se l'huracano più bello.
2: Iris Tió, Premi Toreschi de Ràdio Barcelona al fenomen esportiu de l'any.
3: O sigui, jo vaig començar a fer sincro com qualsevol nen comença a fer un esport així per passar-s'ho bé, per fer un festa escolar, també perquè tenia moltíssima energia i a poc vaig anar pujant, no? I als 8 anys, quan vaig quedar campiona d'Espanya, 9, i veia que tenia una mica de potencial, ja vaig començar a somiar en ser la millor del món.
2: La millor del món, i aquest estiu també la millor del continent amb 6 medalles als Europeus de París. Felicitats, Iris, una nedadora d'or i diamants. Viu els èxits dels nostres esportistes amb Ser Catalunya.
4: Aquest dimecres 12 serà un dia històric per a la ciència i per a milers de ciutadans. Per primer cop des del 1905, Catalunya veurà un eclipsi solar total que durarà aproximadament un minut i mig segons la zona d'observació. Es preveu una gran mobilització poblacional i per aquest motiu es recomana desplaçar-se els dies previs i intentar marxar de forma esglaonada. Podeu seguir l'eclipsi amb una programació especial durant tot el dia a Ser Catalunya.
5: On viuràs l'eclipsi el proper 12 d'agost? Vols convertir-te en corresponsal per un dia narrant la teva experiència? Els del Balcó d'Estiu et busquem.
6: Envia'ns una nota de veu al 608 14 12 11 i participa amb la ràdio del fenomen astronòmic de l'any. 608 14 12 11. El Balcó d'Estiu, amb Laura Pobla Adolfo. Cada tarda a partir de les 7 a la cadena Ser i Ser Catalunya.

0: La Ventana, con Iñaki de la Torre. Ràdio Girona, Cadena SER. 12 concerts, 8 espais únics de Girona. Música clàssica, jazz, indie i molt més. Notes al parc. Arriba a la desena edició del 8 de juliol al 25 d'agost. Amb entrada gratuïta i sota les estrelles. No t'ho perdis. Més informació a girona.cat/notesalparc. Ajuntament de Girona i Auditori de Girona.
1: Ai, maleïts mosquits.
2: Ah, i allà una panerola. I aquí una rata.
3: És qüestió de control
4: i eliminació.
3: I Fora Plagues en saben molt d'això. Ah, ho fan amb estratègies i mètodes sostenibles. I això és important. Hi ha plaga? ForaPlagues.com. Informeu-vos. 972 44 72 20.
5: Ocasión Plus. ¡Atención! Disfruta estas vacaciones estrenando coche. Llegan las rebajas de verano de Ocasión Plus. Aprovecha 3.000, 5.000 y hasta 8.000 euros de descuento en miles de coches. Solo este verano, del 3 al 14 de agosto. Más de 120 centros por toda España. Mójate y ven a por tu coche.
6: Quan vols qualitat i perfecció, tria Marbristes Artesans. Més de 120 tallers a Catalunya treballant sobres de cuina i bany impecables. Marbristes Artesans, la pedra feta art. El teu marbrista artesà més proper a marbristesartesans.cat.
7: Vull pintar el pis per acabar les reformes.
8: Bona decisió.
9: I ara l'altra bona decisió.
7: Quina?
9: Triar Mercadal Pintors, amb anys d'experiència. També treballen al microciment, estucs, paper pintat, façanes. Demana pressupost. Són molt professionals, fins i tot per a empreses.
10: Mercadal Pintors, Girona i Comarques. 645 913 173 i a Instagram. Transformem llars.
11: El teatre en un minut, amb Rosa Badia.
12: Eduardo Mendoza, guanyador del Premi Princesa d'Astúries de les Lletres, un dels molts premis de l'escriptor, és un enamorat del teatre, i no únicament com a espectador. A més de traduir o adaptar textos d'Arthur Miller o Harold Pinter, ha estrenat també obres pròpies. La primera, el novembre de 1990, al Teatre Romea. Era Restauració, que va dirigir Ariel García Valdés, i van interpretar Jordi Bosch, Pep Cruz, Ramon Madaula, Pere Ponce i Rosa Novell. Després vindrien Glòria, Greus qüestions i la que possiblement sigui la seva obra més coneguda, Sin noticias de Gurb, novel·la publicada per Seix Barral l'any 91, però que originalment havia aparegut per entregues al diari El País. Rosa Novell va tenir la gosadia i l'encert de portar-la al teatre. Es va estrenar el lliure el 23 d'octubre del 2006 i per fans de la novel·la, l'estoig que conté la preciosa edició il·lustrada a color per José David Morales, un reconeixement i un homenatge de la seva editorial.
13: SER Catalunya, al costat de les arts escèniques.
0: La Ventana, con Iñaki de la Torre.
14: Como tiene que ser. Con Elia Fernández.

0: Hi ha moments que només passen una vegada a la vida i que recordarem durant molt de temps. Moments que ens fan veure que som no res dins d'un univers enorme on hi passen moltes, moltíssimes coses que no ens podem ni tan sols imaginar. Però també n'hi ha d'altres que sí, i alguns tenim la sort de poder-les veure des del nostre petit racó del món, perquè hem tingut la sort que literalment els astres s'han alineat. Júlia Domènech, bona tarda.
1: Bona tarda, Laura. I el d'avui no és un balcó normal, no som al carrer Casp de Barcelona, som al Port de Tarragona, perquè hem vingut a veure en directe l'eclipsi de sol total del qual fa mesos i mesos que ens en fem un fart de parlar. En som conscients, però és el que ens passarà avui per Catalunya i és únic, per tant, és normal que ens haguem fet tan pesats.
0: I qui en sap molt d'eclipsis és el Manel Sant Romà, doctor en astrofísica i professor de la URB, que ara mateix està perdut per la muntanya, preparat per veure el seu quart eclipsi solar total. Sí, quart. Ell ja n'ha vist tres més i ja ens ho va dir. En el moment de l'eclipsi és que ni en busqueu. I és per això que hi hem parlat aquest matí, per entendre com d'especial és el que viurem avui aquí a Catalunya.
2: Manel Sant Romà, com estàs?
3: Molt bé, molt excitat per el que ha arribat el gran dia.
2: És que ara t'anava a preguntar, tu estàs nerviós? Perquè no és la teva primera vegada.
3: Exacte. Bueno, nerviós potser no, però diguem-ne un punt emocionat, no? Perquè recordo perfectament el primer eclipse que vaig veure l'any 99, que va ser l'últim que hi va haver a Europa, i que aleshores amb els que el vam anar a veure, que el vam anar a veure al Mar Negre, parlàvem de quin seria el proper més a prop. I vam veure que l'any 26 n'hi havia un, però en aquells moments recordo perfectament que les previsions no el donaven en el sud de Catalunya, el donaven més avall. I recordo que ho vam comentar amb uns quants amics, de dir, bueno, haurem d'agafar els cotxes per anar-ho a veure cap a València, més avall, que gairebé arribava a Sevilla, diguem-ne. La totalitat. Per tant, no pensava que el sud de Catalunya es podria veure. I bueno, clar, han passat 27 anys, doncs estic emocionat de ser viu, francament, i de poder arribar al meu quart eclipse.
2: I de veure la casa.
3: I de veure la casa, sí, rodejat de gent estimada que no els hauria arrossegat, perquè altres anys ens hem anat a la fi del món gairebé a veure eclipses totals, no? I ara els podem veure aquí a casa.
2: Ara en parlarem, ara deies, el 99 últim eclipsi a Europa, i jo et volia preguntar, per què és tan únic i especial el que veurem avui?
3: Bueno, a veure, és el primer que hi ha a Europa en aquest segle, el segle XXI, eh? Bueno, això el fa, diguem-ne, singular, no? Després és el primer a Catalunya també en el segle XXI i l'anterior va ser el 1905, per tant fa 120 anys, no? 121 anys. I no n'hi tornarà a haver un altre fins d'aquí més de 100 anys. Per tant, bueno, a Catalunya és força singular. En el món no, perquè d'eclipses totals n'hi han...
2: Cada any, no?
3: N'hi han més o menys un cada dos anys, una cosa així, eh? Perquè no sempre la Lluna i el Sol i la Terra i el Sol s'alineen perfectament. Però, esclar, com que la Terra és molt gran, almenys en termes d'aquesta alineació, i la Lluna és molt petita i duren poc els eclipses, per tant, és molt poc probable que en un lloc concret en passi un. En un lloc concret de la Terra en passa en promig un cada 300 anys. Per tant, bueno, que passi aquí, doncs és algo, allò que diuen en anglès once in a lifetime event, no? Un event que passa una vegada a la vida, no? Sense tenir que desplaçar-te gaire.
2: Ja tenim raó els mitjans de fer-nos una mica pesats, no?
3: Sí, jo crec que no. Jo ho esperava, o sigui, no m'ha sorprès gens, eh? Pensa que jo aquest eclipse el aniré a veure en un hotel al Matarranya i quan vaig trucar fa més de dos anys i els hi vaig dir, no, bueno, és l'eclipse, diu, eclipse de què? I dic, no, dic, és que voldria reservar-ho perquè ja veurà com això anirà pujant, la d'això. Ha pujat tant que doncs, fa 3 o 4 mesos un amic meu volia anar a aquell mateix hotel i li demanaven 5 o 6 vegades el que pagaré jo, no? Vull dir que Que... A veure, l'avantatge de l'astronomia és que es poden preveure les coses en molt de temps.
2: Clar que sí. Nosaltres veurem d'aquí poca estona com el Sol desapareix, es torna fosc, però què estarà passant a l'espai? Ara ho avançaves, s'alineen Terra, Sol i Lluna, però què, o sigui, què passa exactament?
3: Doncs mira que la Lluna li fa ombra al Sol. Mentre que la Terra es va movent al voltant del Sol, la Lluna es va donant tombs a la Terra. I, per tant, alguna vegada es posa entremig del Sol i la Terra. I llavors aquesta alineació només passa típicament una vegada cada dos anys. Llavors, quan s'alineen, literalment, la Lluna li fa ombra, i aquesta ombra es projecta a la Terra, i el que veiem és que el Sol s'oculta o una part o tot. Quan s'oculta del tot vol dir que, bueno, la Lluna es va posant entremig, de la Terra i el Sol, va haver-hi un eclipse parcial, i pum, en sec és total. ¿Vale? I durant uns pocs minuts, que com a màxim, en els eclipses totals més llargs que es poden produir dura com a màxim 100 minuts, perquè, clar, la Lluna continua movent-se i després surt de la posició, diguem-ne, d'entremaliada, no? Per cert, una cosa que volia comentar és que pels que no aniran a veure la totalitat, perquè em fa gràcia que hi ha gent que pensa que això és una... hi ha molts llocs de Catalunya on serà el 99%, no? Dius, bueno... Entre el 99 i el 100% tampoc n'hi ha de...
2: No? Sí.
3: És un altre món. O sigui, el total és un orgasme, el parcial és un gatillasso, diguem-ne. O sigui, no arriba al total.
2: És una gran comparació. I tu ja n'has viscut tres. No sé si... No te'n canses?
3: No. Mira, jo faig una... Aquests dies estic fent una... No, a mi no m'agrada ser profeta, trobo que això, però de ser profeta és un molt mal assumpte, no? Però a Espanya jo crec que, com a molt, per persones que hagin vist un eclipse total, n'hi deu haver unes desenes de mils, com a molt, tiro allà. Segur que n'hi ha més de mil, però no sé si més de 10.000. Posem unes quantes desenes de mil. Demà, automàticament hi haurà desenes de milions de persones que hauran vist un eclipse total de Sol. Uh-huh. I mentre que avui o ahir... tu parlaves i t'acostava a trobar algú que hagués vist un eclipse total de Sol, i els que l'havien vist eren com una mena de, diria entre cometes, de secta, de dir, tu que és impressionant, però els altres te miraven amb una cara, perquè diuen, què m'estàs contando, no? Doncs passat demà, o demà, d'aquí unes hores, quan hagi succeït, hi haurà un munt de gent que dirà, és molt maco, és impressionant, és molt maco això, i voldrem veure'n un altre.
2: I potser entendrem aquesta passió que tu tens, perquè aquest és el quart

0: veure'n una altra.
1: I potser entendrem aquesta passió que tu tens, perquè aquest és el quart teu. Quins altres has vist, ens deies? El 99?
0: El 99 vam anar al Mar Negre.
1: Al Mar Negre.
0: Era, sí, perquè el del 99 era, que és l'últim que hi va haver a Europa, l'ombra entrava per França, en direcció est, cap a Alemanya, i aleshores baixava cap a Bulgària i al Mar Nord. I llavors vam decidir... Perdó, el Mar d'Or, punyeta. El Mar Negre, tot és en vena. I aleshores, tenint en compte que les previsions deien... Era el mes de març, abril. Les previsions deien que podia haver-hi núvols i pluja al centre d'Europa, com així va ser. Jo tinc amics que el van anar a veure allí i alguns el van veure i alguns no el van veure. No el van veure directe, el van veure tapat pels núvols. Nosaltres, un grup d'amics, d'una vintena d'amics, vam decidir, doncs mira, que farem un creuer, anirem al mig del Mar Negre, on en aquella època és molt poc probable que plogui. I efectivament, va ser un eclipse fabulós. Això va ser l'any 99 i, evidentment, tots ens vam dir, escolta, quan n'hi hagi un altre per aquí a prop, perquè, clar, pot ser Austràlia, pot ser l'Antàrtida, vull dir...
1: Clar, pot ser a l'altra punta del món.
0: Apropet, i tornem a anar. I, efectivament, el 2006 n'hi havia un que pujava, si no recordo malament, pujava des de l'Àfrica, a l'ombra, passava pel desert de Líbia, sortia al mar i s'anava a petar cap a Turquia, em sembla.
1: I aquest el vau anar a veure.
0: I el vam decidir anar-lo a veure al desert de Líbia, va ser meravellós, perquè a més allí es veu, recordo que vam veure com arribava l'ombra, perquè com que el desert és bastant pla, quan s'estava fent fosc, vam veure arribar l'ombra de totalitat, doncs com una mena de tsunami visual que arriba, i llavors passa la totalitat. A part, entre parèntesi, vam fer un creuer pel Mediterrani, que va ser un festival que no oblidaré cap dels que
1: vam anar.
0: Hi vam anar 86 amics, 86. Jo era el cap de colla, diguem-ne, no? Va ser meravellós, va ser meravellós. I el tercer que he vist, i haig de dir, francament, que semi-vist, va ser el Mar de la Xina. El 2006, entusiasmats, vam dir, quin és el proper? Hòstia, la Xina, és molt lluny, això.
1: Sí, que no quedava gens a prop.
0: Vamos allà, no? Llavors, en lloc de 86, hi vam anar com a 50, i vam fer una excursió per la Xina, i vam agafar, perquè no es veia a la Xina continental, sinó que es veia al Mar de la Xina, això era l'estiu del 2009, vam agafar també un vaixell, però el que passa és que llavors ja ens ho temíem. A l'època aquella, el juliol, és època de monsons. I hi havia unes nuvolades que, tot i que el capità va llogant el vaixell intentant buscar pel mig dels núvols, vam veure com es feia de nit, però no vam veure el disc negre del sol.
1: O sigui, quina llàstima, havent anat tan lluny.
0: Sí, però bueno, mira, va ser un gran viatge també. Llavors, a canvi, aquest, diguem-ne, doncs, bueno, mira, si hi hagués algun problema, doncs tampoc hi hauríem perdut tant. O sigui, bueno, perdut, sempre que vas en viatges i tot això, no hi perds, no? Mm-hmm. Per tant, de fet, més que dos són dos i mig els que porto. O sigui, que ara faré el 3,5 si de vol aquesta tarda. O sigui,
1: I Manel...
0: I aquesta, el d'avui té una cosa molt singular, que és molt interessant per les fotografies que veurem. Perquè... típicament t'agafa el sol bastant alt i aleshores els fotògrafs, bueno, fotografiar un eclipse doncs no té massa cosa, diguem-ne. O sí que té interès, però en canvi aquí hi haurà unes fotografies amb el sol eclipsat, amb catedrals al costat, amb campanars, amb muntanyes, amb Montserrat...
1: Que serà preciós.
0: Serà preciós. Amb la Sagrada Família, no, perquè no serà... no es podrà fer... Podrà fer un fake, però no real, perquè a Barcelona no és total. Però bueno, hi haurà segur que hi haurà alguna foto amb el sol quasi eclipsat i la Sagrada Família.
1: Seguríssim. I Manel, n'hi ha algun que t'hagis perdut i t'hagués agradat anar-hi?
0: Sí, bueno, n'hi va haver una a Sibèria i ara no recordo que vam estar a punt d'anar-hi, però al final no sortien els números perquè, clar, hi ha llocs que és car viatjar. I clar, fins i tot en aquella època, a Sibèria, estic parlant dels primers 2000, la infraestructura hotelera que hi havia per allí no era gaire bona. I a més, allà al mig de Sibèria és molt remot, no? Bueno, m'hagués agradat, sí, anar als Estats Units.

0: Units també n'hi ha hagut un parell als Estats Units en els últims anys força interessants, i però bueno, vull dir, el que hi ha. Hi ha gent que s'hi dedica amb això, però s'ha de tenir bastanta pasta.
1: És que quan pot valdre? Quan pot valdre anar a veure un eclipsi d'aquests, en total?
0: No depèn. Mira, aquí, o sigui, a veure, aquí val des de 0 euros, si el pots veure des de casa, fins a... Bueno, jo me'n gastaré uns quants perquè aniré al Matarranya amb un hotelet fantàstic, passarem 2 o 3 dies allí, i pot valdre tot el que valgui el viatge per anar-lo a veure. Si vas amb un creuer a l'Antàrtida, doncs igual te val, jo què sé, 20.000 euros, no sé. Pot valdre bastanta pasta, però aquests dies estan sortint gent que en porta 40, 50, vull dir que són caçadors d'eclipses, perquè literalment se'n diuen caçadors d'eclipses perquè els has d'anar a buscar, els has d'anar a caçar.
1: Sí, sí, no et vindran.
0: No et venen a casa teva, els has d'anar a caçar, i alguns s'escapen perquè està núvol, perquè estan en llocs tan remots que, vull dir, si passa al mig, o sigui, en el continent antàrtic, bueno, clar, pots anar amb una expedició amb trineus i tal, però ja no et costarà 20.000 euros, et costarà 100.000 euros, vull dir que
1: no tothom es pot pagar i que hem d'aprofitar avui que ens ve a prop de casa, no?
0: Però ara, aquesta vegada passa una cosa, i aquí va una mica la profecia que volia dir abans. Avui hi ha molta gent que encara no s'han enterat de que l'any que ve, i és una pura casualitat, també n'hi ha un que passa pel molt, molt, molt al sud d'Espanya. Això que hi hagin dos tan a prop en tan poc temps és molt raro. Per tant, a dia d'avui, un hotel al sud de la província de Càdiz val un preu, passat demà començarà a valdre molt més. Perquè hi haurà milions, ja no parlo dels americans que vindran, el dia 2 d'agost de l'any que ve n'hi ha un que es veurà a Algeciras, Gibraltar, una mica del sud de Màlaga, Ceuta, Melilla, i que jo ho sé molt bé perquè aquest, diguem-ne, espero poder-lo anar a veure perquè ja tinc els hotels reservats, però jo primer volia anar al lloc on serà un flash total. Si el d'aquest any heu viscut un flash, ha sigut un flash local, tot i que a nivell mundial se'n parla, òbviament, d'aquest eclipsi, perquè és un fenomen mundial, però de l'any que ve serà un flash mundial total, perquè serà un eclipsi que a Luxor, al centre de l'Egipte faraònic, i a les 12 del migdia, amb el sol a dalt de tot, durarà 6 minuts i mig. Fa 3 anys que no hi ha hotels en aquella zona per aquells dies. Jo ho he intentat, i l'última cosa que em demanaven vaig dir, noi, no sé, ja el veuré quan ressusciti a l'Egipte a l'ultratumba, jo què sé, no? I a veure, al final del dia doncs són experiències que si es poden experimentar, valgui la redundància, doncs és meravellós, però a veure, hi ha moltes coses a la vida, no?
1: I a lloc del món és més probable que es vegi un eclipsi, o a tot arreu hi ha la mateixa probabilitat?
0: La probabilitat és la mateixa, estan distribuïts, tenen una periodicitat, al final un eclipsi és quan s'ajunten d'una manera determinada aquests tres cossos, doncs això és periòdic. I això, o sigui, els eclipsis es repeteixen més o menys a grosso modo cada 18 anys i mig. A grosso modo es repeteixen, però no necessàriament al mateix lloc. És a dir, aquesta tanda d'eclipsis que hi ha aquest any i el que ve, això, desplaçats al llarg de la Terra, perquè la Terra gira una vegada cada 24 hores, no? Uh-huh. Desplaçats, més o menys, es van repetint. Però la resposta estricta a la teva pregunta és no hi ha cap lloc de la Terra que tingui preferència, no hi ha un lloc que dius, hòstia, això és una mina. Tot i així, si hi ha períodes, per exemple, jo m'he entretingut a demanar-li al meu amic Claude, la intel·ligència artificial, que em faci el càlcul, que, per cert, NASA ja el té fet, però m'he quedat al·lucinat, perquè ara t'ho fa una intel·ligència artificial, li he dit, escolta, els propers 25 anys, com ho tenim, això? I he vist que, bueno, a Austràlia n'hi ha 4 en els propers 25 anys, a Sud-àfrica n'hi ha 2 o 3, però a Europa no toquem bola, en els pròxims 25 anys.
1: Ja et veig buscant hotels i vols per anar-hi,
0: bueno,
1: per d'aquí a 15 anys.
0: Ja No ho sé, no ho sé. Hi ha altres... O sigui, ara ja... Bueno, jo ja tinc una edat i ja vaig buscant plaers més, diguem-ne, més propers. O sigui, perquè... No sé si m'hi arribaré a Austràlia. No.
1: Perquè a tu d'on et ve aquesta fascinació pels eclipsis?
0: Bueno, jo sóc astrònom professional.
1: Sí, a part de la professió, eh? Que...
0: Però, no, exacte. No, és que, de fet, a l'any... O sigui, jo... No m'havien cridat mai l'atenció, per tant, l'any 99 va ser el primer que vaig anar a veure. I jo ja tenia una edat, ja estava crescudet. Bueno, va ser una mica una casualitat. Vaig llegir un article en una revista de divulgació d'astronomia on parlaven d'això, i com que n'hi havia una a Europa aquí propet, doncs, mira, em vaig liar, vaig començar a liar amics, va, home, anem a fer creuer, i ens vam liar la manta al cap, vam anar a veure, i esclar, això és la predicció que jo faig, el que... Els milions d'espanyols que aquesta tarda veuran l'eclipse es convertiran en potencials turistes d'eclipses en els propers anys. Els que tinguin més pasta de tots aquests aniran a veure diversos. Els que en tinguin menys faran el que podran, diguem-ne. Però tothom que ho vegi ne voldrà veure un altre.
1: I alguna recomanació per l'eclipse, eh? Per poder-lo gaudir a tope, la gent que tenim la sort de veure'l al 100%.
0: Bueno, jo crec que l'eclipse, sobretot l'eclipse total, però bueno, també es pot gaudir de l'eclipse parcial. Però l'eclipse parcial a veure, segur que els que vegin l'eclipse parcial a Catalunya, que serà de més d'un 95% a tot arreu, també els agradarà molt, perquè ja amb aquesta... A partir del 80% del sol ocultat comencen a haver-hi fenòmens, ja la temperatura ja baixa una miqueta... Tot i que, esclar, ja serem... Aquí serà ja a prop de la posta de sol, per tant, a la tarda, i per tant la temperatura ja haurà baixat, no? Però quan l'eclipse és... El sol està alt, es nota moltíssim la baixada de la quantitat de llum i, per tant, d'energia que arriba a la Terra, perquè el sol està tapat, no arriba... No passa ni la llum, ni els rajos ultravioleta, quan està tapat no passa res allí, ni els infrarrojos, res. I per tant baixa molt la temperatura i això en principi es notarà. Una altra cosa interessant, a partir del 80-85%, són les ombres. Que tothom es fixi en la seva ombra o l'ombra del seu braç, que li faci el sol, que encara té un tros il·luminat, veurà com es comença a multiplicar. És a dir, mentre que les ombres... Quan el sol està ple, que sempre, el sol sempre està ple, o no fa ombra perquè hi ha núvols. Però si no hi ha núvols, està ple i fa una ombra. Bueno, doncs, quan el sol està 80% eclipsat, es multipliquen les ombres, perquè venen com a, diguem-ne, focus de llum del sol, de lo que queda per eclipsar, de diferents direccions, per dir alguna cosa, no? I fan diferents ombres. Els animalets ho noten bastant, els animals ho noten més que nosaltres, perquè els animals tenen més sensibilitat, i entre altres coses, com que no saben què està passant, veuen que passa alguna cosa raros, també sobretot perquè veuen els humans, i els animals ens coneixen més els humans que nosaltres mateixos, i els ocells, a vegades, si hi ha ocells per allí, deixen de volar, deixen de cantar, els gossos depèn dels seus amos, vull dir... Depèn de com vegi que es belluguen els amos, però... O sigui, que diguem-ne, passen coses que quan se va apropant la totalitat és força... Dius, notes que està passant alguna cosa, no? Llavors, jo comparo com amb un concert, no? És un concert és més divertit. Sí, la música és la mateixa, però en un concert tens els costats que ballen i que s'emocionen i tu també, i d'això, no? Aquí, en principi, no cantes res, però les emocions són col·lectives, no? Llavors, un eclipse vist des de la finestra de casa teva sol és un eclipse trist, diguem-ne, no? És bonic, però és trist. Un eclipse vist amb més gent que un diu, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, doncs, bueno, s'encomana, no? S'encomana tot.
1: Per tant, compartir-lo i gaudir del moment, no? Com un concert. M'ha agradat molt la comparació.
0: Sí, és com una verbena en la qual sempre hi ha la verbena, sempre hi ha qui se queda sentat i fa cara d'avorrit, no? Dius, bueno, no n'hi ha per tant. Si vas amb una verbena, o balles o vés-te'n a casa, no? Vull dir que no sé. Doncs, a veure, que cadascú faci el que vulgui, però Però l'eclipse passa una mica el mateix, no? L'eclipse és per emocionar-se.
1: Doncs et farem cas, el gaudirem i ho farem en comunitat aquí des del Port de Tarragona, nosaltres a la tarda. Moltíssimes gràcies, Manel Sant Romà, doctor en astrofísica i professor de la Universitat Rovira i Virgili. Gaudeix
0: gràcies
1: molt tu també amb l'eclipsi.
0: Bon eclipse.
1: Que vagi bé, gràcies. Adéu.
0: Adéu.

0: Són les 7:24, estem al Port de Tarragona per viure i acompanyar-vos en directe durant aquest eclipsi. Falta poc més de 10 minuts perquè aquí a Tarragona comenci aquest eclipsi, pràcticament una hora per arribar a la totalitat. Ara mateix aquest port està ple de gent esperant, amb molts ventalls, fa moltíssima calor. I per aquí està també la nostra companya Cristina Artacho. Cristina, hola, com estàs?
1: Hola, Laura, molt bona tarda.
0: On estàs ara? Perquè jo ara mateix no et veig per aquí.
1: Mira, doncs estic bastant a propet teu, estic en un passeig que hi ha aquí a la zona del port, no? Tota la zona més privilegiada per veure l'eclipsi. És tot un passeig que segueix ja un rellotge i si seguéssim caminant i caminant, arribaríem al far de Tarragona. T'anava a dir que volia fer aquesta connexió anant caminant per explicant-te el que veig, però és que no puc passar. Ara mateix, a falta d'una hora per aquesta totalitat, i ens han dit, ens han donat les primeres dades d'aforament i aquí ja som 10.000 persones, però és que no para d'arribar i arribar gent. Gent vinguda de tots els llocs, perquè hi ha gent de Tarragona i tant, hi ha gent que ha vingut des de Barcelona i també hi ha moltíssima gent estrangera. Estic sentint molt d'anglès, estic sentint molt de francès, gent que ha vingut expressament per veure aquest eclipsi. De fet, hem estat caminant per aquí, escoltant a la gent, a veure, ens expliquen les seves històries.
0: No sé, Cristina, si els volies escoltar, que has parlat amb ells durant aquesta tarda.
1: Crec que no tenim el tall, però hem parlat amb ells en aquesta tarda. Moltes... Sí, pues mira, he pogut parlar amb un home que havia parlat des d'Itàlia. A veure si el podem escoltar ara.
2: A Tarragona, i hem decidit venir aquí perquè està molt a prop i perquè les vistes són molt privilegiades i realment es veu.
3: Soy arribado esta mañana a Barcelona, de l'Itàlia. Estoy muy feliz de ser aquí.
4: Venimos de Barcelona, tomamos el Rodalies per aquí i llegamos como a las 4 de la tarde. Y...
2: Tenim les ulleres i, bueno, hem portat un tamboret.
1: Mira, la gent va super preparada perquè veig un munt de càmeres molt professionals. La gent que ja comença a treure les ulleres, també molts ventalls perquè fa moltíssima calor. I també, Laura, com a curiositat, és que aquí PortAventura, una de les referències és PortAventura.
0: Sí.
1: PortAventura, ja sabem que des de les 8:25 fins les 8:35 totes les atraccions estaran tancades perquè no hi hagués cap problema amb l'eclipsi o el que pogués passar, però sabem que tancaran les atraccions.
0: Bueno, menos mal, perquè imagina't sinó que estàs allà al Xambala i no portes les ulleres, bueno, és que pot passar qualsevol cosa.
1: És que clar, és una gestió molt complicada, no? Estar tan amunt i posar-te les ulleres, treure-te-les, però bé, aquí,
0: sí,
1: com et deia, pleníssim de gent esperant ja que queda res, poc més d'una hora per aquest moment de totalitat que portem mesos i mesos esperant.
0: Gent, a més, Cristina, que t'hem escoltat a la Catalunya, que porta aquí des de primera hora del matí,
1: Sí, jo porto aquí des de primera hora del matí, però és que hi ha gent que també porta aquí des de primera hora del matí. Jo he parlat amb persones que em diuen, no, és que hem vingut a les 7:30 del matí ja per agafar lloc, ni que fos això un concert d'Aitana, de Lady Gaga o de qualsevol estrella del pop mundial, i gent aquí
0: Totalment.
1: Que porta des de les 10 del matí i que han anat arribant esglaonadament fins ara, que sí que és veritat que des de fa més o menys una horeta, doncs això ja s'està, ja et dic, acumulant de gent que a mi inclús em costa caminar per aquí el passeig.
0: Déu-n'hi-do. I escolta, la gent ja porta les ulleres i mira cap al sol o què?
1: Mira, de moment el que veig sobretot són els ventalls i ventiladors. Ara veig alguns infants que ja estan fent les proves, perquè clar, i 35 començarà la parcialitat i ja ens les haurem de posar. Així que sí, molta gent també el que veig és que estan provant de posar les ulleres al mòbil, perquè clar, recordem que per fer fotos també hem posat un filtre al mòbil si no volem que es cremin els píxels de la càmera.
0: Mira, qui no es para de posar i mirar el sol amb les ulleres és l'Alejandro Filloy, que és oftalmòleg de l'Hospital Joan 23 de Tarragona i que ens acompanya durant tot aquest balcó especial fins les 9 de la nit, perquè si avui una cosa preocupa, ho hem insistit, ho hem dit, són els ulls. Alejandro, bona tarda.
5: Hola, bona tarda.
0: Ara dèiem, pocs minuts perquè comenci l'eclipsi, en quin moment ens hem de posar les ulleres?
5: Bueno, les ulleres es diuen ulleres de l'eclipsi, però en realitat s'haurien de dir ulleres de mirar el sol. O sigui, s'han de posar sempre que vulguem mirar el sol. O sigui, si ara volem mirar per anar-les provant, per comprovar com ens orientem amb elles, doncs ja mirar cap al sol amb les ulleres posades.
0: I ens les podrem treure en algun moment, això sí que ho hem dit, un moment molt petit, però...
5: El tema de retirar les ulleres, jo entenc que m'estàs dient mentre estem mirant el sol, això només quan tinguem la totalitat de l'eclipsi. Un moment molt petit d'exposició, sobretot si portem les ulleres i tenim, per tant, l'ull acostumat a la foscor, pot arribar a tenir conseqüències, per la qual cosa és recomanable que ens assegurem que la totalitat ha començat. És a dir, quan sospitem que ja ha començat, perquè amb les ulleres no hi veurem res, mirem cap a una altra banda, retirem, comprovem que s'ha fet fosc, que passin 5 segons i ja podem mirar aleshores cap al sol, que trobarem tapa per la lluna, perquè si no amb les ulleres no veuríem res, no veuríem la corona solar i no veuríem, apreciaríem com s'ha fet de nit a tot arreu. Una altra cosa important és que, clar, l'eclipsi, la totalitat, s'acaba. Durarà aquí a Tarragona, durarà aproximadament un minut. Uh-huh. Aleshores, podem fer dues coses. Estar molt atents i a la que hi hagi una mínima guspira de llum que comença a sortir per un costat de la lluna, posar-nos ulleres de seguida, o, inclús amb més seguretat, posar en marxa un cronòmetre i quan veiem que falten 10 segons perquè s'acabi aquest minut, ja posar-nos les ulleres.
0: Nosaltres, per sort, et tindrem aquí i ens faràs de guia, sobretot la gent de Tarragona, perquè a altres llocs és una altra hora, però bueno, la gent que estiguem a Tarragona i ens estigui escoltant, doncs anirem seguint les teves indicacions. Per cert, després parlarem més extensament de les conseqüències i per això et segueix aquí i d'aquí una estona en parlem d'aquestes conseqüències, però és molt important això que comentàvem de les ulleres. I Cristina, que no t'he dit res, ves fent informació de servei, t'anirem connectant, d'acord?
1: Perfecte, jo també tinc les ulleres a la butxaca preparades per ara ai, 35 i a posar-me-les.
0: Perfecte, Cristina, moltíssimes gràcies. Fins ara.
1: Fins ara.
0: D'eclipsi, no només estarem a Tarragona, un dels llocs on més gent s'ha mobilitzat, perquè és on més durarà aquest eclipsi, és el Delta de l'Ebre, en concret a Alcanar. Allà hi tenim el Quim Domingo. Quim, bona tarda.
6: Hola, molt bona tarda.
0: Doncs, hola, Quim.
6: Efectivament, Alcanar és el balcó de Catalunya per aquest eclipsi, 97 segons per veure desaparèixer el sol, un punt privilegiat, com dèiem, de tot Catalunya, on la totalitat durarà més temps, 1 minut i 37 segons. Ha estat seleccionat entre 20 localitats catalanes. L'expectativa és d'allò, pues, com es ve dient, com un concert de Lady Gaga, de Bad Bunny, si m'ho permeteu, perquè ja des de primera hora del matí ja hi havia molta gent de tot Catalunya que ha arribat fins aquí, fins al lloc més septentrional del territori català, Alcanar. Aquest municipi que, com dèiem, durarà més aquest eclipse, que la lluna taparà el sol, es farà fosc i res, aquests preparatius d'aquesta gent que ja estava aquí arribant, que s'ha fet les tovalloles, les ha estirat, s'ha hidratat molt perquè avui el sol ha apagat de valent, han jugat a cartes, han fet mots creuats, fins i tot han jugat a futbol. Els xiquets, no cal dir-ho, tota aquesta expectativa, perquè són aquesta canalla que ho recordarà tota la vida, aquest eclipse, que és un fenomen de la natura que ens entrega, que ja fa més de 120 anys que es va veure aquí també, a Catalunya, també a les Terres de l'Ebre, i fins aquí uns 100 anys no podrem tornar a visualitzar, o sigui que el moment és ara, i l'expectativa és màxima. Així que hem parlat també amb gent que ens ha explicat d'on ve i també com està passant les hores fins a que d'aquí res a una horeta i escacs podrem contemplar aquest eclipse.
0: Quim, no sé si volies posar uns talls també, que no estem aconseguint.
6: Eren aquests els talls que volia explicar-vos.
0: Bueno, no passa res. Si et sembla, els escoltem després, perquè ara mateix no els tenim aquí.
6: I tant.
0: D'acord, fantàstic, Quim. Doncs moltíssimes gràcies i tornem amb tu més tard.
6: Gràcies, fins ara.
0: I l'eclipsi total no es veurà només a terres tarragonines, també es podrà veure a una part de Ponent. Allà hi tenim la Maricel Benavarri. Maricel, què tal?
7: Doncs mira, aquí a la Seu Vella, amb un mirador excel·lent d'aquest eclipsi i també de la posta de sol cap a d'aquí una estona, d'aquí una hora, no? És quan és previst aquest moment àlgid, però a poc s'està omplint aquest baluard del rei de gent. També la Suda està cada vegada més plena. En un principi la gent buscava les ombres, ara ja és igual perquè està venint la marinada i ens va molt bé perquè aquestes calors que em suporten han estat molt elevades. I abans d'escoltar les persones que us he passat els talls abans, deixa'm presentar-te a una família que ens ha vingut de Barcelona. Ella és la Maria Josep. Hola, Maria Josep.
8: Hola.
7: Tu ets de Lleida, però fa molts anys que vas anar a Barcelona i has dit, mira, amb la família, amb el jove, els fills, els nets, vull venir a Lleida.
8: Sí, així mateix.
7: Per què?
8: Doncs perquè fa molts anys que sóc allà, però Lleida és Lleida, és la meva ciutat. I aleshores, donat que aquí es veia total l'eclipsi, en lloc d'anar cap a Tarragona, doncs cap a Lleida.
7: Cap a Lleida, que aquí es veu molt bé, i a més la Seu Vella, aquest castell, el castell que diem els lleidatans, sí, és un escenari únic, i al seu costat hi ha el seu gendre, que, Laura, resulta que és òptic. És òptic, és en Ferran Mascaró, aquí vigilant la família, que ho faci bé,
9: Sí, sí, sóc oftalmòleg, oftalmòleg. Sí, sí, vigilant la família i recomanant a tothom que vagi en compte i que el miri, que miri l'eclipsi, que el gaudeixi, però estonetes, amb les ulleres de protecció, i si pot ser, si podeu fer-ho estonetes sense estar molta estona seguida mirant-lo, baixeu molt el risc.
7: Doncs mira que ens hem assegut aquí al costat d'aquests experts, Laura, i doncs una millor companyia aquí esperant doncs el moment que es pugui veure aquest eclipsi. També podem escoltar, si vols, Laura, l'Antonieta, la Núria i l'Amadeu, que són dels primers que han arribat i també van ser dels primers a fer reserva per poder veure l'eclipsi des de la Seu Vella.
10: Doncs escoltem-los.
11: A punt de viure, comença la fase parcial, la lluna comença...
0: Bueno, sembla que no estem tenint gaire sort amb els talls avui. Maricel, els escoltarem més tard. Moltíssimes gràcies i segueix els consells aquí dels amics que has fet per veure aquest eclipsi.
7: Doncs el seguiré. Gràcies, fins ara.
0: Fins ara. I a aquesta hora, 7:35, obrim una finestra d'actualitat.
12: El balcó.

0: Perquè a punt de començar l'eclipsi, un dels temes que més preocupava eren els problemes de mobilitat. Ara mateix podem saber que s'ha activat el pla Ferrocat. Laura Pons, bona tarda.
1: De Laura, sí, efectivament estem pendents de Rodalies perquè els usuaris dels trens que van en direcció sud estan tenint i hauran de tenir molta paciència al llarg de tota la tarda. L'eclipsi ha desbordat els trens de Rodalies que van de Barcelona cap al sud. Aquest és l'ambient ara mateix a l'estació de Sants, on s'han vist aglomeracions a les andanes i empentes per pujar a uns trens que estan saturats de viatgers. En paral·lel, una incidència a Castelldefels ha complicat encara més la mobilitat i ha obligat a reduir la circulació, fet que ha provocat endarreriments de més de mitja hora a la R2 i als regionals que van cap al sud, així que tarda complicada a Rodalies. La portaveu de Dignitat a les Vies, Anna Gómez, en declaracions a Ser Catalunya, ha lamentat la falta de planificació de cara a un fenomen que fa tant de temps que estava previst.
2: La situació d'aquesta tarda és desesperant. No entenem que no s'hagi previst. Des que van acabar les obres,
1: les xarxes socials s'han omplert de protestes de passatgers queixant-se de les condicions amb què han hagut de circular.
2: Ens arriba gent explicant que es demana crits aigua dins d'un vagó, que no tenen aire condicionat.
1: Renfe no ha programat cap servei addicional per baixar a veure l'eclipsi cap a Tarragona. De fet, l'únic tren extraordinari és el R16 per tornar de Tarragona a Barcelona a les 10 de la nit, Laura.
0: Déu-n'hi-do. I també, pel que m'estaven dient, hi ha problemes a les carreteres. Gemma Alegrí?
3: Hola, Laura. Sí, efectivament, com podia, no? Ho podíem preveure, hi ha 11 quilòmetres de cua en sentit sud en direcció Tarragona, entre el tram entre Altafulla i el Vendrell. També hi ha aturades de 8 quilòmetres a la Nacional 340, entre el Vendrell i Creixell, en sentit sud, i encara, deixa'm-hi sumar, 13 quilòmetres de retencions, en aquest cas a Girona, entre Quart i Madremanya.
0: Déu-n'hi-do. I més enllà de l'eclipsi, hi ha alguna novetat que haguem d'actualitzar?
1: Sí, hi ha més coses de les quals estem pendents, Laura, perquè, per exemple, tenim també complicacions a l'aeroport del Prat per una fallada a la torre de control, una fallada elèctrica. De fet, durant 15 minuts els avions no han pogut ni aterrar ni enlairar-se al llarg de la jornada d'avui i s'han fet fins a 10 desviaments i hi ha molts retards encara a hores d'ara en tota l'activitat aeroportuària del Prat. La Júlia, que aquesta tarda tenia un vol per tornar de Londres cap a Barcelona, és una de les afectades.
4: Estem a Londres, teníem un vol a Barcelona que sortia a les 4:30 i ja quan hem arribat hem vist que portava una mica de retard, però conforme anava passant el temps, augmentava. Portem aquí esperant doncs 2 hores. Havíem agafat just aquest horari de vol per veure l'eclipsi i ara ja doncs no el podrem veure.
1: I obrim una mica més la perspectiva. El terratrèmol a Colòmbia, Laura, ja ha deixat 254 víctimes mortals i més de 2.000 ferits. Des del Ministeri d'Exteriors asseguren que hi ha 75 espanyols sense localitzar, tot i que no els consta cap víctima mortal. Recordem que ahir el ministre Álvarez ja va dir que s'estaven buscant a 160 espanyols. Avui han rebaixat aquesta xifra. Demanen que tots aquells espanyols, catalans, que estiguin allà a Colòmbia es posin en contacte amb l'ambaixada per fer-los saber que estan bé. I un últim apunt, aquí, tornant a casa nostra, estem pendents d'un incendi al Penedès. Hi ha 30 dotacions dels bombers que estan treballant per exigir un foc de vegetació forestal que crema a Castellví de la Marca, a l'Alt Penedès. L'incendi crema en descendent i hi ha algun focus secundari.
0: Colomé i el David Moreno són al control de so, l'Èlia Pijuan i la Gemma Alegrí a la producció. Ara són les 7:39 d'aquest dimecres 12 d'agost del 2026, dia de l'eclipsi total. Dos minuts, que ja tenim aquí el telèfon, una veu que us sonarà i molt als oients habituals del balcó.
5: El balcó.
6: Tirit, tirit, tirit.
7: ¿Cómo puedes ser un ahorrador escuchando Cadena Ser?
6: Muy fácil, tipo directo, juntando tus seguros de coche y hogar con la fórmula Coche Casa de Línea Directa, que además está mejorada con el nuevo seguro de hogar.
7: ¡Qué buen servicio!
6: Junta tus seguros de coche y hogar y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
8: La buena comunicación tiene alas. Por eso cuando una idea ve la luz y comienza a volar sola, es capaz de cambiar la forma de escuchar, de contar historias o de entretener. Si la tuya ya está volando muy alto, entra en premiosondas.com e inscribe tu candidatura en los premios más importantes de la comunicación en España. Un reconocimiento que celebra el talento en radio, música, televisión y que en esta edición suma nuevas categorías como podcast e innovación en publicidad. Premios Ondas. La buena comunicación tiene alas.
9: Uf, qué frío me ha entrado.
10: ¿Ves?
5: Te tendrías que haber cogido una chaquetita. Que te pones a pensar en la friolera de los 15 millones del cupón extra de verano de la 11 y te entra frío.
9: Ya, y más por estas fechas. Que falta nada para el sorteo.
10: Este verano, refréscate con la friolera de los 15 millones del cupón extra de verano de la 11. El 15 de agosto, un premio de 15 millones y 10 premios de 1 millón. Compra ya tu cupón.
11: 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
12: És estiu. Cadena Ser i Ser Catalunya. Referents amb tu.

0: Els oients habituals del balcó us deu sonar i molt aquesta sintonia, i quan sona ja sabeu què vol dir, que tenim aquí la nostra doctora en història antiga, Irene Cordón. Irene, com estàs?
1: Hola, molt bé, nerviosa.
0: Preparada per l'eclipsi?
1: Preparada, preparadíssima.
0: Perquè des d'on el veuràs tu? Sé que no estàs a Catalunya.
1: No sóc a Catalunya, en aquests moments estic a Vivar del Cid, que és una població que està al costat de Burgos, perquè des de fa temps ja sabia que aquí seria un dels indrets on millor podríem observar aquest gran fenomen de l'eclipsi solar.
0: Però quant temps fa que ho tens pensat d'anar allà?
1: Bé, com que tu ja coneixes l'hora una miqueta, ja saps que la previsió és una de les
0: meves virtuts. La teva virtut.
1: Sí. I com que ja ho sabia, fa just un any que amb els amics vam llogar un parell de cases i estem aquí, una espècie de casa de colònies, que ara per cert els tinc tots aquí.
0: Quan sou?
1: I estem... Som 18.
0: 18
1: persones, Irene. No està gens malament. I la veritat és que estem tots igual d'emocionats i emocionades, i com que feia tant temps que ho aníem preparant, doncs és meravellós. No és una espècie de, ja us dic, com una casa de colònies d'estiu, i tots expectants d'aquest fenomen.
0: Ai, que divertit. De fet, Irene, ara ho deies, estàs a prop de Burgos i és precisament on la NASA s'ha instal·lat, de fet, en un poble per retransmetre l'eclipsi. No sé si esteu a prop.
1: No. Però és que a més és que és boníssim, perquè aquest poble es diu Villalibado, i jo a Burgos hi tinc un vincle molt, m'agrada molt perquè m'agrada molt tot el tema de la Serra de Puerca, tots els jaciments prehistòrics, llavors ja hi conec gent des de fa molt de temps, i m'ho anaven dient, oye Irene, que van a venir tots uns científicos de la NASA, jo deia, aquests tios estan al·lucinats, però és ben cert, aquí al costat hi ha un poble, aquest que es diu Villalibado, que és un poble abandonat des de feia dues dècades, i que pel que hem estat llegint ens han explicat el va restaurar un empresari, i és boníssim perquè sí, han vingut i han instal·lat 4 telescopis d'una gran potència al costat d'una església romànica del segle XI, que a mi això em sembla realment al·lucinant.
0: I segur que ho has anat a veure.
1: Sí, clar, home. Això vam tardar 0,2 segons perquè havíem de buscar un indret prou bo per poder-lo observar perfectament, no? O sigui, estem aquí precisament per això, ja us dèiem, a veure, si aquí han vingut aquests científics de la NASA, ells en deuen ser els grans experts, però us he de dir que aquesta regió de Burgos, tota ella és bastant plana, per tant és fàcil trobar un prat, que és on estem ara, per poder-lo observar, i aquí esperant a que ja sigui l'hora. Això és com les campanades, que estem tots com molt nerviosos, que no t'ho vols perdre i ho vols viure al màxim.
0: I després moment d'èxtasi.
1: Tant de bo, així ho esperem, sí. Jo crec que també hi ha una part mental suggestiva molt important, i crec que aquesta ja la tenim molt més que preparada.
0: I és que avui dia, avui en concret, un eclipsi és un espectacle astronòmic. Sabem amb antelació el dia, l'hora, la durada, tu ara ho deies, fa un any que ho tens previst, portem mesos parlant-ne, preparant-nos, i per gaudir-lo només ens caldran, també ho dèiem, unes ulleres homologades, però és que no sempre ha estat així.
2: No, de fet, durant bona part de la història de la humanitat, els eclipsis es vivien amb por i amb desconcert. Quan el sol desapareixia o la lluna passava a tenir un color rogenc, doncs moltes cultures ho interpretaven com una senyal sobrenatural, un missatge dels déus, un mal auguri, sí. O l'anunci, no, de que s'acostaven temps difícils.
0: I és per això que avui hem trucat a la Irene, que ens dediqui uns minuts per saber com vivien els eclipsis les civilitzacions antigues. Perquè, Irene, per totes les civilitzacions antigues, un eclipsi era una mala senyal?
1: No totes, però sí una gran majoria. Però és que ho heu dit perfecte, perquè a dia d'avui és veritat que és un espectacle astronòmic, i sabem el minut exacte en el qual tindrà lloc, però clar, ens hem de posar a la pell d'aquestes cultures antigues, i us heu d'imaginar, per exemple, no ho sé, una egípcia, camperol, que està treballant la Terra cada dia, que veu sortir el Sol, i que de cop i volta veu que aquest Sol comença a desaparèixer. Ells associaven la vida amb aquest Sol. Llavors, evidentment, tot això era sinònim d'un mal auguri, que alguna cosa dolenta havia de passar, que era un missatge dels déus i les deesses que els estaven donant un avís. Per tant, com que un eclipsi per ells era un fenomen inesperat, perquè nosaltres la gran diferència, nosaltres l'estem esperant, i sobretot era molt difícil explicar. Per tant, sovint era considerat, doncs, com aquest presagi de o guerres, o fams, desgràcies... No tenia una única interpretació, perquè són moltes les cultures que han tingut aquests eclipsis, els han vist i li han volgut donar, doncs, aquesta explicació, però sí que totes i cada una d'aquestes hi donen un significat, i tots, pràcticament tots, veuen que és un senyal diví, perquè... Evidentment, i com a senyal diví, això requereix que els seus sacerdots, sacerdoteses, haguessin de fer tota una sèrie de rituals pals i haurien de després interpretar o intentar interpretar què carai estaven dient les divinitats. I, evidentment, sempre eren coses dolentes. Els hi feia molta por. Però, sobretot, la por era i si el sol no torna a aparèixer? I si el sol se l'està menjant un drac, una serp? Els antics egipcis ho pensaven, això. Per tant, aquesta era la màxima por que tenien. No els hi agradaven, no els hi agradava gens.
0: I està ben documentat el que pensaven les civilitzacions antigues d'aquests eclipsis?
1: Clar, és que això és molt bo perquè haurien d'anar mirant civilització cultura per cultura i d'entrada queden descartades aquelles que no tenen escriptura. Però les que sovint toquem aquí en aquest programa del balcó, que són les que sí que tenen escriptura, com els egipcis, aquests sí que ho documenten. Però és molt curiós perquè ens n'adonem que, per exemple, als egipcis els hi feia tanta por que prefereixen no deixar-ho ni per escrit. Perquè diuen, clar, si nosaltres el sol l'associem al déu Re, si estem escrivint que Re algú se l'ha menjat o l'ha vençut amb alguna lluita que no podem veure, potser el sol fet d'escriure-ho, potser això es torna a repetir. Per tant, preferien no fer-ne ni menció. Però després veiem altres cultures, com els pobles grecs, els romans, però els maies, els xinesos, que també en parlen, totes ho fan des d'un punt de vista amb molta por, però jo m'atreviria a dir-vos que de totes aquestes civilitzacions, la que millor ho va deixar documentat i que va ser capaç de fer predicció d'aquests eclipsis solars són els babilonis. També d'una vegada n'hem parlat d'ells, d'aquests babilonis.
0: I què eren els eclipsis per aquests babilonis?
1: Mira, els babilonis, i ens estem referint sobretot als sacerdots, que són els homes que tenen més cultura, els que viuen al temple, eren grans observadors dels cels. És a dir, a dia d'avui jo diria que això s'ha perdut. Tots sempre diem que sabem llegir i escriure, que l'antiguitat eren analfabets, jo sempre dic que nosaltres ja no sabem llegir el cel, els estels. Per tant, ells sí que coneixien molt bé les constel·lacions i a força d'anar observant, es van adonar doncs, que podien no només observar, sinó fer una predicció de quan vindria a algun eclipsi solar. Sempre ens estem referint als solars, eh? Evidentment els de lluna també els hi feia moltíssima por o els hi feia molt de respecte, però els babilonis són els que ho van poder veure. A mi m'agraden especialment perquè podríem dir que són els primers que, malgrat també li donaran un significat diví, és a dir, segur que veuran que darrere hi ha una explicació divina, és a dir, que algun déu o alguna deessa els hi vol dir alguna cosa i que no és bona, com un preavís, sí que veiem que estem parlant del segle VIII, del segle VI abans de la nostra era. Aquests astrònoms babilonis havien observat tant els eclipsis que veuen que hi ha un patró repetitiu. És a dir, gràcies a aquests segles d'observacions, descobreixen que hi ha una cosa que es diu el cicle de Saros. El cicle de Saros es produeix cada 18 anys, 11 dies i 8 hores, permet predir quan es produirà un eclipsi. Llavors, és això, ells ho tenen. Llavors diuen, val, no exactament, no són justos aquests anys que us he dit, però ells sí que sabien que amb 18 anys una cosa. Per tant, poden fer la predicció, no poden donar l'explicació, evidentment, llavors, com que han identificat aquest patró, ho poden fer. Què és el que passa? Ells, evidentment, no tenen telescopis, no tenen encara el que nosaltres entenem com a física, no entenen res d'això. Però sí que, a mesura que van observant tot això, veuen aquesta alineació entre el Sol, la Terra i la Lluna, que és bàsicament el que produeix aquest eclipsi, llavors intenten donar alguna explicació. Com que sempre els eclipsis porten mals auguris, van dir, ostres, ens hem d'avançar. Si això és un mal auguri, és a dir, si el Sol cada vegada que es tapa alguna cosa dolenta li passarà a la nostra societat, sobretot sobre el nostre rei, podem fer alguna cosa perquè no li passi. Una miqueta ha de venir la prevenció.
0: Vale,
1: això no està gens malament.
0: El significat que li donaven era que algo, o sigui, ells sabien que podia passar i que si passava volia dir que alguna cosa dolenta passaria
1: dolent
0: sobre el rei.
1: Sobretot sobre el rei. Penseu que una cosa que li passi dolenta sobre el rei vol dir que per extensió és a tota la població. Si li està passant alguna cosa al rei, és un preavís. Primer, i quan dic algú dolent, em refereixo fins i tot a la mort. És a dir, és tanta por tenien això que van dir, doncs, escolta, el que hem de fer és enganyar aquesta divinitat solar, i el que hem de fer és, a dies previs d'aquesta previsió d'aquest eclipsi solar, el rei autèntic l'amaguem i agafem a un pobre desgraciat, ja sigui un presoner de guerra o algú que hagi fet alguna malifeta, el col·loquem en el lloc del rei i l'entronitzaven. Però heu d'imaginar-vos que el que feien era voler enganyar a la divinitat. I agafaven a un qualsevol, el vestien com un rei, l'alimentaven com un rei durant uns dies perquè deien, si han d'enviar un mal auguri, a veure si s'equivoquen de persona i en comptes de tocar el nostre rei, que és intocable, que toquin aquest desgraciat.
0: El rei
1: substitut.
0: I per tant,
1: així ho feien. El rei substitut. Això se'n diu el rei substitut. És realment interessantíssim per veure això, perquè, clar, la gran pregunta llavors és, i una vegada havia passat l'eclipsi, què passa, no, aquí? Què passa amb aquest rei substitut? Doncs, evidentment, el que feien el pobre era l'executaven i tornaven a col·locar al seu lloc el rei autèntic que s'havia salvat d'aquest mal auguri.
0: Wow. I com ho sabem tot això, que es feia tota aquesta pràctica, aquest teatre?
1: Això ha quedat per escrit i aquesta és la gran meravella, no? Que estem parlant ja del segle VIII, segle VI abans de la nostra era, ja tenim escriptura, Babilònia ho documenta absolutament tot. Heu de pensar que no només estan documentant la predicció d'aquests eclipsis solars, que és una cosa avançadíssima i que després els pobles grecs ho agafaran en base a tots aquests càlculs que feien els babilonis, sinó que a més també són capaços de deixar per escrit la posició de Venus, perquè com que no paraven d'observar aquest planeta, doncs ells ho deixaven allà escrit. Llavors és quan veiem que realment són grans astrònoms i que a dia d'avui, jo m'atreveixo a dir que no sé jo si els nostres homes, les nostres dones religioses tenen tant coneixement del cel com el tenien a l'antiguitat.
0: Perquè en el cas dels babilonis, en què creien? Creien en aquestes divinitats del cel sempre?
1: Mira, els babilonis, com qualsevol altra civilització antiga, però sobretot aquests babilonis, que estarien situats per ubicar-ho geogràficament el que seria l'actual Iraq. Aquests vindrien més del segle VI. Llavors, el bo d'aquests és que tenen tot un sistema politeista de déus i deesses. N'hi ha tants que fins i tot no tots els sacerdots poden acabar de garantir-te quants déus coneixen, perquè n'hi ha alguns de suprems, però després hi ha algunes divinitats menors que eren, per exemple, el d'un encreuament de camins. Tu, per exemple, Laura, que jo sé que ets una gran viatgera, també, quan te'n vas pel sud-est asiàtic, ja saps que allà l'hinduisme és exactament el mateix, no? Mm-hmm. Llavors, tot això és un poti-poti de divinitats que, evidentment, es fa molt difícil l'estudi de la religió d'aquestes cultures, però sí que el déu sol, doncs, evidentment, aquest sempre doncs, predomina. Mm-hmm. Sempre està molt potent. Per què? Perquè, de nou, ells saben que sense sol, sense vida, és que ni la planta pot créixer. Llavors, de nou, i si aquest sol que s'està amagant no ens vol tornar a donar la seva llum, què serà de nosaltres? Per tant, tot havia de ser negatiu.
0: En algun moment van deixar de creure que era un missatge diví, que es tapés el sol, o es va creure fins al final de la seva era?
1: Fins al final de la seva era. Clar, el tema dels babilonis és molt curiós perquè hi ha una contradicció. Perquè dius que hi ha un càlcul científic, us estic dient que hi ha aquests 18 anys que saben que poden prediure aquests eclipsis solars, però alhora després hi donen una explicació religiosa. Llavors, els que realment acabaran traient aquest missatge diví seran els pobles grecs. Però què faran aquests grecs? Agafaran totes aquestes observacions astronòmiques que havien fet els babilonis, que estan per escrit, les prendran i les començaran a analitzar i diran, goita, és veritat, tot això que deien els babilonis, es poden prediure aquests eclipsis, però el poble grec què fa? Dona un pas més endavant. Diu, no, això no pot ser per les divinitats. Anem a veure si hi ha algun altre tipus d'explicació. Llavors aquí és on ells sí que realment veuran que és realment un fenomen astronòmic i que tot forma part, doncs, jo dic que és una coreografia entre el sol, la lluna i la terra. I això no és bonic, si és poètic.
0: Home, i tant. I això és el que els grecs acabaran descobrint i el que ha arribat fins als nostres dies.
1: Sí, sí. Segur que van haver altres cultures que també van arribar fins aquí. El que passa que nosaltres som hereus dels romans, els romans són hereus dels grecs i, per tant, nosaltres tendim a estudiar només aquestes cultures. No tenim una visió molt eurocentrista, però ens ha arribat molt bé tot aquest document grec i són els primeríssims que tinguem documentats, almenys, del planeta, que diuen, a veure, deixem de banda un moment totes les qüestions mítiques i místiques i intentem donar explicacions, fins i tot als fenòmens aquests naturals, a alguna cosa que no sigui una divinitat. I havies de ser molt valent per arribar a dir això. Perquè a més, també, contradius la paraula.
0: Exacte, era trencar el discurs central i, a més, trencar la paraula dels déus, que en principi eren com aquestes divinitats.
1: Uh-huh. Clar, i els grecs van tenir aquesta habilitat. Alguns pobles van dir, no, a veure, està molt bé el que dieu, no volem contradiure això, però no pot ser que sigui així, és que no li veiem cap explicació. Llavors faran aquest salt. Però ja ens estem referint al segle VI, V abans de la nostra era, fa relativament poc d'això. I en canvi, dia d'avui, fixeu-vos,
0: m'encanta,
1: no?
0: Quan dius relativament poc.
1: Bueno, sabeu què passa? Que quan estudies de història antiga, i sobretot els que fan prehistòria, els companys de prehistòria, quan parles en termes evolutius, a vegades et diuen 50.000 anys no són res. No són res, no? En canvi, nosaltres, a mi que et diuen quants anys tens, si algú et posa un any de més, ja t'agafa com un patatús, no? I dius, a mi no em sumis ni un any més. Però no, o sigui, quan estàs estudiant història, doncs, tot és quelcom molt més relatiu i és quan t'adones, doncs, lo insignificants que som, no? En tota aquesta orquestra, jo li dic, i per això sempre dic, aprofiteu la vida, viviu-la, perquè és un sospir el fet que estiguem aquí.
0: I tu la viuràs molt també l'any que ve, perquè l'eclipsi passarà per un dels teus llocs preferits del món, que és Egipte, i suposo que hi aniràs.
1: Allò és tremendo, Laura. Allò és tremendo. Perquè sí, t'he de dir que sí, que l'any que ve, evidentment, seré a Luxor per poder veure el fenomen, que a més diuen que serà encara més espectacular que aquest, com que aquest encara no l'he viscut, estem a punt de viure'l, no ho sé, però és que aquell durarà més de 6 minuts i serà a les 12 del migdia, per tant, allò serà quelcom que segur que ho haurem d'explicar per aquí al balcó.
0: Home, i tant, ja et trucarem, ja t'estàs guardant la cita.
1: Fantàstic, em sembla fantàstic, sí, i tant.
0: Irene.
1: I ja us explicaré també.
0: No, digues, perdona.
1: No, que segur que sí, aquí hi ha hagut un petit desplegament d'aquestes científics de la NASA, perquè són 30 al final, sí. Doncs imagina't a Luxor el que deu passar, només us he dit que no busqueu allotjament perquè ja no en queda, des de l'any 2020 tot això es va agafar, o sigui, no, ostres, ni ho intenteu. No. Sí, és un missatge una mica pessimista, però realment la gent que li agrada molt aquest món, doncs evidentment va molt ràpid per poder agafar el lloc.
0: I tant, sí, ho dèiem amb el Manel Sant Romà. Doncs Irene Cordón, doctora en Història Antiga, et deixem anar a veure l'eclipsi amb tots els teus 18 amics. Moltíssimes gràcies per dedicar-nos aquesta estona i a gaudir de l'eclipsi, que sé que en tenies moltíssimes ganes.
1: Moltes, a gaudir-lo també vosaltres des de Tarragona. Moltes gràcies.
0: Adéu, guapa.
2: Adéu.
1: Adéu.
0: Dos minuts i continuem en aquest balcó d'estiu especial eclipsi. Fins ara.
3: Al balcó. Cadena SER.
4: Per suportar millor la calor, connecta't a SER Catalunya, una ràdio que enganxa.
5: Però de totes maneres, quan tu et tornes a enamorar...
6: Estàs igual.
5: O sigui, sí. Hi ha alguna cosa de... Igual et costa més que et torni a passar perquè et fiques unes barreres de protecció, etc, perquè has tingut ferides, però quan et travessen és meravellós.
4: Dissabtes i diumenges a partir de la una, tot és comèdia. Amb Màxim Castillo. El teatre en un minut. Amb Rosa Badia.
7: L'1 de gener del 2013 va morir Anna Lizaran. Tenia només 68 anys i no va poder arribar a estrenar l'últim paper que estava assajant. L'obra era La Bet i va ser substituïda per Jordi Bosch.
8: Els de la professió, tots ho veiem així. Sabem que allò que els crítics més durs ens puguin dir...
7: Abans, el TNC havia interpretat grans personatges, la Violet d'Agost o la Rosa Priori, de dissabte, diumenge, dilluns. Al Condal, una jornada particular amb Josep Maria Flotats, però va ser a Lliure on més la van poder veure, i va ser des dels inicis. Va participar en més de 40 muntatges. Val molt la pena entrar a l'Arxiu Lliure, on hi ha un munt de fotografies de la seva trajectòria. En el seu funeral, Sergi Balbel va dir d'ella... Sempre has estat, ets i seràs, la millor en tot, la millor actriu, la millor persona, la millor dona, la millor amiga, la millor bèstia damunt dels escenaris, damunt la faç de la terra. A Barcelona hi ha una plaça que du el seu nom, la plaça Anna Lizaran, al barri del Fort Pienc.
4: SER Catalunya, al costat de les arts escèniques.
9: Amb la meva gent, l'estiu és el millor.
4: És estiu.

0: Són les 8, estem al Port de Tarragona veient aquest eclipsi total que fa mitja hora que ha començat. Ara mateix, si mirem el sol amb les ulleres, sempre es veu com la lluna ha començat a mossegar el sol, ja porta un quart pràcticament. I a aquesta hora podem saludar a la Núria Seró. Núria Seró, bona tarda.
1: Molt bona tarda.
0: Perquè un dels temes que més s'ha parlat durant tot el dia és si el cel estarà prou clar o no per veure l'eclipsi. Aquí a Tarragona, ja us ho dic jo, no hi ha pràcticament un núvol. L'estem veient bé, però no sé si a tot Catalunya està sent així, Núria.
1: Hi ha alguns núvols ara mateix entre l'Alt Camp, Baix Penedès, Conca de Barberà, però sí és veritat que hem de dir que la base dels núvols és prou elevada com perquè no afecti per la visibilitat de l'eclipsi. També tenim alguns núvols ara mateix al Pirineu, per Pirineu, on han deixat algun ruixat, però el que dèiem, la base és suficientment alta. També tenim alguns núvols que van entrant per les Terres de l'Ebre, però tot apunta de que, continuem insistint, com que és quasi al capvespre, quan està a la posta del sol, està molt baix el sol, con lo qual aquests núvols no fan l'eclipsi.
0: Per tant, hem tingut sort. Escolta, vas dir-nos també que aniria canviant la temperatura, fins i tot que pot fer fred. Jo m'he deixat el jersei, la Júlia el porta, però jo me l'he deixat. Quan pot canviar la temperatura, quan comenci a tapar-se el sol?
1: Sí, és veritat que no baixarà gaire, però podria baixar un parell de graus. Sí, és veritat, si l'eclipsi fos a les hores centrals del dia, al migdia, sí que notaria molt més acusat aquest descens tèrmic. Però sí que es notarà una miqueta com han baixat les temperatures.
0: Tu el podràs veure, Núria?
1: Sí, no tinc la sort de veure el 100%, però quasi al 99%. Estic a Madrid, llavors el podré observar, tinc les ulleres. De fet, ara mateix estava amb uns plats de paper per ficar, per protegir-me una mica millor, perquè, la veritat, per protegir sobretot la mirada. I, per altra banda, també tinc una escumadora perquè veuré els reflexes, veure les ombres allí dins, que també m'apeteix molt veure i fer petits experiments.
0: Que bé, Núria, doncs te'l deixem mirar. Demà tornem a connectar amb tu per seguir amb la programació normal, d'acord?
1: Una abraçada i disfruteu.
0: Gràcies, Núria, fins demà.

0: gran moment. Abans el saludàvem, l'Alejandro Filló, l'oftalmòleg de l'Hospital Joan 23 de Tarragona. Alejandro, hola de nou.
1: Hola.
0: Abans ens deies, important les ulleres, aquí la gent les porta. Jo tinc un missatge d'una amiga meva que l'està veient a Lleida, em diu, aquí hi ha molta gent veient l'eclipsi amb ulleres de sol. I diu, tindrem un munt, ella és òptica, i diu, tindrem un munt de consultes. Clar, tornem a repetir quins són els danys que ens pot passar si mirem aquest eclipsi sense ulleres.
2: Doncs mirem aquest eclipsi sense... Si mirem aquest eclipsi sense les ulleres, i no qualsevol ulleres, ulleres adequades.
0: Adequades, perdó. Les ulleres de mirar el sol.
2: Efectivament, ulleres d'eclipsi barra de mirar el sol, perquè són ulleres que han de filtrar totes les longituds d'ona de la llum, que són totes les que llença el sol i que no són les que normalment juguen un paper en el dia a dia. Les ulleres de sol normals, per bones que siguin, per exemple, no filtren la radiació infraroja, que és una de les principals causants, juntament amb l'ultravioleta, del dany a la retina. Perquè la clau del dany per radiació solar és aquest, a la retina. L'ull hem d'entendre que funciona més o menys la part superficial com una lupa, la còrnea, que el que fa és concentrar la llum en un punt al d'interior de l'ull per excitar les cèl·lules, els fotoreceptors, que reaccionaran creant la imatge. Si aportem una gran quantitat de llum, aquesta, quan la concentrem al sobre el centre de la retina o barra màcula, és una altra manera d'anomenar-la, la quantitat d'energia serà molt superior a la que l'ull s'ha adaptat a acceptar i és superior a la que podrà tolerar, generant dany de dos tipus, bàsicament per radiació ultravioleta, per generació de radicals lliures i sobretot per radiació infraroja i per pura calor, com si estiguessin, com si l'ull concentrés com un puntero làser al centre de la retina.
0: Terrible per la retina.
2: És semblant al que hem jugat tots amb una lupa, cremant un tros de fusta, un paper, veiem que si posem la mà al sol no ens crema, però amb aquella mateixa superfície, aquella quantitat de llum concentrada en un mil·límetre quadrat, que és aproximadament la superfície de la màcula central, doncs és suficient per cremar la fusta, per exemple. I igual que la retina, un cop la fusta s'ha cremat, no es pot descremar. Perquè la clau d'això, de que estem insistint tant amb la prevenció d'això, és que un cop tenim un dany d'aquest tipus, un dany fototèrmic a la retina, no hi ha cap tractament eficaç per al mateix.
0: No hi ha marxa enrere.
2: Efectivament, si bé la majoria de casos milloren espontàniament, sense, perquè no hi ha tractament que funcioni provat, milloren espontàniament al llarg dels mesos següents, també la majoria milloren, però també la majoria no milloren del tot. Val? I això estem parlant d'una lesió de per vida.
0: Alejandro, fora de micros, em comentaves que podria passar que aquests propers dies tinguéssiu moltes consultes i el 99% fossin que quedessin en no res. Però quins són els símptomes que ens podrien fer anar a urgències o consultar un oftalmòleg? En què ens hem de fixar perquè puguem tenir un possible dany?
2: Doncs els símptomes, a no ser que haguem fet una exposició molt, molt intensa, no comencen al moment. Solen començar entre 4 i fins a 48 hores després de l'exposició. Són bàsicament anomalies en la visió central, en forma de, directament, visió borrosa, en forma de que aquells objectes que són rectes, per exemple, doncs unes rajoles o les baranes d'un balcó es vegin deformades, el que anomenem metamorfòpsia, o també en forma d'un escotoma relatiu, és a dir, que la zona central de la visió no és que no hi veiem, no és que hi hagi una taca negra, però sí que hi veiem estrany, com si tinguéssim una gota d'aigua a la mig de la visió, clarament menys transparent, menys definida que la resta de camp visual.
0: Els ulls clars poden patir més que els ulls foscos?
2: Aviam, això és difícil de dir perquè no hi ha massa evidència al respecte. Els ulls foscos tenen més melanina, sobretot a l'interior, a sota la retina, pel que a priori absorbeixen més quantitat de radiació, perquè inclús els foscos, segons com, podrien patir més per aquest tipus de dany en concret.
0: I els nens i nenes, si són més petits, pateixen més, pateixen menys?
2: Les persones, com més joves, doncs, tenen una pupil·la més dilatada i uns medis intraoculars, que diem, un ull interiorment més transparent, per lo que la quantitat d'energia que reben és més gran. I en el cas dels nens, doncs, que tenen, si veuen que tothom mira, tenen tendència a mirar ells, intenten, les ulleres són incòmodes, intenten mirar pel damunt, són un públic sobre el qual convé estar especialment al damunt.
3: Anem a parlar una mica de les ulleres, perquè a mi em pica molt la curiositat. O sigui, què tenen les ulleres homologades que no tenen la resta?
2: Les ulleres homologades el que tenen són uns vidres o uns plàstics que filtren totes les longituds d'ona de la llum que pot afectar la retina. No només la llum que veiem, sinó també la ultraviolada, com moltes ulleres de sol, i important, la infraroja, que aquesta sí que és una, com que és una llum que naturalment no n'hi ha gaire, excepte al sol, doncs la majoria d'ulleres no porten filtre.
3: Vale.
0: I ara mateix se sap si hi ha oftalmòlegs de guàrdia per si passa alguna cosa? Hi ha un dispositiu especial per...
2: Bueno, oftalmòlegs de guàrdia n'hi ha sempre al sistema públic de salut i hi ha un pla de contingència a nivell de tota Catalunya perquè no quedi cap consulta sense atendre. Però insisteixo, aquí està molt bé tenir un diagnòstic, poder donar un pronòstic, com explicar al pacient què li passa, intentar tranquil·litzar-lo, però la clau aquí és la prevenció, perquè no hi ha un tractament, insisteixo, demostrat que permeti revertir el dany d'una retinopatia solar.
0: Ulleres, ulleres i ulleres al final. Jo et volia preguntar també pels animals, però deixa'm que saludi la Rebeca Carmona, que és veterinària des de fa més de 17 anys i és coordinadora de la Comissió de Clíniques de Petits Animals. Rebeca, com estàs?
1: Hola, bona tarda, molt bé. Parlem... Aquí disfrutant.
0: Home, i tant. És que, de fet, ara si mirem el sol ja està pràcticament mig tapat i també volíem parlar de què això afecta els animals. De quina manera afecta un eclipsi solar com aquest als animals?
1: El canvi de comportament, sobretot si en el cas del que veiem, vale, que després parlem de diferents espècies, és que es modifica el seu cicle diari de llum i foscor. Aquest cicle s'ha encarregat de regular les seves rutines de son i alimentació i podem veure, per exemple, animals crepusculars com els ratpenats que poden sortir a caça de cop al sentir la foscor i al tornar el llum tornar-se a amagar. També al baixar la llum, baixar la temperatura, com heu comentat vosaltres, hi ha canvis atmosfèrics que també poden posar nerviosos als animals.
0: I als seus ulls els hi pot passar alguna cosa? Perquè, clar, ara l'Alejandro ens ho deia, és molt important la prevenció, tapar els ulls. Els animals no mirarien mai al sol directament.
1: Els animals, naturalment, no mirarien mai al sol, perquè no ho necessiten per res. Uh-huh. Però és veritat que la curiositat...

0: perquè no ho necessito per res. Però és veritat que la curiositat o la insistència de la gent o veure molta gent en aquestes actituds de cúmuls poden ser perjudicials i obligar-les a mirar pot ser igual de greu i lesions oculars greus, igual que les que comentava el meu company Alejandro Oftalmola.
1: I els animals, a vegades també, a part dels seus comportaments naturals, biològics, poden notar, sobretot els animals que més conviuen amb persones, estic parlant de gossos, gats, que també s'altera el comportament de les persones al seu voltant. Poden canviar també el seu comportament en aquest sentit?
0: Sí, l'eclipsi, els animals domèstics, tan acostumats a la llum artificial i aquestes pujades i baixades de llum no notarien res, per ells no seria important, però sí que s'influeix molt com ens comportem nosaltres. Per això després parlarem d'unes recomanacions per a tots els propietaris d'animals de companyia.
2: De fet, jo t'ho anava a preguntar ara. Estic veient allà baix un gos. Sí, tu què recomanaries, no, a la gent que té animals domèstics a casa? Creus que haurien d'estar aquí, en aquestes aglutinacions de persones?
0: Home, lo ideal és, com sempre que hi ha un event així extraordinari, és que els animals puguin estar millor a casa seva.
2: Clar.
0: I mantenir les seves rutines. Perquè és veritat que encara que siguin molt tranquils, es poden desorientar, poden tenir ansietat, poden fins i tot escapar-se, fugir, i això és molt important també recordar que els animals han d'estar xipats, identificats, i les dades han d'estar actualitzades per en el cas de que passi alguna contingència puguin trobar els seus tutors.
1: I a banda de guardar-los a casa, que no tinguin aquesta ansietat, observar els animals també pot ajudar la comunitat científica a entendre com es comporten, perquè eclipsis, com dèiem, tampoc n'hi ha tants, i igual pot ajudar també a saber quina és la reacció animal.
0: Sí, hi ha una pàgina web que he trobat que es diu Umbra Pool Lab, que aquí podem penjar, gravar, bueno, si gravem vídeos de comportaments anormals i fins i tot els nostres animals domèstics, podem gravar-los i penjar amb aquesta web per a contribuir a la recerca sobre el comportament animal durant els eclipsis solars.
1: Per tant, gravar-los i
0: penjar-ho a la web.
1: I penjar-ho en aquesta web. Recomanaries per això fer... O sigui, quan algú va veure l'eclipsi, els animals hem dit els deixem a casa. Si veiem algun comportament estrany, actuar davant dels animals o deixar-los fer amb la seva naturalesa? És a dir, si els ocells paren de cantar, els... Saps?
0: Clar, l'ideal és influir el menys possible els animals salvatges. Està clar que ara tothom ha anat a la muntanya i estan que els animals, els aus, els ocells sobretot, que són dels animals més influenciats per la llum, normalment al baixar a la foscor, al baixar la llum, deixen de cantar, poden tornar als seus nius i segurament no ho facin tant o facin altres comportaments exagerats, simplement també per la influència de l'ambient excepcional que és tantíssima gent a la muntanya a observar-los,
1: doncs,
0: i afectant-los.
1: Avui, a banda de mirar el sol, sempre amb protecció, Alejandro, sempre amb les ulleres. També haurem d'escoltar què passa al nostre voltant, si callen els ocells, si comencen a sonar els grills. No sé si des d'aquí ho notarem, des del port, potser no tant.
0: Home, jo crec que amb el batiburrillo que ja no sentirem res. Però la gent que estigui a la natura, sobretot, si pot gravar àudio, sí, tot, perquè serà xulíssim.
1: I ajudarà.
0: Sentir-ho a la natura, en condicions més o més naturals, sense de gent, perquè seguríssim que els animals ens donaran moltes bones actuacions.
1: Doncs Rebeca Carmona, veterinària, moltíssimes gràcies per ajudar-nos a entendre com viuran els animals tan salvatges com domèstics aquest eclipsi.
0: Moltes gràcies a vosaltres.

0: I deixeu-me anar fins al Delta perquè hi ha un dels oients del balcó que s'ha posat en contacte amb nosaltres per explicar-nos com viurà aquest eclipsi. És l'Armand Oliva de Barcelona, astrònom aficionat des de fa més de 50 anys. Armand, com estàs?
1: Hola, bona tarda. Bé, bueno, aquí en plena feina.
0: On estàs exactament del Delta?
1: Estic a Camarles, a un espai que l'Ajuntament ha condicionat per fer les observacions i serem aquí més d'un miler de persones. Hi ha moltes persones.
0: I has dit en plena feina. Què vol dir que estàs en plena feina?
1: Bueno, vull dir que tinc una càmera fent fotografies i tinc un telescopi automàtic que va fent fotografies automàtiques del sol. Sí, i a més el puc veure a través de la tablet. No cal que miri directament el sol.
2: I, Armand, a quina hora has arribat en aquest lloc tan privilegiat, no? Que has pogut muntar tot el teu equip?
1: Però, de fet, estem aquí. Hem vingut amb temps perquè teníem por de trobar la carretera amb problemes. Hem arribat a les 9 del matí.
2: Però, a les 9 del matí,
0: Déu-n'hi-do.
1: Sí, però teníem ja el restaurant.

0: reservat per dinar, hem fet un passeig pel poble i ja hem vingut amb temps per muntar els trípodes i muntar tot.
1: Vale, per tant, no has vingut sol.
0: No, he vingut amb la meva senyora. Sí.
1: Ah, molt bé.
0: Aquest cop he vingut amb la dona.
2: I ens has dit que eres astrònom aficionat. A què et dediques o dedicaves?
0: Jo era informàtic, i he treballat molts anys a una empresa multinacional gran. Però sempre des dels 17 anys que ja em vaig comprar el meu primer telescopi, un Polarix Unitron, que els que saben del tema ja saben quin telescopi és, i encara el guardo amb molta carinyo pels meus nets, que també els hi estic introduint amb el tema.
2: Per tant, avui és un dia super especial per tu, no?
0: Sí, perquè clar, sempre que hi ha un eclipsi és especial. Aquest és el tercer que he pogut observar.
2: Ah, també ets caçador d'eclipsis, tu. Has anat pel món, també, caçant eclipsis.
0: M'agradaria ser més caçador d'eclipsis, però...
1: No n'hi ha tants per caçar.
0: El primer va ser el 99 a Budapest, al Tria, i el segon va ser a Conca, va ser un eclipsi anular, que va ser total, va ser de nit, però va ser molt maco. Un eclipsi anular el tindrem aquí el 2028.
2: I faràs fotos, entenc que seran per tu o també per publicar-les en algun lloc?
0: Jo les penjo a Instagram, les penjo en el Facebook.
2: On les podem veure?
0: Mira, l'Instagram meu és molt fàcil de recordar, perquè es diu el cel del meu avi, tal com són.
2: El cel del meu avi, eh?
0: Sí, el cel del meu avi.
2: Perfecte, doncs et buscarem.
0: Les envio a l'agrupació astrònica de Sabadell, que jo som d'aquesta agrupació, i em publica algunes fotos a una revista que tenim.
2: Doncs et deixem gaudir, que sé que ens havies comentat que de 8 a 8 i mig estaries molt ocupat. Gràcies per dedicar-nos aquests minuts, Armand. Moltíssimes gràcies.
0: Ja us enviaré alguna foto pel WhatsApp.
2: Si us plau, fes-ho. I que tingueu un molt bon eclipsi i una bona tornada. Igualment, si torneu avui.
0: Igualment, gràcies.
2: Adéu, Armand. Ara fem una pausa molt ràpida, que ens toca parlar de cine.

0: Sona aquesta sintonia, i això vol dir cinema, perquè en aquest especial Eclipsi no volíem deixar passar l'oportunitat de parlar amb la nostra directora de cinema de capçalera, la Gemma Blasco. Gemma, com estàs?
1: Molt bé, i tu com estàs?
0: Molt bé, també. On ets tu per veure l'Eclipsi?
1: Jo estic a Teruel, a un poble que es diu Torrevelilla, que és el poble dels meus avis, que en teoria per aquí, per aquesta zona, es veurà molt bé.
0: Amb ganes, nervis?
1: Moltes ganes, moltes ganes. Moltes ganes de veure-ho, perquè sí, tinc moltes ganes, perquè crec que pot ser una cosa molt màgica, que el cinema, sempre en parlem, és molt màgic, però això pot ser un efecte de la natura molt bonic.
0: Mireu, hem convidat a la Gemma perquè el d'avui és un eclipsi real de la natura, però és que el cinema també crea eclipsis. Gemma, com és això? Què és un eclipsi al cinema?
1: Com és això, exacte? Quan em vas proposar fer una col·laboració, no?, pel dia de l'eclipsi, vaig estar com donant-li voltes i vaig pensar, més que parlar de pel·lícules que parlen d'eclipsis o que hi surten eclipsis, crec que hi ha un efecte, que és l'efecte nit americana, que em venia molt de gust explicar avui, perquè és una forma on des del cinema és una tècnica cinematogràfica en la que nosaltres, en certa forma, o d'una forma una mica filosòfica, abstracta i poètica, però imitem un eclipsi, en certa forma, no? Perquè és una tècnica cinematogràfica que consisteix en filmar escenes de dia en exterior, però fent-les passar com si fossin de nit.
0: Vale, literalment és un eclipsi.
1: Literalment és una espècie de fals eclipsi, tot i que evitem que hi surti literalment el sol per no destapar el truco, però sí que es fan alguns trucs d'òptica i de càmera, no? I és un format que es diu la nit americana, perquè tot i que s'utilitzava ja a molts llocs del món, sí que és veritat que Hollywood es va popularitzar molt per abaratir costos, perquè rodar de nit, imagina't rodar un western, no? De nit al desert, no només era car, sinó que també era una mica perillós. No? És una producció que és més lenta, llavors, bueno, si roda de dia, es poden abaratir moltes coses i, bueno, es va començar a fer servir molt a Hollywood, per això és la nit americana. I entre aquests trucs que es fan servir estarien el de subexposar la imatge i és tancar el diafragma de càmera perquè entri menys llum, ¿vale? Llavors de cop tens un migdia que és una espècie d'atardecer, bàsicament. Uh-huh. Llavors també hi ha trucs de color que es pot tirar una mica cap al blau, després la imatge en postproducció, perquè en realitat tot el que són les tonalitats més fredes, a nosaltres, els humans ens recorden més el fred, el relacionem amb la nit, ¿vale? I llavors el que s'intenta evitar és que surti directament al sol, perquè destapa el truco i, de fet, quan es veuen ombres molt dures, que això en molts westerns antics es pot veure, que hi ha ombres molt dures, estan destapant una mica el truco, no? Que és que durant el dia hi ha ombres molt, molt dures i per això. Però, bueno, és un efecte molt bonic que, de fet, dona nom a la pel·lícula La nit americana de Truffaut, que és la nostra sintonia. I a veure si fiquem un trosset ara, que em tens preparat.
0: Sí, escoltem-lo.
2: Beaucoup de silence et beaucoup de justesse.
3: Moteur!
4: Pamela, un deuxième, un troisième, un cinquième, septième.
3: Coupé.
2: Elle était bien celle-là.
0: Aquesta pel·lícula és la que dona el nom a aquest truc. De la nit americana o quina relació tenen?
1: No, al revés. El truc de la nit americana és el que dona nom a la pel·lícula, que és una pel·lícula que... És una de les meves pel·lícules preferides, una pel·lícula de Truffaut, que, de fet, jo aquesta sintonia, que és la que vam escollir per aquesta secció de No només crispetes, que és la que posem sempre al principi, jo a vegades me la poso abans de rodar, m'emociona molt. És una pel·lícula molt divertida, que em recorda, em reenamora de per què m'agraden els rodatges i per què m'agrada fer pel·lícules. És una pel·lícula que parla de com van a rodar una pel·lícula i arriben els actors i tots els membres de l'equip, no? I molt aviat el rodatge comença a ser... Bueno, comencen a haver-hi com molts obstacles, hi ha unes dificultats que afecten a tots els membres de l'equip i com les van resolent amb aquesta convivència que tenen durant les setmanes de rodatge. I, bueno, és molt bonic i, de fet, això van agafar el nom d'aquest truc, que és la nit americana, per posar-li nom a la pel·li. I això és com molt bonic també, no? I avui, alhora que era el dia de l'eclipsi, em venia molt, molt de gust com parlar d'aquest engany visual que ens hem inventat des del cine, aquesta tècnica cinematogràfica, que és una mica el que nosaltres... O sigui, l'eclipsi que avui ens donarà l'eclipsi de la natura, que serà el més bonic que podrem veure, més que cap pel·li el pot imitar. Però, bueno, que en el cinema fem servir això que pot recordar una mica, no?, metafòricament.
0: Gemma Blasco, moltíssimes gràcies i, com diuen els experts, bon eclipsi.
1: Bon eclipsi.
0: La nit americana, aquesta tècnica de crear un eclipsi literalment al cinema. Gràcies, Gemma. Ens retrobem la setmana que ve.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Adéu.

0: Ara són les 8 i 22 minuts, falta pràcticament 7 minuts perquè comenci aquesta totalitat de l'eclipsi. Ara mateix mirem el sol i es veu només una franja molt petita de llum de sol. Tothom està molt atent. Cristina Artacho també està molt atenta, que la veig des d'aquí mirant amb les ulleres. Ben fet, Cristina, així és com ha de ser. Què tal, com estàs?
1: Espectacular, no?, tots aquests 3/4 d'hora que portem observant com poquet a poquet la lluna es va menjant el sol, fins ara que només queda ja un tallet de síndria, un tallet de meló, i ara d'aquí res, d'aquí 7 minutets, com deies, doncs ja veurem com la lluna tapa perfectament el sol. I a part que estem tenint un privilegi, perquè és que no hi ha ni un núvol, i sembla ser, Laura, que això ho veurem a la perfecció.
0: Ho veurem a la perfecció, i a més, no sé si ho has notat, que la gent és com que s'ha tranquil·litzat de cop, no? O sigui, és com que han callat.
1: Ens estem tranquil·litzant. És com una calma intranquil·la, perquè és com que estem tots calmats, com molt preparats per això, perquè portem molt de temps parlant-ne, però alhora, no sé si vosaltres també, ens estem posant com una mica nerviosos, no?, perquè és com aquest últim minut. Jo veig aquí el marcador que tenen a l'escenari gran, 6:27, 6:26, 25, és aquest compte enrere fins a arribar a aquest moment de la totalitat que estem esperant tots per treure'ns les ulleres.
0: Bueno, és que al final som animals, no, Rebeca, i també ens tranquil·litzem quan arriba aquest moment i ens n'anem una mica a la calma. Totalment. Deixeu-me saludar també la Maricel Benavarra des de Lleida. Maricel, vosaltres sereu els primers a viure aquesta totalitat uns 20 segons abans que nosaltres aquí a Tarragona. Allà l'ambient també està així, amb una calma tensa, com deia la Cristina.
2: Doncs aquí el que s'està notant i molt és que s'està enfosquint moltíssim tot, val? La marinada ara encara bufa amb més força i tothom està, fins i tot la música que tenen un DJ que posa música màquina, doncs també ha deixat de posar música, és a dir, estem com en un moment fent, esperant l'èxtasi, esperant aquest moment màgic de l'eclipse total que està a punt d'arribar. I sí, els nervis estan calmant, tot i que sempre hi ha alguna canalla per aquí que no deixa de cridar, però sí, estem molt, molt pendents ara, sense deixar de mirar aquesta màgia que es produirà d'aquí no res, d'aquí segons ja.
0: Doncs Maricel, estarem pendents i contactarem amb tu a veure com ha estat aquest eclipsi total a Lleida. I tenim també el Quim Alcanà, des d'Alcanà. Quim, hola, com estàs?
3: Molt bona tarda. Doncs res, estem aquí, ja m'incloc jo mateix, aquí que hi ha centenars de persones, m'atreviria a dir que unes 7-8 mil persones estan aquí a la plaça de Bous d'Alcanà, una plaça de Bous que, com dèiem, porta el nom de plaça de la Lluna, una metàfora, en aquest cercle de l'arena que fa al·lusió a aquest cercle del nostre satèl·lit que està tapant ja gairebé la totalitat d'aquest sol. Ara és res, com es ve dient, un tall de síndria, ja s'està apropant, ja mica en mica, i aquí podem dir que s'està fent fosc. Fa una miqueta de fresca, això sí. Podem veure que fins ara els animals estaven... S'han callat
0: de cop,
3: estan
0: eh?
3: Aquí, que estan... Sí, s'han callat de cop. N'estan volant, alguns com a desorientats. Veiem aquí que com estem també molt a prop del mar, les gavines, doncs que és que fan... Doncs no, han callat. Ara, veiem també algun que està així, com dèiem, que està esvolotat, que no sabien, com, si no sabien què està passant, i tothom mirant al cel per gaudir d'aquest espectacle. Està tothom posant-se les ulleres, ho està comentant, i s'està fent un silenci també, no dels animals, sinó tothom, que si es pot apreciar, ara mateix ningú està parlant, està
0: un xiu-xiueig pràcticament.
3: Un xiu-xiueig, com si ningú se'l volgués perdre, i està, doncs, això que estem dient, no? Comentant-ho a l'orella i vivint del moment, que com dèiem que aquí serà un minut 37 segons el que durarà el lloc que més es podrà visualitzar de Catalunya, i que sí, que som uns privilegiats aquí al Canà.
0: Doncs Quim Domingo, deixem disfrutar també, contactem amb tu després, a veure com s'ha viscut aquí al Canà aquest minut i mig, que és el lloc on pràcticament més gran, més llarg serà aquesta totalitat. Alejandro, m'has dit, ara cronometrarem, perdona, molt bé aquest temps de la totalitat. Falta res, 2 minuts perquè comenci aquesta totalitat aquí a Tarragona. Explica'ns una mica com ho farem per protegir-nos bé els ulls. Si algú ens està escoltant des de Tarragona, què és el que ha de fer?
4: Doncs, com dèiem, durant la totalitat es poden treure les ulleres i, de fet, és la manera de gaudir-la, de poder veure com s'ha fet fosc, de poder veure la corona solar al voltant d'aquest escut que fa la lluna, però també la totalitat quan s'acaba, de sobte, la llum torna de cop. Clar, només una petita fracció per començar, però una mica del sol ja és molt i estem les pupil·les dilatades per la foscor, etc. Per tant, una de dues, o a la que veiem una mica de llum, estar preparats per apartar la mirada i posar les ulleres, o inclús més segur, tenint en compte que Tarragona aquest minut que dura totalitat, posarem en marxa un cronòmetre, 50 segons, per recordar que falten 10 segons per a que s'acabi, que potser ja podem anar mirant cap a un altre lloc per veure, per exemple, com es torna a fer de dia, sense haver de mirar el sol directament, i ja tenir les ulleres a mà per quan vulguem tornar a mirar cap al sol.
0: Doncs ens vas avisant, ara mateix res, falta 1 minut i mig, sí que és veritat que aquí al port de Tarragona està marxant la llum, sembla que s'hagi, estan fent de nit, és veritat que és el que estem dient, però és que viure-ho en persona realment canvia molt la cosa, si tothom està fascinat mirant el cel, la gent ho comenta, com deia el Quim, xiu-xuejant, el sol pràcticament ha desaparegut, queda només una fina, fina, fina línia i queda res per veure el que s'anomenen les perles de Baylis. La gent està aplaudint perquè la lluna està pràcticament, pràcticament tapant aquest sol. Encara no comença la totalitat, per tant, ulleres posades, tot i que sembli que no. És veritat que comença a bufar el vent. Júlia, tens el jersei, no sé si ja l'estàs traient. Ja,
5: crec que no fa falta, bufar una mica el vent, però no cal passar-nos.
0: Crec que no fa falta, i la Cristina Artacho també està fascinada veient aquesta pràcticament totalitat d'eclipsi. Falten res, 30 segons. Cristina, crec que no et sentim.
1: Color vermell, si ens fixem amb les ulleres, a poc a poc s'està fent de nit, o sigui, literal, ara mateix, està canviant moltíssim d'un moment a l'altre. I arriba ja, és ja
0: la totalitat. L'Alejandro ens avisarà quan es puguen treure les ulleres. Ara no es veu res del sol, són aquestes perles de Baylis que es coneixen. I ara mateix està fosc. Alejandro, podem?
4: Ara ja sí,
0: la gent de Tarragona ens podem treure les ulleres i la veritat és que és espectacular. Es veu la lluna tapant el sol, aquest anell, la corona del sol que surt per darrere, la gent crida, xiule, fins i tot hi ha gent que s'abraça, gent gravant amb el mòbil. Les imatges són espectaculars, és que no hi ha paraules per descriure això.
1: Sí, és tan impressionant com ens havien explicat.
5: Tinc la pell de gallina, jo.
0: Literalment, no s'havia exagerat.
1: És molt fort.
0: Ni un pèl. Portem 30 segons d'aquesta totalitat. En queden 30 més i a gaudir-los, els ocells volen. Rebeca, estan volant. Què vol dir això?
6: Jo crec que estan volant perquè hi ha un soroll important.
0: És pel soroll.
6: Potser també si són aus diurnes que se'n vagin a amagar el seu niu.
0: Sí, podria ser. I és que la veritat és que es veu aquest anell solar amb groc, alguns vermells, ben rodó.
4: Queden poc menys de 5 segons. De fet, ja es comença a veure anell de diamant i ja és moment de posar-se les ulleres.
0: Comencen a tornar a veure les perles de Baylis i, per tant, torna a ser hora de posar-se aquestes ulleres per veure com es desfà aquesta totalitat. La gent està molt emocionada.
5: Hay un punto.
0: Sí. És molt important, Alejandro, ara no perdre de vista les ulleres, eh?
4: Ara
0: es torna a fer de dia.
4: És important no confiar-se ara, precisament tenim les pupil·les adaptades a la foscor, la llum entra més llum que abans, per tant,
0: amb tranquil·litat,
4: les ulleres, tranquil·litat.
0: Ara amb les ulleres es veu clarament com hi ha aquest petit fil de sol a la dreta, abans estava tapant cap a l'esquerra i es veia el fil de l'esquerra, ara el de la dreta mirant cap al sol. I ara, com ho deia Alejandro, important no confiar-se.
5: Sí, no us deixeu caure la temptació.
0: Tot i que sigui preciós, s'ha de mirar amb les ulleres, que també es veu molt bé. I ara mateix, quina enveja m'està fent la gent d'Alcanar, que encara tenen 30 segons més d'aquest eclipsi total. I la Irene Cordón, que l'any que ve estarà a Egipte i el veurà durant 6 minuts. És espectacular.
1: És que és espectacular. Jo, ara necessito que torni a passar. O sigui, no l'he tingut prou amb aquest minut.
0: La veritat és que no, no entenc...
5: És un caramel que ens l'han arrebatat molt ràpid.
0: Ja ho ha dit, ja ho ha dit el Manel Sant Romà al principi del programa, que ho veuríem una vegada i ens convertiríem en caçadors d'eclipsis tots, sí, sí, perquè la veritat és que és fantàstic. La Cristina Artacho està molt emocionada.
1: És que...
0: Tens els ulls
1: plorosos. Una mica, m'he emocionat. Però és que portem tant de temps preparant això, tant de temps parlant-ne, també tant de temps treballant, que al final quan arriba un moment com aquest, poder-ho explicar és un privilegi i que a sobre sigui tan, tan interessant i sigui tan real el que hem viscut i mereixi tant la pena com hem anat explicant, i espero que tothom hagi l'oportunitat de viure-ho igual que nosaltres, que la veritat hem estat en un entorn privilegiat i és que ho hem pogut veure increïble.
0: I el més bonic jo crec que ha sigut aquest sentiment de comunitat, tothom celebrant-ho alhora, aplaudint, cridant, xiulant, ha estat realment fantàstic. I és veritat que tots esperàvem aquest moment, però crec que Cristina, tens al teu costat una persona que feia molt de temps que esperava això.
1: Mira, he parlat abans d'ell, abans de dir el seu nom, però vienes des de Colòmbia i hace un año que estabas esperando este momento. ¿Cómo ha sido para ti? ¿Cómo lo has vivido?
7: Soy de la astronomía y me di cuenta que en España iba a haber 3 eclipses seguidos, que es una cosa muy rara, ¿no? Este año, el próximo y el que viene. Entonces me pasé un año, compré la GAP y dije, no me puedo perder ese evento. Países es una sola vez en la vida.
1: ¿Cómo ha sido este evento para ti?
7: Experiencia única.
1: Ha sido precioso.
7: Precioso. En Colombia, uno que pude estar en otra ciudad, dije, este tengo que caer este eclipse y gracias a Dios se me dio.
1: Porque a todas se nos ha dado el corazón.
7: Es una emoción muy grande, pues la naturaleza.
0: És muy maravilloso. Cristina, s'està tallant una mica. No sé si podria entrar aquí amb nosaltres i seure a la cadira.
7: La distància, el sol...
1: Mire, si le parece, puede entrar nosotras, sentarse aquí con nosotras y seguimos, no sé, si le parece bien, para acá. Sí, hace un poquito entre la gente, això està molt, molt ple de gent, com dèiem.
0: Sí, és molt complicat passar, i la Cristina amb el cuanto m'està ja perdent la connexió, a veure si nosaltres tenim una mica més de sort, que tenim més cablejat per aquí, que ens ha posat...
1: Perdone, passe.
0: David? Sí, pues... Com et dius? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te dices? ¿Cómo te llamas?
7: Martín Alonso Benítez.
0: Martín Alonso. Y dice que vienes de Colombia, no sé si
7: de Colombia,
0: Cristina,
7: sí.
0: Porque te gusta mucho la astronomía.
7: Soy amante de la astronomía y pues me di cuenta de que iban a haber 3 eclipses seguidos en España, ¿no?
0: ¿Y vas a venir a ver los 3 o qué?
7: Pues, si se puede, el próximo que pasa por Sevilla, donde tengo familia, puedo verlo, que es anular, ¿no?
0: Pero tú no te dedicas a la astronomía.
7: No, no.
0: ¿A qué te dedicas?
7: Me gusta. Soy tecnólogo en electrónica y tecnólogo en sistemas.
0: Bueno, ¿y has venido con tu familia?
7: Mi familia, sí.
0: ¿Y están todos igual de emocionados que tú?
7: Emocionados, sí, es que esto es una sola vez en la vida en muchos países. Lo que pasa es que España es privilegiada porque 3 eclipses seguidos es algo muy raro.
0: ¿En Colombia has vivido alguno tú?
7: Uno, pero no pude porque está en otra ciudad. Entonces dije, esta es la oportunidad.
0: Qué mala suerte. Bueno, pero hoy lo has visto.
7: Tengo que casarlo y me programé hace más de un año y...
0: ¿Ha sido como te esperabas?
7: Y sí, emocionante.
0: Te has emocionado mucho. También estás muy emocionado. Los ojos te lloran prácticamente.
7: Una experiencia única, sí.
0: Qué bien. Pues me alegro mucho. Te dejamos ir con tu familia, que acabes de ver cómo se destapa este sol. Muchas gracias.
7: Muchas gracias.
0: I també podem connectar amb Lleida, Maristel Benavarre, hola.
8: Hola, què tal? Com estem? Com ho heu viscut?
0: Ha sigut, Maristel, espectacular. Ara ho dèiem amb la Cristina, que és exactament... Sí, és que és més del que ens imaginàvem. No sé si
8: és això.
0: En el teu cas ha estat així.
8: També aquí la gent cridant, la gent aplaudint, gairebé amb una llàgrima a punt d'esclatar, ha estat realment increïble. I a més aquesta corona solar, nosaltres aquí l'hem vist, no sé si a Tarragona també ho heu vist així, però com roja, jo me l'esperava blanca, nosaltres l'hem vist roja i encara ha estat més especial i més espectacular aquest moment de tothom aplaudint. I de fet, la veritat, ara que ha començat ja la lluna a desplaçar-se, la gent també està començant a desfilar, però amb quina velocitat, eh?
0: Sí, la gent està marxant. Mira, aquí a Tarragona també, és que estava jo empanada mirant el sol amb les ulleres, però la gent és veritat que aquí també està marxant. Has parlat amb algunes persones, Maristel, de com s'han preparat,
8: sí,
0: de què els hi ha semblat?
8: Doncs sí, mira, hem pogut parlar amb una família molt curiosa perquè portaven, han vingut aquí amb una caixa fosca per tal d'ajudar a la gent a una mica compartir que l'astronomia amb poques eines també és possible. Una caixa que a través doncs d'un foli ficat al fons i al davant doncs un paper de plata amb una picat amb una agulla pots veure de forma nítida l'eclipsi sense fer-ho de forma directa. Ho explica aquest expert que escoltem. Ell és el que ens explicava, és en David.
9: Hem portat al Parc Astronòmic del Montsec una caixa fosca, que és un mètode que és el més segur per observar el sol, bàsicament perquè no el mirem directament. És simplement una caixa, al fons de la caixa posem un full blanc on es projectarà la imatge del sol i a la cara contrària fem dos forats. Un on posarem l'ull, l'altre forat el tapem amb un paper de plata i li fem un forat el més petit possible perquè com més petit sigui el forat, el sol estarà més ben definit.
10: És que la gent pregunta que estem fent amb una caixa de cartó tan gran d'esquenes al sol. La veritat és que és com una joguina. Són invents d'aquestes amb seguretat, però és un joc. Mira, amb caixes de cereals, a l'escola vam fer un taller amb caixes de cereals i de manera que cada nen pogués aprendre de fer-ho per tindre a casa una.
9: Sí, bàsicament és un filtre solar per telescopi, que és el que fem servir per observar amb telescopis el sol. Hem de posar el filtre sempre, si no es cremaria igualment els ulls. I és bueno, més còmode i més, bueno, és diferent de posar-se les ulleres, però bàsicament es veu el mateix, protegeix igual, per tant, perfecte per mirar els eclipsis.
8: És en David Rabanal i la Neus Montardit. Ell és divulgador del Parc Astronòmic del Montsec i han vingut aquí amb aquest objecte i que els nens més petits doncs, s'ho han passat molt bé experimentant amb aquesta classe de astronomia casolana i que ha anat molt bé per complementar tota aquesta activitat de l'eclipsi aquí a Lleida des de la Seu Vella.
11: Eina més útil per acabar de veure aquest eclipsi, sobretot amb nens petits, per controlar que no es passin mal els ulls. Moltíssimes gràcies, Maricel.
8: Vinga, a vosaltres, que vagi molt bé.
11: Adeu. I també podem connectar amb el Quim Domingo al canal Delta Quim. Escolta, teníem una enveja que tinguessis 30 segons més d'aquest eclipsi. Quim? Doncs sembla que no tenim el Quim. A veure si podem connectar després amb ell. Ara, abans de continuar, el que no sé si heu estat seguint l'actualitat de l'ACER aquest dia, però és que l'eclipsi avui no només s'ha vist, sinó que també s'ha sentit, s'ha escoltat. I si no heu estat seguint la programació, us expliquem ara. Aquest matí a la TREB han fet un especial de l'eclipsi amb persones cegues perquè aquestes persones puguin gaudir d'aquest moment d'emoció col·lectiva que ens deia al principi el Manel Sant Romà. S'han repartit arreu del territori uns aparells que tradueixen el canvi que ja, o sigui, es tradueixen el que és la llum de l'eclipsi a un so. Així és com les persones cegues i amb discapacitat visual han viscut l'eclipsi d'avui. I nosaltres hem volgut saber com els ha anat. Fran Sánchez, director de la 11 a Reus, bon vespre.

Doncs sembla que no podem contactar amb ells. A veure si podem contactar amb ells perquè ens volien explicar com ha anat aquesta iniciativa. Arreu s'han reunit unes 100 persones d'arreu de Catalunya per veure com ha estat aquest eclipsi. Si us sembla, respirem una mica després de l'emoció de l'eclipsi i a veure si després podem contactar amb el Fran Sánchez.

0: Com us dèiem, l'eclipsi no només s'ha vist, també s'ha sentit, i ara us explicàvem aquesta iniciativa de la ONCE de poder traduir el que és la llum de l'eclipsi amb el so que abans escoltàvem. Ara podem sí saludar el Fran Sánchez, director de la ONCE Reus. Fran, bon vespre.
1: Hola, bona tarda, bona tarda.
0: Com ha anat aquest eclipsi sonor? Ha funcionat tot bé?
1: Pues estem aquí encara gaudint d'aquest eclipsi sonor, que ha sigut la veritat que molt interessant. L'hem pogut viure en tots els sentits, només a la vista, el que tenim una miqueta de resta visual, i la resta pues, bueno, en l'oïda i sobretot a la pell, perquè s'està notant una baixada de temperatura. Ha sigut una experiència molt, molt bonica, molt interessant.
0: Si ho haguessis de descriure en una sola paraula, quina seria?
1: Impressionant.
0: Sí, sí. Quantes persones éreu? Jo he dit que era un centenar, que és el que em vas dir l'última vegada que vam parlar tu i jo, però no sé si heu pujat de número.
1: Sí, penso que hem sigut una miqueta més de 100, uns 120.
0: Déu-n'hi-do. Sí, sí. Podem parlar amb alguns d'aquestes persones que han vingut a escoltar aquest eclipsi?
1: Sí, mira, tenim aquí a la Laura, la tinc aquí al meu costat, que us podrà fer una petita explicació de com ho ha viscut ella. Val?
0: Laura, hola, Laura, com estàs?
1: Espera, un segon, Laura.
0: Sí, passa-li el telèfon.
1: Veure, fico les... aquí.
2: Hola, bon vespre.
0: Hola, Laura, què tal? Com ho has viscut tu aquest eclipsi sonor?
2: Mira, una experiència diferent, i com que jo, per exemple, els estels no els he pogut veure mai, sovint la gent explica que en una nit estrellada sent com la transcendència i el petits que som davant de l'univers. I jo potser això ho he sentit avui per primera vegada.
0: I has sentit també aquesta emoció col·lectiva? Nosaltres ha sigut un moment d'eufòria, de la gent cridant, aplaudint. No sé si ha estat igual aquí amb vosaltres.
2: Sí, sí, sí. El que no hem fet potser és ho d'abraçar. La gent no s'ha abraçat perquè tenim molta calor i tothom està molt suat.
0: És que fa molta, molta calor. D'on vens tu?
2: Molta calor. De Reus.
0: Ah, ets de Reus i has vingut aquí a Reus.
2: Sí.
0: Hi ha gent que ha vingut d'altres punts de Catalunya, oi?
2: Sí, em penso que ha vingut gent de Barcelona, de Tarragona, algú de València.
0: De Lleida. Ah, Déu-n'hi-do, eh?
2: Sí.
0: I com important ha estat per tu poder sentir aquest eclipsi?
2: Bueno, viure una cosa que no havia viscut mai, i que no tornarem a viure mai més.
0: Clar, i és que a més imagino que moltes vegades, quan passen aquests grans fenòmens, podem arribar a oblidar-nos de persones amb certes discapacitats, com és el cas de l'eclipsi, que és una cosa molt visual, doncs una discapacitat visual. No sé si ha estat important en aquest sentit que us hagin inclòs a nivell general a poder viure això.
2: Sí, és important.
0: Oi, Fran. Tens el Fran per aquí?
2: Ara te'l passo.
0: D'acord, sí. Moltes gràcies. Fran, volia preguntar-te, bueno, d'on neix aquest projecte?
1: Pues aquest projecte va sorgir una miqueta per uns tallers que ens van fer a les agències de la ONCE i a la ONCE Reus, per part d'Astrodiversitat i l'Institut de Ciències de l'Espai, que ens van explicar una miqueta el que és el... Pues bueno, tot això dels eclipsis, la lluna, amb maquetes, amb diferents materials en braille també, i en textures, colors, i va sorgir una miqueta d'aquest taller, que en principi pensaven que seria interessant, però al final als nostres afiliats els va agradar molt, molt, va ser superinteressant, la veritat.
0: I com deia ara la Laura, tan important poder viure-ho, no? Deia, no he vist mai els estels i avui per primer cop he sentit que els he vist. Suposo que molta gent també s'haurà sentit així.
1: Sí, i per a Laura ha sigut també una doble experiència perquè avui és el seu aniversari i estem aquí de cachón.
0: Ah, doncs moltes felicitats, Laura. No us havies dit això.
1: O sigui, ha sigut el seu aniversari amb un eclipse. O sigui que està molt, molt impactada ella també.
0: Home, imagino, doncs un gran regal d'aniversari, eh?
1: Sí, sí, sí. Sí, sí, doncs, la veritat que sí.
0: Digue-li a la Laura que moltes felicitats i moltes gràcies i a gaudir ara del post-eclipsi, la festa d'aniversari a celebrar.
1: Sí, ara li diré.
0: Fantàstic. I Fran Sánchez, director de la ONCE Reus, moltíssimes gràcies a tu també i tant de bo més projectes com aquests que puguin incloure les persones amb discapacitat visual.
1: Bueno, gracias a Astrodiversitat i a l'Institut de Ciències de l'Espai i sobretot a l'Ajuntament de Reus, que s'ha sumat a aquesta iniciativa.
0: L'Ajuntament de Reus que s'ha sumat, i també hi ha hagut altres punts a Catalunya que s'ha pogut, perquè aquí a Tarragona també ens han comentat que hi havia un punt per poder-ho veure.
1: Sí, sí, sí. Hi ha hagut a Catalunya, crec, 14 punts, però el més nombroso d'afiliats ha sigut el de Reus.
0: Doncs fantàstic. Visca Reus i
3: visca.
0: Que ve la Júlia de Reus, per això ho diu. Doncs moltes gràcies, Fran, de veritat.
1: A vosaltres.
0: També gràcies a la Rebeca Carmona, veterinària, que ens ha explicat com afecta aquest eclipsi als animals.
4: Gràcies a vosaltres.
3: Un moment, Magis, que has vist ratpenats.
4: He vist un ratpenat per aquí volant.
3: Surten de nit.
0: Surten de nit i ara hauran marxat ja tots sense entendre perquè aquesta nit ha estat tan curta. I l'Alejandro Fillol, oftalmòleg de l'Hospital Joan 23. Ara ja podem mirar el sol, que ja està pràcticament tret, però bueno, moltes gràcies també per explicar-nos, cronometrar-nos aquesta totalitat i haver-nos protegit els ulls aquest vespre.
5: Encantat de ser aquí, gràcies per l'oferiment.
0: Moltíssimes gràcies. Ara toca una part del balcó que avui ens pensem que ens oblidaríem, però al final no ha sigut així.
6: A la cadena SER, el balcó. Laura Polo Dalfó.

0: penseu que avui al balcó no t'agradaria, perquè tenim un espai pels esports. Asier Chávez, com estàs?
1: Què tal? Bona tarda, Laura.
0: Bona tarda. Què tal, Eclipsi? T'ha agradat?
1: A mi sí, jo he flipat. M'ha semblat impressionant, la veritat.
0: Ha sigut impressionant.
1: Sí,
0: la veritat és que impressionant.
1: Molt
0: I quan vam parlar amb tu sobre què fer el dia de l'Eclipsi, ho vas tenir molt clar, perquè a l'esport hi ha moltíssimes històries relacionades amb eclipsis. Abans, però,
1: exacte,
0: el Barça femení ha estat jugant durant tota aquesta
1: sí
0: estona d'Eclipsi, de 7 fins ara. Tenim ja el resultat. El
1: de fet, encara
0: final,
1: no ha acabat. Minut 89, guanyat 3-1 contra el Montpellier, però la dada curiosa és que el club ha repartit ulleres per pels 1.500 primers assistents al Johan Cruyff d'avui i que des d'una grada es podia veure l'eclipsi i, per tant, li han estat mirant aquest eclipsi tota aquesta part d'aficionats mentre jugava al partit.
0: Vaja, déu-n'hi-do. Anem ja al tema que ens ocupa, si et sembla.
1: I tant.
0: Has portat històries, com dèiem, d'esports que tenen relació amb eclipsis.
1: Sí, són algunes històries que són diferents entre elles, tenen aquesta cosa en comú que és que relacionen
0: sí
1: d'alguna forma o altra esport i eclipsis. Començarem per ells, vale? Perquè ens hem de situar el 28 de maig del 1900. Elx era aleshores una ciutat d'uns 30.000 habitants, amb carrers encara sense asfaltar i pràcticament desconeguda pel gran públic europeu. La totalitat de l'eclipsi duraria uns 80 segons i la zona d'Elx era un dels millors punts d'Europa per observar-la.
0: Es va omplir de gent, com ha passat avui aquí a Tarragona, per exemple.
1: Exacte. Segons les cròniques, hi van arribar uns 25.000 habitants. Pràcticament es va duplicar la població. Hi havia científics espanyols, francesos, escocesos, anglesos, però també periodistes curiosos i persones que simplement volien comprovar què és el que passava quan el sol desapareixia. Alguns astrònoms van instal·lar els instruments en finques i terrats i una de les expedicions britàniques fins i tot va llogar un bar amb terrassa per col·locar-hi les càmeres i els telescopis.
0: Wow.
1: Els britànics el van descriure com una pintoresca localitat morisca. Tu imagina la imatge. Vull dir, els carrers plens de científics estrangers, caixes amb material òptic, telescopis apuntant al cel i gent preguntant-se si els animals es tornarien bojos o si la temperatura cauria de cop.
0: I entre tot aquest desplegament arriba un vaixell de guerra britànic.
1: Sí, l'HMS Theseus, de la Royal Navy, transportava una expedició de la British Astronomical Association i va fondejar davant de la costa de Santa Pola. Mentre els astrònoms afinaven els càlculs i preparaven els instruments, els mariners tenien moltes hores mortes. Així que què van fer? Ells van baixar a la platja del Tamarit, van improvisar dues porteries, van formar dos equips i van començar a córrer darrere una pilota i a jugar a futbol.
0: Però clar, no existia el futbol, la gent no sabia en què estava.
1: Clar, la gent d'allà no sabia el que era el futbol.
0: Wow.
1: Molts no havien vist mai aquell esport, alguns joves es van anar apropant per mirar els mariners. Devia resultar molt estrany perquè era tot d'homes corrents donant puntades a una pilota i sense poder tocar-la amb les mans. L'escena va cridar tant l'atenció que el diari Alacantí El Liberal va haver d'explicar als seus lectors en què consistia aquell joc.
0: I com el descrivia?
1: Doncs mira, parlava d'un violent exercici practicat amb una gran pilota i explicava que els jugadors podien utilitzar el cap i els peus, però que estava absolutament prohibit tocar-la amb les mans i els braços. Aquell partit és considerat el primer partit de futbol conegut i documentat a la costa llevantina. No és que aquell mateix dia es fundés un club, però sí que és la primera vegada que podem situar amb certesa una pilota, uns jugadors i uns espectadors descobrint el futbol en aquella zona.
0: Per tant, podem dir que l'eclipsi va provocar el naixement d'un equip de futbol, de l'equip de futbol.
1: No directament, seria molt bonic poder-ho afirmar, que aquests joves van baixar a la platja, van fundar l'Elx Club de Futbol, però no podem demostrar, els primers equips locals encara trigarien uns anys a aparèixer.
0: Vaja.
1: I l'Elx com a tal no naixeria fins poc més de dues dècades després. El que sí que podem dir és que l'eclipsi va deixar la primera pilota documentada sense el fenomen astronòmic. L'expedició britànica probablement no hauria estat allà sense el vaixell, els mariners no haurien improvisat aquell partit i molts il·licitants no haurien conegut aquell dia el futbol.
0: Per tant, a Elx neix el futbol una mica per aquest...
1: Gràcies a aquest eclipsi.
0: També una història que es relaciona amb cavalls.
1: Doncs sí, passem a un cavall que es deia precisament Eclipsi.
0: Ah.
1: Un dels cavalls més importants de tota la història de les curses va ser batejat en honor de l'eclipsi solar de l'1 d'abril del 1764. La tradició explica que va néixer aquell mateix dia i fins i tot diuen que durant el fenomen. La coincidència exacta, òbviament, no els pot demostrar.
0: Clar.
1: I probablement hi hagi una miqueta de llegenda, però el que sí que és segur és que l'eclipsi va inspirar-ne el nom.
0: I ja se sabia que seria un cavall excepcional, l'eclipsi, o no?
1: No, de fet, no va debutar fins als 5 anys, tenia un caràcter difícil i una manera de córrer força peculiar perquè portava el cap molt baix, gairebé tocant el terra, però el que sí que tenia era una potència extraordinària. Abans d'una de les seves primeres curses, el seu propietari, l'irlandès Dennis O'Kelly, va pronunciar una frase que ha quedat per sempre a la història de l'hipisme, perquè va dir l'eclipse primer i la resta al lloc.
0: Tenia molt cregut, eh?
1: Molt, però és que realment va encertar, literalment, en les curses britàniques de l'època quedar al lloc tenia un significat tècnic. Si el guanyador arribava a la meta i els cavalls encara no havien superat un pal situat a més de 200 metres enrere, no se'ls classificava.
0: Vale.
1: Eclipse va guanyar amb tanta diferència que oficialment no hi va haver un segon classificat i la frase va acabar convertint-se en la descripció perfecta de tota la seva carrera. Va disputar 18 curses, va guanyar les 18 curses. 18 de 18. Quan accelerava, la resta desapareixien.
0: I quan va durar la seva carrera com a cavall?
1: Doncs mira, va ser molt curta, només dues temporades, entre 1769 i 1770. El van haver de retirar invicte perquè gairebé ningú no volia competir contra ell i cada vegada resultava encara més difícil organitzar apostes, perquè és que no tenia rival.
0: I aleshores va començar una segona carrera, però com a semental.
1: Exacte, i encara aquesta va ser més important, perquè Eclipse va engendrar més de 300 guanyadors i avui apareix en l'arbre genealògic d'aproximadament el 95% dels cavalls pura sang anglesos. És a dir, va córrer durant només 2 anys, però la seva genètica continua corrent 2 segles i mig després.
0: I se sap quin era el seu secret? Segur que havia vist un eclipsi total.
1: Segur, vull dir, al final diuen que va néixer en aquell mateix dia. Quan va morir, el 1789, li van practicar una autòpsia i van descobrir que tenia un cor extraordinàriament gran, almenys un 25% més gran que el d'un cavall normal. També tenia una anatomia que li permetia fer gambades molt llargues sense perdre l'equilibri. No podem reduir tot el seu talent a això, però ajuda a entendre per què semblava un animal fet per córrer.
0: Per tant, l'Eclipsi no era només un nom, eh?
1: No, però li va donar el nom perfecte, perquè Eclipsi feia exactament el mateix que la lluna amb el sol. Tapava completament qualsevol que intentés posar-se al seu costat.
0: I l'Eclipsi no deixa de córrer els seus rivals, però també hi ha un Eclipsi, que és l'última història que ens portes, que va aturar directament un partit de béisbol.
1: Va passar el 21 d'agost del 2017 a Kaiser, molt a prop de Salem, a l'estat nord-americà d'Oregon. Aquell dia jugaven els Salem Kaiser Volcanoes contra els Hillsboro Hawks, dos equips de les lligues menors de béisbol, i l'estadi estava situat exactament dins de la franja de totalitat de l'Eclipsi que havia de travessar els Estats Units.
0: Els va agafar per sorpresa.
1: Al contrari, ells ho havien preparat durant 3 anys. El propietari dels Volcanoes tenia un germà professor d'astronomia que el 2014 el va avisar que l'any 2017 l'ombra de la Lluna passaria exactament per damunt del seu estadi. Així que l'equip va demanar expressament jugar a casa aquell dia i va preparar l'esdeveniment en col·laboració amb la NASA.
0: Un partit de béisbol dissenyat al voltant d'un eclipsi, com el d'avui del femení.
1: Com el d'avui del femení, pràcticament. Van començar a jugar a primera hora del matí. A la primera entrada, els Hillsboro Hawks ja havien anotat 4 carreres, però vora d'un quart d'11 els àrbitres van aturar el partit. Els jugadors van deixar els guants, es van asseure sobre la gespa i amb les ulleres especials repartides per la NASA van mirar el cel amb els 5.297 espectadors que omplien l'estadi.
0: I què feia el públic?
1: Van començar a cridar "Let's go science", som-hi ciència. Possiblement és el càntic menys intimidatori de la història de l'esport professional, però l'aturada va durar 58 minuts i va quedar registrada com el primer eclipse delay de la història del béisbol professional. Perquè el béisbol està acostumat als rain delays, les interrupcions per pluja. Aquell dia, però, van inaugurar aquesta nova categoria, la interrupció per l'eclipsi. Després es va reprendre el partit i van guanyar els Hillsboro Hawks per 9 a 5.
0: I en va quedar algun record d'aquest partit?
1: Doncs sí, les ulleres utilitzades aquell dia van acabar a l'Smithsonian i una pilota del partit va ser enviada a Cooperstown, al Saló de la Fama del Béisbol.
0: Vaja, déu-n'hi-do, aquestes històries.
1: Sí.
0: És impressionant. Acier,
1: molt guai.
0: Moltíssimes gràcies per aquestes històries. I bueno, m'alegro molt que hagis estat aquí, gaudint de l'equip.
1: Jo també.
0: Sí, amb
1: una abraçada.
0: Adéu, una abraçada. I abans d'acabar amb aquest especial eclipsi, deixeu-nos informar que ara mateix el trànsit està bastant controlat, tot i que la gent està marxant, i també els problemes al transport públic estan reduint-se, Júlia.
2: Sí, de fet es normalitza l'afluència a l'estació de Sant Vicenç de Calders i de Sants de Barcelona. Protecció Civil també desactiva el pla Ferrocat per les aglomeracions detectades a la tarda.
0: Doncs moltíssimes gràcies, Júlia. Ara us deixem que continuï l'especial de Hora 25. Nosaltres ho deixem aquí. Ha estat un plaer poder viure i compartir amb tots vosaltres aquest eclipsi. Un eclipsi, com dèiem, únic, que la majoria de nosaltres no tornarem a viure i veure mai més. O sigui, qui sap, perquè igual ens convertim, com dèiem, a Sant Romà, en caçadors d'eclipsis i ara ens n'anem per tot el món a veure aquests eclipsis. Tornem demà amb més balcó. Moltes gràcies.

0: El balcó. Cadena SER.
1: Per suportar millor la calor, connecta't a SER Catalunya, una ràdio que enganxa.
2: Però de totes maneres, quan tu et tornes a enamorar...
3: Estàs igual.
2: O sigui, sí. Hi ha algú de... Igual et costa més que et torni a passar perquè et fiques unes barreres de protecció, etc, perquè has tingut ferides, però quan et travessen és meravellós.
1: Dissabtes i diumenges a partir de la una, tot és comèdia. Amb Màxim Castillo. El teatre en un minut. Amb Rosa Badia.
4: L'1 de gener del 2013 va morir Anna Lizaran. Tenia només 68 anys i no va poder arribar a estrenar l'últim paper que estava assajant. L'obra era La Bet i va ser substituïda per Jordi Bosch.
5: Els de la professió, tots ho veiem així. Sabem que allò que els crítics més durs ens puguin dir...
4: Abans, el TNC havia interpretat grans personatges, la Violet d'Agost o la Rosa Priori, de dissabte, diumenge, dilluns. Al Condal, una jornada particular amb Josep Maria Flotats, però va ser a Lliure on més la van poder veure, i va ser des dels inicis. Va participar en més de 40 muntatges. Val molt la pena entrar a l'Arxiu Lliure, on hi ha un munt de fotografies de la seva trajectòria. En el seu funeral, Sergi Balbel va dir d'ella... Sempre has estat, ets i seràs la millor en tot, la millor actriu, la millor persona, la millor dona, la millor amiga, la millor bèstia damunt dels escenaris, damunt la faç de la terra. A Barcelona hi ha una plaça que du el seu nom, la plaça Anna Lizaran, al barri del Fort Pienc.
1: SER Catalunya, al costat de les arts escèniques.
6: Amb la meva gent, l'estiu és el millor.
7: És estiu.